0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

bones a tots i a totes. Què tal? Com esteu? Ha arribat el moment d'escoltar el programa de música romàntica. El Només tu i jo. Moments per compartir tots plegats. Jo des d'aquí, des dels estudis de Calafell Ràdio, i tu siguis on siguis en aquests moments. És moment de gaudir, de passar-ho bé, de relaxar-nos i de deixar volar la ment. El primer tema escollit en el programa d'avui és el duet entre Rosalía i Rauw Alejandro, Beso.

0: Sabeu qui és, oi, aquest cantant, el Marco Mengoni, que acabem d'escoltar? Doncs, si no ho sabeu, us ho explico. És el cantant que ha representat a Eurovisió per part d'Itàlia.
1: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: El abrazo más grande de todos los tiempos és el títol de la cançó de Pablo López.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: 15 minuts de programa. És el torn de Vanessa Martín amb Cuando no estabas.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I ara una veu italiana en femení, Laura Pausini.

Mica en mica ens anem apropant a dos quarts. Com esteu? Espero doncs que genial escoltant-nos aquí a la ràdio. Antonio José, hoy no estàs sola.

Fantàstics temes musicals que sonen en el 107.9 de la FM. Recorda que també ens pots seguir online a calafell.tv, descarregar-te també la nostra app de Calafell Ràdio, Calafell Televisió, tenir-la al mòbil per escoltar-nos en qualsevol moment del dia.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Perdona si te estoy llamando.
2: És la veu de Luis Fonsi i Rau Alejandro. Es titula Vacía.

0: No ho dubtis, el Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: 20 minuts per finalitzar el programa. Encara estàs aquí? Doncs vinga, continuem endavant ara amb queixa.

Esperem que aquests temes musicals us estiguin agradant moltíssim i que continueu aquí en el 107.9 de la FM. James Arthur.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Ens estem apropant a la recta final del Només tu i jo. És el moment de David Bisbal i Sebastián Yatra amb aquest tema que es diu A partir de hoy.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Prepara't i gaudeix. Dani Martín i Carla Morrison.

I fins aquí. Hem arribat al final del programa de música romàntica a Calafell Ràdio. Esperem que hagueu gaudit moltíssim, que hagueu somiat i compartit bon

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon matí. Molt bon dia aquí a Calafell Ràdio. Al 107.9 de la freqüència modulada. Comencem un altre programa de Vells Carrosses. Ja sabeu, tots els dissabtes de 9 a 10 del matí per passar una bona horeta aquest estiu. Aquest estiu que va començar molt calorós i doncs l'hem d'anar aguantant. I si després canvia, doncs anar aguantant igualment. La qüestió, com deien, allò amb el tiempo bona cara i doncs anar disfrutant de la música, recordant tota aquella música que era famosa doncs als anys 60 i 70. Avui començarem, doncs, tenim bastants temes dels anys 70, començaments mitjans dels anys 70, per recordar aquí, una horeta, llevar-se i esmorzar bé i cap a la platja o cap a la muntanya, allà on vulgueu ser. O si voleu estar a casa a la fresqueta, doncs també. O sigui, podeu estar on vulgueu. Ja sabeu que jo respecto els llocs on podeu estar i el que sí m'agrada, doncs, és que escolteu aquí els Vells Carrosses, la música dels Vells Carrosses, la música que era famosa com aquesta, un senyor que es deia Free, o sigui que si no ho entenc malament es deia Lliure, doncs en català seria Lliure, Free. Un tema que es diu allò de molt bé, All Right Now, el senyor de Free.

Els senyors de Free, en aquest cançó que, com deia, triomfava als anys 70, segurament que l'haureu recordat. Molt bé, All Right Now, o sigui, un tema que deia doncs, que el senyor doncs, s'ho passava molt bé, cantant. Continuem aquí, amb els Visca Roses, amb més cançons. Un altre que triomfava també en aquesta època, amb un estil bastant assemblat, era Jimmy Cliff, segurament que també tots el recordareu, amb una cançó que ens parla d'un salvatge món.

Era el senyor Jimmy Cliff en aquesta cançó Mont Salvatge o Salvatge Mont, vaja, com que els anglesos escriuen tot al revés, doncs a vegades no saps ben bé com diu, no? Però el seu, la seva traducció jo crec que seria Mont Salvatge, encara que ells ho escriguin Salvatge Mont, però més o menys vol dir el mateix, no? Era una cançó, com deia, que triomfava també als anys 70. Com la senyora Diana Ross, aquesta segurament que sí, que l'escolteu, l'heu escoltat, la recordeu i la seguirem recordant. En temes com aquest que ens porta avui aquesta senyora, un tema que diu que encara espera.

La gran veu de Diana Ross aquí en aquest tema, que encara espera. Un tema, doncs, que, com deia, triomfava als anys 70, com aquesta. Aquests eren uns germans que es van fer famosos, també un estil, com a vegades han parlat, del Michael Jackson, encara que després sempre n'hi ha un que despunta més que els demés, no?, i se separa, però aquests els sentirem tots junts. Ells eren els The Osmonds, o sigui, els germans Osmond, amb un tema que ens parla, doncs, d'una poma podrida.

De Osmonds, amb la seva poma podrida, una cançó doncs, que triomfava en ells als anys 70, encara que ja destacava la veu del seu del germà petit, del, bueno, em sembla que era el més petit, el Donny Osmond, segurament que tots recordareu també amb aquest noi que també destacava ja en el grup dels germans i després doncs, també va gravar alguna cançó en solitari. Continuem ja una de les cançons, una de les cantants potser més famoses dels anys 70, bueno, i actualment doncs encara és famosa, no? Perquè potser la fama més, potser el que ha fet més famosa aquesta senyora és les seves operacions, no? Operacions de bellesa que s'ha fet, no? Ella és Cher. Ella doncs havia fet duet amb el seu home Sonny and Cher, després en solitari, al començament dels 70, triomfava doncs amb aquesta cançó, amb una cançó que ens parlava de gitanos, de tramposos i de lladres. Cher.

Cher, la cantant que triomfava, com deia, als anys 70, a part, doncs, de que, com s'ha dit, diu que té tot el cos operat, o sigui, que, com deia, s'ha fet més famosa per ser per les seves operacions, encara que, doncs, també ha triomfat, ha sortit amb alguna pel·lícula, ha tret temes com aquest que escoltàvem avui, doncs, o sigui que... Jo crec que ella intenta ser famosa, doncs, per les seves cançons i per les seves pel·lícules, no per les seves operacions, encara que sigui, doncs, potser tot el contrari. Continuem aquí amb els Vells Carrosses, continuem ja aquí aquest dissabte, preparant-se ja per anar a la platja o per quedar-se a casa tranquil·lament, però escoltant Calafell Ràdio, escoltant temes com aquest, uns que es porten uns senyors que es deien Otawan, més o menys, i que... El tema, doncs, era allò d'aquelles pel·lícules dels atracaments, no? Mans en l'aire!

Otavon, el tema mans en l'aire, un tema molt, molt mogudet, o sigui, a ballar amb les mans en l'aire, ben, ben divertits aquí a Calafell Ràdio. Continuem, continuem amb la música, continuem aquest estiu, i amb una altra cançó. Aquest, aquests eren un grup que es deien, o sigui, es deien The Surfers, o sigui, els surfistes, eren ja a l'any 78, que triomfaven amb aquesta cançó, una cançó que es deia Windsurfing, o sigui, segurament que tots sabeu, doncs, més o menys, que el surf era allò que feien amb una, amb un, amb una taula, amb una fusta, sobre l'aigua, i després es van inventar posar-hi una vela i li van posar el nom de windsurf. I ara, doncs, aquest tema, com dic, de l'any 78, triomfava així, el windsurfing.

eren de surfers o surfistes, amb aquest tema. Aquest tema que ens parlava de, ja, doncs, d'una modalitat més moderna de lo que era, o sigui, els anys 60 amb el surf, allà tot arreu on hi havia aquelles onades tan grans i anaven a practicar amb aquelles tables, allò, amb aquelles fustes que veien aviam qui l'agafava la onada més grossa, més triomfava. Després, doncs, ja, com sabreu tots, no cal que us ho expliqui, doncs, han sortit diferents varietats d'estils amb el tema del surf, com aquesta que deia, que van posar després una vela i, doncs, el windsurf, i després, doncs, n'han sortit altres que, més o menys, doncs, es practiquen amb l'actualitat. Continuem aquí amb la música, continuem recordant la música, no anem amb el surfing perquè jo, doncs, la veritat, no l'he practicat mai, no sé com se fa això. Ho he vist per la tele, no? He vist, però no he practicat mai. I mira que he tingut el mar a prop, però no d'allò. Continuem, doncs, dient que la música d'ara, doncs, amb uns senyors que triomfaven abans de l'any 78, ells triomfaven els últims dels 60, ja. Eren The Herman Hermits, un grup que segurament que tots recordareu, perquè hasta els senyors de Carpenters havien fet alguna versió d'alguna cançó seva. Avui escoltarem un tema, doncs, que perquè els títols d'aquesta gent, doncs, eren una mica raros, no? Com aquesta, que es titula Avui no hi ha llet.

Eren els senyors de Herman Hermits, amb aquest tema, com deia, segurament que la cançó l'heu de recordar, perquè era una cançó que, doncs, que es va escoltar, una cançó que espero que ens porti bons records, també, però el títol, a lo millor molta gent no sap com que era el títol, que no hi ha llet avui, o sigui, un tema doncs, com aquell que diu una cosa quotidiana, no? Però no se li dona gaire importància. El que sí se li dona una mica més importància, doncs és amb els senyors, aquests, ara el senyor Aaron Neville, un altre tema també, un altre senyor que també triomfava als anys 70. El senyor Aaron Neville ens porta un tema que diu, doncs que mai se sap.

Segurament que heu recordat aquesta cançó, no? Perquè després va ser famosa, doncs, amb una pel·lícula del senyor Travolta. Però així potser no... Així abans potser no l'haguereu lligat mai, no? I ara, doncs, segurament que l'heu conegut ràpidament, quan ha començat a cantar. El senyor Aaron Neville. I ara, doncs, uns dels senyors que triomfaven bastant abans, era ja als anys 70, ja, als anys 60 ja triomfaven. Eren... Aquests es deien els germans quatre, o sigui que... The Brothers Four, o sigui que... En comptes de dir els quatre germans, els germans quatre, o sigui, ja està. I es diu al revés, doncs, i s'acaba abans, doncs sembla que soni una mica diferent, una mica, no sé, més expectatiu. Una cançó que l'hem escoltat moltes vegades, en moltes versions. Un tema que es diu, doncs, això, els camps de color verd, allò quan arriba la primavera i comença a fer-se els camps verds. Ara ja la meitat estan segats, la meitat ja són secs, no? Però també agrada recordar-los de color verd, potser més que veure els segats ja.

Eren els camps verds que es portaven de Brotherfur, o sigui, els quatre germans. Aquí, com deia, triomfava. Aquí a Espanya potser la versió més coneguda era la del Josep Guardiola, però era una cançó doncs, que l'havíem escoltat també moltes vegades al llarg dels anys 60. I ara, doncs, un altre tema, també aquest senyor coneixíem també als anys 70 ja, eh? Començaments dels 70 principalment. Ell és Gilbert O'Sullivan, i ens porta una cançó que jo també ho crec, penso com ell, no? Doncs espero que et quedis, per almenys que et quedis escoltant Calafell Ràdio doncs fins que acabem nosaltres. O sigui, el podeu escoltar tot el dia. Jo crec que està molt bé escoltar la ràdio. Gilbert O'Sullivan, espero que et quedis.

El senyor Gilbert Sullivan, espero que et quedis, jo també espero que es quedeu aquí, amb els Vells Carrossa. Amb els Vells Carrossa ja només queda un quart d'horeta, però encara escoltarem. Escoltarem algunes cançons. Una cançó com aquesta, uns senyors que triomfaven ja als anys 60, eren un estil, havien començat com a estil de folk. Ells eren Peter, Paul and Mary, o sigui, eren dos nois i una noia, un estil, llavors era bastant normal fer grupets així de dos o tres nois i dues o tres noies, o dos nois i una noia com aquests, més o menys així, un estil així. Ells ens porten un tema que també ha sigut bastant famós als anys 60, ens parla del Lemon Tree, o sigui, el llimoner. Potser l'han sentit més versions, però aquesta és una de les més curioses. Peter, Paul and Mary.

Lemon Tree, o sigui, l'arbre del llimoner, ens diuen els senyors de Peter, Paul and Mary, o sigui, no era el limon limonero de l'Henry Stephen, ni la versió més mogudeta del senyor Chris Montes, perquè assegurem que aquesta cançó l'heu escoltat més pel Chris Montes que per aquests senyors que l'acabem d'escoltar avui. I ara, doncs, continuem amb una samba, però una mica rara, perquè aquesta ens la porta el senyor Santana, i es diu Samba a patir.

Carlos Santana, el tema aquest, Samba Patir, que ens portava aquí per escoltar, per ballar una miqueta a la platja, a la sorra o a casa, allà on te vulgueu. O sigui que la qüestió és gaudir d'aquesta música, com ara ja es queda poc temps. L'última cançó que escoltarem és una que va fer famosa un senyor. Ell és Tom Jones, i la cançó potser més coneguda d'ell, la que la va fer famós, era aquest, dedicat a una senyora que es deia Delilah.

Bueno, doncs ja està, amb The Light ens despedim, i aquest, sentint-se vius, els senyors de Vigís, aquí, un altre, han passat, doncs, ja un altre dissabte, una altra horeta del dissabte, aquí, amb els vells carrosses, ja ho sabeu, tots els dissabtes de 9 a 10. Tornarem el dissabte que ve, si Déu vol, tornarem aquí amb la nostàlgia i amb la d'allò, amb els vells carrosses, aquí, recordant la música que ens porta, doncs, aquests temes com els que hem escoltat avui. Ja ho sabeu. Recordant la bona música dels anys 60 i 70. Pep Cosido, que us ha estat parlant, us està posant la música i que es despedeix. Fins al dissabte que ve.

5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: vida dels seus residents. I abatut per la policia a Berlín, el suposat autor de l'atropellament massiu de dissabte a la capital alemanya, que va causar un mort i una trentena de ferits. Es tracta d'un home de 21 anys, natural del Líban, amb antecedents per radicalització.
1: Esports. El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. L'eslové ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França. Ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix juntament amb Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. I el Barça viatja aquest dilluns cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I doble medalla d'or catalana a la prova dels 200 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme, de Jael Segura Bestué en categoria femenina i d'Oriol Sánchez en masculina.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. El temps serà assolellat bona part del dia a tot el país, si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principi d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, el foc ha calcinat més de 6.500 hectàrees. Ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i hi ha més de 60.000 persones confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, on viuen més de 26.000 persones. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 400 efectius i 25 mitjans aeris, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat a aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, confinada a la Vall d'Uixó.
4: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan. Ja, com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop de la zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. També expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils per protegir-se de les partícules que genera el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
5: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dilluns a la zona afectada. I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontrolat, ha evolucionat en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no estan ajudant gens a les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar una part de l'extens perímetre d'aquest incendi i, tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergències esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament d'aquest foc, Alba Gil.
6: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
7: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
6: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grandemarlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
7: Una de nostres preocupacions que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
6: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: Són setmanes d'incendis forestals simultanis

0: També a França, allà l'incendi de la Gironda continua incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut en aquest país des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat 42.000 hectàrees. És una superfície equivalent a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès Emmanuel Macron ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
1: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
2: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
1: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara és a mig quart, situant-nos de nou a Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre la incidència en les proves PISA, que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb les edicions anteriors i amb els dels altres països. Els últims resultats no serviran per fer cap comparativa, perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona i coordina aquestes proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
4: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de ben començament, té tot el meu suport la consellera.
0: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, per la seva banda, ha explicat a Trescat Info que cal que s'assumeixin responsabilitats.
5: És absolutament insòlita aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu, i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
0: Diu que l'errada tindrà conseqüències devastadores.
5: Si no tenim clar la diagnosi, serà molt difícil encertar o prioritzar les necessitats educatives que tenim per resoldre els teòrics dèficits que tenim.
0: En els últims resultats dels alumnes catalans en aquestes proves PISA, ara fa 3 anys, van ser dolents, sobretot en comprensió lectora.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Mallorca, desenes de milers de persones s'han manifestat aquest diumenge contra la massificació turística. Sota el lema Mallorca al límit, els organitzadors denuncien que l'actual model econòmic dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge dels residents, de la gent que hi viu, i que malmet els recursos naturals de l'illa. Corresponsal a Palma, Caterina Carmany.
6: Ball de xifres entre els 25.000 manifestants que compta la policia i els 70.000 de l'organització. En qualsevol cas, ha estat un èxit de convocatòria. Els assistents reclamen al govern proens que freni el turisme perquè diuen s'ha arribat al límit. Crits de no volem marxar, ens volem quedar, en referència als lloguers que ja són els més cars de l'Estat amb pesos per l'habitatge turístic. Els residents estan farts de carreteres, platges o pobles col·lapsats i els pares i mares que han anat a la manifestació amb els seus petits volen una Mallorca habitable.
7: He tingut ara aquest ninet fa poc mesos amb tota la il·lusió del món de criar-lo aquí, a casa nostra, però també amb la ràbia que mos fa de dur-lo en aquest moment on mos estan destrossant l'illa i mos sap greu que ell no pugui viure la Mallorca que encara nosaltres hem viscut.
6: Hi ha hagut algun moment de tensió perquè la policia tenia tancada la zona de ses voltes on es llegia el manifest i s'ha encarat alguns manifestants que hi volien accedir.
0: A Alemanya, la policia ha localitzat i ha batut a trets al barri d'Spandau de Berlín el presumpte autor de l'atropellament massiu que va causar un mort i una trentena de ferits a la capital alemanya. El conductor, de 21 anys i origen libanès, tenia antecedents per radicalització. Anem a Berlín, Jordi Regàs.
8: Entre 6 i 7 de la tarda d'aquest diumenge, la persecució policial ha donat el seu fruit i Abdul Balut ha estat identificat en una zona ajardinada del barri d'Spandau, a l'oest de Berlín. Segons el portaveu oficial, Florian Nat, no han tingut més remei que disparar.
9: El sospitós de l'atac ha corregut cap a les forces de seguretat amb un objecte punxant a la mà i per aquest motiu s'han hagut de fer servir les armes reglamentàries. Les ferides arran del tiroteig han estat tan greus que els metges l'han intentat reanimar, però al final ha mort al lloc dels fets.
8: Balut seria qui hauria conduït la furgoneta blanca que dissabte a la nit va matar una dona i va ferir 29 persones més de diversa consideració. Aquest diumenge ja no es temia per la vida de cap dels ferits, tampoc dels més greus. Si el motiu de l'atac tenia una arrel homòfoba, no s'ha pogut aclarir. En tot cas, com que Balut era conegut per la policia com a membre actiu dins l'escena islamista de Berlín i, a més, tenia nombrosos antecedents, el ministre de l'Interior ha donat per fet que l'atac hauria estat inspirat per una motivació islamista de caire radical. El canceller Friedrich Merz ha suggerit que l'atac podria tenir conseqüències més enllà de les policials.
10: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i al nostre país ens mantenim units.
8: El que encara és a l'aire és si Abdul Balut va atacar sol. Segons alguns mitjans alemanys, la policia hauria detingut un acompanyant que feia de copilot, però de moment cap font oficial ho confirma.
0: Israel obre la porta al desplegament d'una força internacional a Gaza. El Gabinet de Seguretat israelià ha aprovat un pla pilot per crear una zona humanitària a Rafah, al sud de l'enclavament. Segons la premsa israeliana, el projecte començarà les pròximes setmanes en aquesta ciutat fronterera amb Egipte, que actualment es troba sota el control de Tel Aviv. La iniciativa preveu la creació d'una zona administrada per un govern tecnòcrata palestí amb el suport de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, que estaria integrada per representants de països aliats d'Israel. El primer ministre Benjamin Netanyahu té previst reunir-se dimarts amb Donald Trump als Estats Units, tot plegat mentre l'espiral de violència continua creixent a la Cisjordània ocupada després que divendres 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Aquesta matinada, grups de colons israelians han atacat 2 mesquites. El govern de Netanyahu també ha amenaçat amb més operacions a la zona a les pròximes setmanes.
3: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
11: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10:11 del matí, afluixa i gira marinada. I, de fet, ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada, al matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: Ara passa un minut clavat d'un quart, ha mort el menor que estava en estat crític arran d'un accident de trànsit dissabte a Mataró. Va ser una col·lisió múltiple entre 5 cotxes i una moto a la Vila Sèrgia, que connecta la C32 amb el nucli urbà. El Servei Català de Trànsit informa que 10 persones van quedar ferides de diversa gravetat, entre les quals aquest menor que ha mort aquest diumenge. Entre els ferits hi ha un altre menor que està greu, ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha mort un jove també de 25 anys, en aquest cas arrossegat pel riu Segre, al seu pas per Camarasa, a la zona del Congost del Mó, a la Noguera. És el mateix punt on l'any passat també van morir dos joves. Aquest diumenge al migdia, un testimoni va alertar els Mossos que dues persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores. Quan van trobar el jove, el sistema d'emergències li va practicar maniobres de reanimació sense èxit. L'altre jove, que va saltar a les roques, en va sortir il·lès. Aquesta és la 15a víctima mortal ja en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat. Un centenar de persones han homenatjat aquest diumenge Carla Fernández Gutiérrez, 3 anys després que fos assassinada suposadament a mans de la seva exparella al barri de Sant Narcís de Girona. Aquest any l'homenatge s'ha fet amb la mirada posada en el judici a l'acusat pel crim que es preveu que comenci a l'octubre. Berta Artigas Fontàs.
1: Aquest diumenge ha fet exactament 3 anys de l'assassinat de la Carla, presumptament a mans de la seva exparella a casa seva al barri de Sant Narcís quan ella tornava de treballar. Tenia 27 anys. Familiars, amics i representants institucionals s'han reunit als Jardins de la Infància per recordar-la. L'acte d'aquest any ha posat la vista en el judici, que està previst que comenci el 2 d'octubre. La Blanca Gutiérrez és la mare de la Carla.
2: I no vull que sigui el judici de la Carla, vull que sigui el judici per totes, les que ja han mort i les que mataran perquè continuaran matant.
1: Durant l'acte s'han llegit textos, hi ha hagut actuacions musicals i s'han encès espelmes per recordar la jove. La seva mare està impulsant una associació de familiars de dones assassinades per oferir-los suport durant el dol i també durant el procés judicial.
2: Tu no estàs acostumat a parlar d'autòpsies, a parlar de judicis, o així. Hi ha coses que se t'escapen i ningú no te les diu. Llavors, penso que és important que algú que li ha passat poder-li donar el consell. Llavors, que ho faci o no ho faci. No, potser no ho necessiten perquè ja tenen algú a la família que els hi pot orientar. Però vull estar allà per si me necessiten, que tinguin un lloc on te poder contactar.
1: Una iniciativa, diu, perquè cap altra família hagi de passar sola per un procés com el que ella ha viscut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres passat per l'esvoranc del barri de Vallbona, Barcelona. A 3CAT Info hem recollit el testimoni d'alguns dels passatgers que han patit aquests dies les conseqüències del tall.
4: No hubo información para decir que habían cortado las vías. Estuvimos esperando como hora y media en una estación hasta que preguntamos y ahorita es transbordar y todavía tomar un bus, entonces sí está un poco complicado.
5: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
0: La represa del servei ha estat possible després que els equips tècnics reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat de la infraestructura. Un cop acabades les obres, dissabte a la tarda, Renfe va començar les marxes blanques, que són aquestes proves de circulació amb trens sense viatgers que es fan per comprovar l'estat de la via. Superades aquestes valoracions, Renfe va autoritzar la recuperació del servei a les 3 línies durant el matí d'aquest diumenge. Malgrat la reobertura, l'operadora ferroviària mantindrà un límit temporal encara de velocitat com a mesura preventiva. I aquesta setmana podran tornar a casa també part dels veïns del barri del Putxet que van haver de desallotjar per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro de Barcelona. Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost haurien tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè noten la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
0: En els pròxims dies, el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i el terreny i aquesta setmana està previst que activin un dispositiu puntual per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Una trentena de tractors han tallat aquest diumenge a la tarda el pas de vehicles per la C14 a l'altura de Tàrrega, en direcció a Agramunt. La pagesia s'ha tornat a mobilitzar després d'haver-ho fet ja divendres per exigir mesures contra la sobrepoblació de conills i un replantejament també de les zones d'especial protecció per a les aules, conegudes com a ZEPA. Alba Mor.
7: Precisament arran de les protestes, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat al sector agrari a una reunió aquest dilluns a Montblanc. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, s'han mostrat satisfets que les protestes hagin tingut efecte, però han assegurat que donaran continuïtat a les mobilitzacions en cas que la trobada finalitzi sense acords.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
9: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
7: El tall d'aquest diumenge s'ha dut a terme a la primera rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per la 2, limitant el pas de vehicles per la C14 en direcció a Agramunt, des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre té en marxa el projecte de platges intel·ligents, a partir del qual vol evitar la saturació en temporada alta i buscar regular l'accés a les cales més turístiques. La costa del municipi és un espai d'interès natural i forma part de la xarxa Natura 2000. Tarragona, Jordi Barranca.
10: El sistema ja està en marxa i funciona als aparcaments de Cala Vidre, Calafort i la platja de Sant Jordi. S'han instal·lat uns dispositius que controlen l'entrada i la sortida de vehicles. Les dades es traslladen automàticament a les pantalles que hi ha tant a l'entrada com també a la sortida de l'Ametlla i també es poden consultar en una aplicació disponible per a mòbils. Damià Lleó és el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar.
11: En els seus primers dies veiem que està funcionant molt bé, veiem una bona acceptació per part dels usuaris i creiem que serà un projecte que ens ajudarà a regular el trànsit en aquesta zona molt tensionada a l'estiu, amb molta càrrega de vehicles, degut a que és una zona turística i creiem que així continuarà de cara a este mes d'agost.
10: En tot moment es pot consultar l'afluència i l'ocupació als espais. En paral·lel també s'han fet obres de millora per fomentar l'accés a les platges a peu o bé en bicicleta. Recordem que parlem d'una costa que forma part de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. El sistema s'ha finançat amb fons europeus.
0: Esports. Amb el Roger Nau.
12: El ciclista Tadej Pogačar ja forma part del Club dels 5. El corredor eslové de 27 anys ha certificat aquest diumenge el seu cinquè Tour de França i ja és el cinquè corredor que ho aconsegueix. Iguala d'aquesta manera en Ketil, Merckx, Inol i Indurain. El corredor de l'equip UAE Emirates, que ha dominat amb autoritat la volta francesa, valora així el seu cinquè triomf al Tour.
13: Every victory is really special and...
14: Cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
12: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer classificat a la general, mentre que el corredor neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
15: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
12: Recordem que la prova francesa va començar el 4 de juliol a Barcelona. I el Barça comença aquest dilluns l'estaix d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa de Futbol. Divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran els mundialistes espanyols, que no tornaran a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick no donarà la llista de convocats fins aquest mateix dilluns al matí, dimitir poc abans que l'equip viatgi cap a Anglaterra en aquest inici de pretemporada. El tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Per això s'espera que el gruix d'expedicionaris seran joves jugadors del filial i del juvenil. I també marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits, en aquest cas contra equips de la segona divisió de la Championship. Dimecres contra el Burnley, és un club propietat també de l'Empace, i dissabte contra el Middlesbrough.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, la defensa central Martina Fernández torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El club blaugrana ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central, que firmarà fins al 2029, ja assistirà aquest dilluns a l'inici de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. I seran, de fet, totes les jugadores del primer equip, tot i que Aitana Bonmatí començarà al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. També la central René Van Asten, la portera Tyler McCamey, a més de la renovació i fitxa del primer equip de Carla Julià.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bastué, s'ha proclamat aquest diumenge campiona d'Espanya dels 200 metres llisos, amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bastué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que ha de començar el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
16: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham. I bueno, allò d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament, sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
12: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
17: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, la embranzida per encarar aquest final de temporada. I ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, de tot el que podia demanar.
12: Al marge de Sánchez i Bestué, els campionats d'Espanya d'atletisme que s'han disputat a Màlaga, la delegació catalana ha sumat 8 medalles d'or, entre elles les de Marina Martínez i Martí Sisé, en els 1.500 metres i en el salt d'alçada aconseguides també aquest diumenge. I més coses amb motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. El pilot italià amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant de la classificació general. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. El de Ferrari avui ha pagat la mala estratègia del seu equip. I encara en motor, Toni Bou s'ha imposat aquest diumenge al Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves. El pilot de Piera és més líder, després ja suma ara mateix 320 punts a la general, 90 més que Jaime Bustos, el segon classificat. La pròxima cita de Bou, que busca el seu 40è títol mundial, serà l'últim cap de setmana d'agost al Gran Premi de França.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I acabem explicant que l'estrella de bàsquet del Madrid, Mario Esonja, deixa el club blanc i marxa a l'NBA. L'alè croat, format al planter del Barça, fitxa pels Cleveland Cavaliers per la pròxima temporada. El jugador balcànic, que té 31 anys, cobrarà en concret 2,8 milions de dòlars, segons informa la cadena nord-americana ESPN.
3: Són 2:15.

0: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant fora de control, però els bombers són optimistes i confien poder-lo estabilitzar a principis d'aquesta setmana. Ja ha calcinat més de 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 veïns. També hi ha més de 60.000 persones confinades als seus municipis. L'incendi d'Àvila ja és el més extens de la història d'Espanya. Ha cremat 50.000 hectàrees i, com els de Madrid i Toledo, continua avançant sense control. El govern espanyol planteja un pacte d'estat per actuar amb antelació davant dels focs. I a França, 75 bombers queden ferits durant la lluita per evitar que l'incendi de la Gironda entri a la ciutat de Bordeus. Emmanuel Macron presidirà aquest dilluns una reunió del seu gabinet de crisi. A partir d'ara us explicarem també el cas d'un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. Ara l'administració, la DGAIA concretament, l'ha d'indemnitzar. I tornarem a sentir el cantautor xilè Víctor Jara després que han detingut l'últim exmilitar condemnat pel seu assassinat durant la dictadura d'Augusto Pinochet.
1: Esports. Tadej Pogacar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat la ronda francesa i ha guanyat el seu cinquè Tour. I el Barça viatja aquest dilluns a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana. Encara no hi seran bona part dels mundialistes. I victòria de Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, acaba tercer i es consolida al capdavant de la classificació general.
0: I aquest dilluns ens portarà sol i una tímida remuntada de la temperatura. Temps assolellat, bona part del dia a tot el país. Si bé hi haurà algunes nuvolades durant el matí entre el sud de les comarques de Girona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Maresme. Les màximes d'entre 30 i 35 graus. Ara passen 2:02. Som-hi. L'incendi que va començar dissabte al matí a la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua cremant fora de control. Però els bombers són optimistes i confien poder estabilitzar-lo a principis d'aquesta setmana que entra. Ho ha explicat el cap d'extinció, Antonio Rodrigo.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
0: En menys de 48 hores, aquest foc ha cremat més de 6.500 hectàrees, ha obligat a desallotjar més de 16.000 persones d'una vintena de municipis i a més de 60.000 persones també confinades que no poden sortir de les seves poblacions. Una d'aquestes localitats és Onda, per exemple. Allà hi viuen més de 26.000 habitants. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 400 efectius. També hi ha moltíssims mitjans aeris treballant-hi, però les flames han entrat de ple al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Ho ha explicat aquesta emissora la Marta García, que és periodista de Catalunya Ràdio, que està confinada a la Vall d'Uixó.
3: La catàstrofe és bastant, bastant important. I sí, al final veus que són les teues muntanyes, és que ja no estan, ja com tu les coneixies, ja no estan.
0: Segons la Generalitat Valenciana, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. En aquest sentit, el Centre de Coordinació d'Emergència recomana a les persones que viuen a prop d'aquesta zona de l'incendi que tanquin les portes, les finestres de casa i que redueixin l'activitat física a l'aire lliure. Expliquen que les mascaretes FFP2 poden ser útils ara per protegir-se d'aquestes partícules que està generant el fum. I mentrestant, es continua investigant l'origen d'aquest foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, apunta que podria ser provocat perquè se'n van detectar diferents focus.
4: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas, lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila, que continua també descontroladíssim, ha evolucionat una mica en positiu, tot i que les condicions meteorològiques no ajuden les feines de control i extinció. Aquest diumenge s'ha pogut estabilitzar com a mínim una part de l'extens perímetre de l'incendi i tot i el fort vent que bufa en algunes de les zones afectades, els serveis d'emergència esperen que es confirmi aquesta tendència favorable. Anem a un dels centres de comandament de l'incendi a Ávila, al Vagil.
5: El foc és ja l'incendi més important i agressiu de la història d'Espanya, amb 77.000 hectàrees calcinades, un perímetre que arriba als 280 quilòmetres i més de 100.000 persones afectades. Tot i això, el ministre de l'Interior feia aquesta valoració.
6: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Des del centre de comandament de Navalcarnero i després de presidir el CECOT, el Comitè de Coordinació d'Emergències, Fernando Grande-Marlaska ha admès que la nit no serà fàcil perquè les condicions meteorològiques no ajuden en les tasques d'extinció. La màxima preocupació continua sent evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
6: Una de nuestras preocupaciones que sigue siendo la de trabajar en evitar esa convergencia. Ahí están los esfuerzos. Otra de nuestras prioridades también es garantizar, por supuesto, todo lo que es el apoyo a las personas evacuadas y confinadas.
5: El govern espanyol dona per fet que en els pròxims dies hi haurà més veïns desallotjats, insisteix que només tornaran a casa aquells que puguin fer-ho en màximes condicions de seguretat.
0: I on la situació també és molt difícil és al sud-oest de França. Allà l'incendi de la Gironda continua també absolutament incontrolable. S'ha convertit en el segon més gran que hi ha hagut a França des de l'any 1949. Més de 240 habitatges han quedat calcinats en un foc que ja ha cremat a 42.000 hectàrees, una superfície que equivaldria a 4 cops París. Les autoritats han avisat que els milers d'evacuats no podran tornar a casa fins que el foc estigui perimetrat. El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat un gabinet de crisi per aquest dilluns. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
7: El foc continua actiu a la Gironda amb aquest diumenge. 42.000 hectàrees afectades i ja són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Pel que fa dels efectius, són 6.000 entre bombers, l'exèrcit, policies i també voluntaris, agricultors que ajuden a fer bandes per protegir i fer que el foc no avanci més enllà. Notem també 75 bombers ferits i 240 cases destruïdes. El nombre d'evacuats també és important. Actualment són 220.000 amb poques perspectives de tornar aviat a casa seva. Sentim Sophie Brocas, prefecta de la Gironda.
8: Les persones evacuades no podran tornar a casa fins que l'incendi no estigui controlat i encara no ho està. Avançarà i potser s'agreujarà en funció de les condicions meteorològiques.
7: El president francès Emmanuel Macron ha convocat per aquest dilluns al matí una reunió de crisi interministerial. Mentrestant, en declaracions a la televisió francesa, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat que es tracta d'una situació inèdita al conjunt de l'estat francès enguany, amb un total de més de 115.000 hectàrees cremades aquest 2026.
0: Doncs bé, aquí a casa nostra aquest dilluns tindrem 84 municipis, 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal i n'hi haurà 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc. Les comarques on caldrà estar més atents són l'Alt i el Baix Camp, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Ebre, també la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, per tant, tota la zona del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana hem sabut que no ha provocat cap incident important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Una expedició de bombers neerlandesos treballen aquests dies aquí a Catalunya per ajudar en l'extinció dels incendis, justament. Són una vintena d'efectius que formen part del programa Mecanisme Europeu de Protecció Civil perquè els estats es donin suport en situacions d'emergència. Els bombers els serveix per entrenar-se per als possibles incendis extrems que arribin en un futur pròxim, i és que el que estem vivint aquí a Catalunya, en definitiva, és el que hauran d'entomar. És un reportatge de Maria Costa amb el muntatge tècnic de Macià Closes.
5: Un cop estabilitzat l'incendi de Cervelló i que ha amenaçat de valent l'urbanització de les Rovires, cal remullar la zona i controlar els punts calents.
9: Then you have to be aware, eh? Where are the cars and so on?
10: And then you go straight on.
11: So the four is from the distance, yes. And there are where you see the people. Yes.
5: L'Ajwin Bedeigen, coordinador del grup de bombers neerlandès, està sota les ordres del sotsinspector dels bombers catalans, en Martí Rossell.
9: How that is going up is very bad. Yes. So I suggest that the people sud de Maspon.
10: Okay.
9: I fa un grup de bombers neerlandesos aquí. Justament ells estan veient que amb el canvi climàtic cada cop són més els dies de risc que tenen. Ells ja fa uns anys que estan intentant adaptar-se a aquesta nova situació.
8: I els catalans guanyen suports per treballar els incendis i aprendre a fer-ho amb bombers d'altres estats. El cert és que l'orografia de Catalunya i dels Països Baixos és incomparable, i els incendis també.
11: El terreny és diferent, les altures són diferents, però les tècniques ens poden servir també als Països Baixos. Per això som aquí durant dues setmanes, per treballar amb eines a les quals no estem acostumats. No tenim muntanyes, tenim arbres diferents, molts, i els incendis van molt ràpid, sobretot quan fa vent i és sec. El nostre país té molta densitat de població. Vivim enmig de la natura, en pobles, en càmpings, i per això, quan tenim incendis, hem de procurar que siguin petits.
8: Pels neerlandesos, la situació climàtica a Catalunya és, en definitiva, una finestra des d'on espien el seu futur pròxim, i, de fet, ja estan veient les orelles al llop.
11: Als Països Baixos, normalment, teníem temperatures de 20 a 25 graus, i ara arribem sovint als 30. La temperatura està pujant, el comportament dels incendis està canviant i tot això està venint cap al nord d'Europa. L'experiència dels bombers aquí a Espanya i a Catalunya ens pot ajudar molt a fer passos endavant en els incendis.
8: I és que, per molt inversemblant que sembli, als Països Baixos, terra d'aigua...
11: En certa manera notem l'efecte de la sequera, però quan comença a ploure tenim pluges molt fortes i tenim inundacions i no hi estem acostumats.
9: No hi ha cap país a la Unió Europea que amb els seus propis recursos pugui fer front a les emergències que vindran els propers anys. I això és una cosa que és categòrica. Que ens trobarem en situacions que superaran la nostra capacitat d'actuació és una cosa que tenim clar i que hem d'anar assumint com a país.
0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts. El Departament de Drets Socials haurà d'indemnitzar amb 12.500 euros un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La penalista i advocada del pare d'aquest menor, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana va retirar la tutela del menor a la seva família. Va ser en aquest període, quan la gestionava la Generalitat, quan hi va haver l'agressió sexual.
12: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus. El que no pot ser és que estiguis en un centre on tu garanteixes en teoria la protecció d'una sèrie de menors i que no te n'adonis que aquestes coses passen. És gravíssim.
0: La indemnització és de 12.000 euros. La seva advocada diu que és adequada.
12: Per jurisprudència del Tribunal Suprem, les indemnitzacions que s'estan donant per casos similars d'agressió sexual van entre els 12, els 15... Aleshores, ens sembla que sí que és justa.
0: Aquest cas de la DGAIA també, l'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil. I han amonestat el bomber de Lloret de Mar que havia criticat que es reservés un 40% de places exclusives per a dones al cos. Se'l castiga per presumptament haver difós informació falsa sobre aquesta reserva de places. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Departament ja li va obrir un expedient a començaments d'aquest any i ara s'ha resolt amb la imposició d'una falta disciplinària lleu. En aquell moment l'afectat va explicar a les xarxes que no estava en contra de la incorporació de les dones al cos de bombers, sinó que creia que s'haurien de garantir els mateixos filtres que amb els homes. Textualment va dir: dones sí, però no a qualsevol preu.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amanda N. Ramírez.
14: Petita oportunitat encara d'algun ruixat aquesta matinada, al matí d'hora, alguna gotellada que pugui caure, sobretot al voltant del Maresme, Vallès Oriental, nuvolades entre la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, en aquest sector que dèiem del Maresme, però bona part del país s'imposarà el sol, vent moderat amb alguna ratxa forta encara de mestral, que pugui superar els 60-70 per hora, a l'àrea sud del país, i també la tramuntana moderada al nord del Cap de Creus. Aquest vent, a partir de les 10 del matí, afluixa i gira marinada, i de fet ja s'acaba aquest vent del nord. Els propers dies, règim de calmes o brisa marinada en hores diurnes. Tot això amb sol, amb un ambient que es mantindrà una mica més càlid, però dins del que és normal encara aquest dilluns. Demà comencen a pujar, i quan pujaran més seria a partir de dimecres, ja amb pols amb suspensió africana, tornaríem a parlar d'una aglopada important de calor, que probablement a partir de divendres i dissabte seria una calor molt intensa i probable onada de calor, seria la quarta. Com a última cosa, comentar que les properes hores, matinada, al matí d'hora, encara pot caure alguna gotellada amb nuvolades entre la Catalunya central i la costa nord de Barcelona, Maresme o fins i tot Vallès Oriental. Poca cosa i anecdòtic.

0: A la Vall d'Aran aquest diumenge s'ha celebrat la Corsa Aran per sa Llengua, una iniciativa que reivindica l'ús social de l'aranès. Actualment, l'aranès és la llengua habitual de menys del 20% de la població i cada cop menys joves el parlen. Imma Caubet és membre de l'Associació Llengua Viva i organitzadora de l'acte, ha explicat el llegat històric i cultural d'aquesta llengua. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Reivindicar és refortillar l'ús social de l'aranès. Era mainadera, l'aprenen, l'aprenen, l'aprenen a escola, a parlar-lo i a escriure-lo, més d'empús en carrer manque l'usatge.
0: La cursa ha acabat a la plaça de l'Ajuntament de Viella, on el grup Occitana Dau ha celebrat un concert i una final de festa. I dos festivals de música clàssica han coincidit en l'espai temporal i geogràfic aquest cap de setmana. El Protofest a Tortosa i el Delta Xàmbar, que s'ha repartit per diverses localitats abrenques. Malgrat les similituds, cadascun aposta per una programació òbviament diferenciada, amb què aconsegueixen penjar el cartell de complet. Tortosa, Ariadna Escoda.
2: El caldo de cultiu cuinat a les Terres de l'Ebre per les bandes musicals, escoles de música i el Conservatori de Tortosa han convergit en certàmens com Delta Chamber, dedicat a la música de cambra, i Protofest, centrat en la música clàssica del Renaixement fins a l'actualitat. Pau Rodríguez, codirector de Delta Chamber, assenyala la importància de societats musicals com la Lira Ampostina.
3: La majoria de famílies d'Amposta, per exemple, que és la nostra ciutat, estaven involucrades en algun grau en la música, no? En alguna de les bandes, i això ens ho indica, pues, el fet de que gent com nosaltres, no? Que també hem estudiat música, i gent com els joves que vindran, joves solistes que vindran la setmana que ve, que estan treballant ja arreu del món com a solistes, com a membres d'orquestres molt importants, van començar la seva educació musical, en este cas a la Lira Ampostina, que és d'on nosaltres hem començat.
2: Un altre punt en comú entre els dos certàmens és la voluntat de fer accessible la música clàssica amb preus accessibles. Cecília Aimí és la codirectora de Protofest.
4: Són preus públics, la majoria també, alguns concerts, per no dir la majoria, són gratuïts, i és la voluntat del festival, evidentment, que tothom tingui accés a l'excel·lència sense haver-se de desplaçar.
2: Els dos certàmens dedicats a la música clàssica encara en l'última setmana d'actuacions, que es repartiran entre Tortosa, en el cas de Protofest, i les localitats d'Amposta, Tortosa, Escó i Deltebre, al Delta Chamber.
0: I situem-nos ara a Xile.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo.
0: Així l'han detingut a l'últim exmilitar condemnat per l'assassinat de qui escoltem, el cantautor Víctor Jara, durant la dictadura d'Augusto Pinochet. L'exoficial Nelson Jase Masei ha estat detingut aquest dissabte, portava 3 anys fugit de la justícia des que es va ratificar la seva condemna a 25 anys de presó. Víctor Jara va ser segrestat el 12 de setembre de l'any 1973, l'endemà del cop d'estat de Pinochet contra el govern de Salvador Allende. Jara aleshores era un referent de la nova cançó xilena, conegut per temes com El derecho de vivir en paz o Te recuerdo, Amanda, que ara sentíem. Activista i militant del Partit Comunista, el cantautor va ser traslladat i torturat a l'estadi xilè, avui rebatejat com a Estadi Víctor Jara, on van tancar més de 5.000 presoners. El seu cos el van trobar el 16 de setembre, a prop del cementiri metropolità a la perifèria de Santiago de Xile. El 2023, els tribunals van confirmar la sentència contra Jase Masei i 6 exmilitars més pel seu assassinat, un dels crims més simbòlics de la dictadura. Pinochet va dirigir, recordem-ho, al país sud-americà durant 17 anys, fins a la caiguda del règim, que no va ser fins al 1990.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ara anem a Pequín. Escolteu, perquè ballar en una plaça, en un parc, amb música moderna, és una activitat habitual a la Xina, tant que s'ha hagut de regular per evitar molèsties als veïns. Sobretot ho fan dones grans, amb la voluntat de fer exercici, però també de fer amigues i de divertir-se. A falta d'una oferta cultural més rica, s'ha convertit en l'esbarjo més popular. Anem a Pequín. Francesc Canals.
7: Cap vespre, a qualsevol ciutat petita o gran de la Xina, l'espai públic l'ocupa el fenomen conegut com Quan Changwu, en català, Ball a la plaça. És una pràctica que ve de lluny. Poden ser cançons patriòtiques i comunistes, però amb el pas del temps cada cop impera més la música eixordadora. Després d'una jornada d'activitat laboral o domèstica, sense massa incentius culturals o d'esbarjo, en una societat on tot ho controla el règim, sobretot les dones recuperen energia, es mantenen en forma i tenen una oportunitat de socialitzar-se. Sentim la Chi Xiaohong en la quarantena, ballant en un parc de Pequín, shorts texans grisos i una samarreta malva.
8: Tots ens endrem en la salut i el benestar. Moltes persones de mitjana edat i grans d'entre 40 i 50 anys venen aquí específicament per fer exercici.
7: La música alhora està cridada a generar una actitud positiva i resilient. Una de les cançons que sonen sovint és Weishama, que vol dir per què. Aquest fragment el podem traduir com per què? Perquè la passió ens impulsa, perquè cal preservar la dignitat, perquè ens neguem a baixar el cap. La majoria dels grups de ball són jubilades. No hi ha gaire homes, però el Puoyi, empleat d'un hotel, pantalons de xandall negres i samarreta blanca, n'és un, i també és entusiasta dels objectius del govern.
9: Faig exercici cada dia, principalment vinc per fer exercici. Ara tothom a la Xina participa en activitats físiques. La Xina promou programes de fitness a escala nacional. Tots fem exercici junts i ens ho passem molt bé.
7: A les 9 de la nit, per no molestar el veïnat, cal abaixar el volum dels grans altaveus que les colles duen al parc en un carretó. Al cap d'uns anys de l'obertura capitalista, el ball a la plaça es va popularitzar als 90 i s'ha anat fent omnipresent fins a provocar fa uns anys la queixa de moltes famílies que no podien dormir ni al vespre ni al matí, perquè també hi ha sessió de ball a primera hora del dia. Es va redactar una normativa que acotava els espais disponibles, principalment als parcs, sempre una mica més allunyats dels habitatges, i la normativa afegia, a més, una llista de cançons considerades adequades. Les iaies balladores es van negar a respectar-la.

0: I abans d'anar cap als esports, una darrera informació. La possible inhabilitació d'Holaluz com a comercialitzadora no és l'únic cas. El govern espanyol ha començat el procediment per inhabilitar també 25 comercialitzadores elèctriques que no tenen activitat. Entre aquestes empreses hi ha la que va impulsar la Xunta de Galícia o una filial de Naturgy. A diferència d'Holaluz, aquesta vintena de comercialitzadores no tenen cap client ni tampoc activitat des de fa almenys 6 mesos. Se les coneix com a comercialitzadores fantasma perquè estan registrades per vendre llum o gas, però no han comprat energia en l'últim mig any. Per afavorir l'existència de noves empreses que competissin amb els antics monopolis d'Iberdrola, Endesa o Naturgy, els successius governs espanyols han incentivat la creació de noves comercialitzadores, però la regulació, com dèiem, posa pocs requisits. Per aquest motiu, la Comissió del Mercat de la Competència ha proposat endurir ara els requisits per a totes les comercialitzadores.
1: Esports.
0: Amb el Roger Nau.
2: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França als Camps Elisis de París i ja forma part del Club dels 5. El corredor eslovè de 27 anys ha certificat aquest diumenge la seva cinquena victòria a la Volta Francesa i també és el cinquè corredor que ho aconsegueix, igualant les llegendes d'Anquetil, Merckx, Hinol i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip Emirates, que ha dominat amb autoritat aquesta prova.
3: The most important thing is... That you enjoy what you're doing and you have
4: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs he de trobar un nou objectiu després d'això.
3: Need to now find a new goal after this.
2: També han pujat al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, segon i tercer a la general, mentre el corredor neerlandès Mathieu van Van der Poel s'ha imposat a l'última etapa en final als Camps Elisis.
5: Fa un any que penso en això. L'any passat estava malalt i vaig veure l'etapa per la televisió i aleshores ja pensava en aquest moment i com ha anat és un somni.
2: El Tour, recordem, va començar el 4 de juliol a Barcelona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Barça comença aquest dilluns l'estatge d'Anglaterra. Els blaugrana en concret s'instal·laran durant una setmana a St. George's Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa, i divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Els que encara no hi seran són els mundialistes espanyols que no tornen a la feina fins al 12 d'agost. Un dia abans s'incorporaran Koundé i Gordon, mentre que Rafinha s'ha d'incorporar durant aquesta setmana. Hansi Flick donarà la llista de convocats aquest mateix dilluns al matí, poc abans que l'equip viatgi cap a terres angleses. En aquest inici de pretemporada, el tècnic alemany ha comptat només amb 9 jugadors del primer equip. Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Font, Casador, Marc Bernal, Bardagi, així com el darrer fitxatge, Karim Adeyemi. Per això, demà, aquest dilluns, el gran gruix dels expedicionaris seran els joves jugadors del filial i del juvenil. També marxarà aquest dilluns cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de la segona divisió, la Championship. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra el Middlesbrough. També en futbol aquest dilluns torna a la feina el Barça femení. Ho farà amb totes les futbolistes del primer equip disponibles, però Maitana Bonmatí al marge a causa de les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. En aquesta sessió ja hi seran Martina Fernández, l'últim fitxatge blaugrana anunciat aquest diumenge. La defensa central torna al Barça després d'un any i mig a l'Everton anglès. El Barça ha fet efectiva l'opció de recompra que tenia sobre la jugadora de 21 anys. La central firmarà fins al 2029. Amb la tornada de Martina Fernández ja són tres els fitxatges que ha fet el Barça aquest estiu. La també central René Fastasten, la portera Taylor McKemmy i a més de la renovació de Carla Julià que puja al primer equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I I l'atletisme català tanca el Campionat d'Espanya disputat aquest cap de setmana a Màlaga amb 8 medalles d'or i un total de 19 metalls. Un d'ells, el de l'atleta de Sant Cugat, Jael Secura Bestué, que ha guanyat l'or a la prova dels 200 metres llisos amb un temps de 22 segons i 57 centèsimes. Bestué explica que arriba amb bones sensacions a l'europeu que començarà el 16 d'agost. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Tinc moltes ganes de veure com arribo a Birmingham i bueno, lo d'aquí era una mica una prova, no? Queden 3 setmanes, encara tenim marge, però bueno, era veure com gestiono els 3-200, intentar arribar a la final amb la màxima força possible. Òbviament sempre volem més, però jo crec que estic molt contenta amb el nivell que estic assolint i penso que si les circumstàncies es donen, una pista ràpida, bon vent i el dia, doncs ho puc arribar a fer molt bé.
2: I victòria també d'Oriol Sánchez en categoria masculina. L'atleta barceloní ha fet els 200 metres amb una marca de 20 segons i 79 centèsimes.
7: Vam començar a competir a l'abril amb les divisions d'honor amb l'Hospitalet i ja vam començar a agafar l'engranatge, la embranzida per encarar aquest final de temporada, i ja a Logroño fa un mes va sortir a marca personal i a partir d'aquí ha sigut un final de temporada, la veritat que esplèndid, amb el sub-23 també guanyant-lo, i ara aquí que ha sortit també, la veritat, a tot el que podia demanar.
2: També han aconseguit l'or aquest diumenge Marina Martínez als 1.500 metres i Martí Sisé en el salt d'alçada. I en motor, victòria del britànic Lando Norris al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. El pilot de McLaren, campió del món l'any passat, suma així la seva primera victòria de la temporada. Han completat el podi Verstappen i Kimi Antonelli, el pilot italià, de fet, amb aquesta tercera plaça es consolida al capdavant del Mundial. Ara té 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton. Acabem dient també que en motor, en trial, victòria de Tony Bow en el Gran Premi de la Gran Bretanya. Continua invicta després de 4 proves i ja va corrent directe cap al seu 40è títol mundial.
1: 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns a tothom. Ens llevem amb 15 graus a Cervera, 18 a Gandesa, 25 graus al barri del Raval de Barcelona. Les temperatures, per tant, que han baixat una mica en aquestes últimes hores, però continuem tenint bona part del país en risc d'incendi forestal. Per ser concrets, 84 municipis catalans en perill extrem, 173 més en perill molt alt. Per tant, el risc és alt, el risc és extrem. La situació és delicada, sobretot veient el panorama que ens envolta. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Ávila i Toledo, ja són 136.000 les persones desallotjades o confinades. Ara repassem com està la situació en aquests incendis, però de moment, Jofre Joné, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el dilluns?
1: Doncs molt bé, la veritat és que comencem amb aquesta segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb valors que ja no són tropicals a l'interior, només a la línia de la costa es mantenen per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval, aquesta illa de calor de la ciutat de Barcelona, que ha fet que encara hi hagi un valor tòrrid, és a dir, que no es baixi dels 25, tot i que encara podria baixar algunes dècimes. Bé, la jornada dominada pel sol, quatre núvols mal comptats, núvols decoratius, poc importants, que aniran donant pas al sol a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, potser al nord de la costa central,

0: Ara mateix, tots aquests focs que dèiem, el de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de Toledo, tots aquests continuen cremant sense control.
1: ¿Tienes alguna otra brigada por allá?
0: A la Vall d'Uixó, al País Valencià, per exemple, els bombers creuen que aviat podrien contenir l'incendi, però de moment no és el cas. Hi ha 17.000 persones desallotjades, 60.000 més confinades. Anem a la Vall d'Uixó amb la nostra companya Marta García. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Com estàs?
2: Doncs bé, com deies, una miqueta a l'expectativa, seguim confinats. És de veres que la situació pareix que ha millorat una miqueta i, com deies, el que ens arriba a nosaltres també de les autoritats locals és que la situació és una miqueta millor i, per tant, és possible, perquè això també s'ha de dir amb molta precaució, que avui se poguera com a mínim perimetrar o controlar una miqueta més l'incendi, per tant això dona una miqueta d'esperances, però de moment la situació és exactament la mateixa. En la vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada i a l'expectativa una miqueta de lo que mos puguen anar dient durant el dia.
0: Què us van dient? Perquè de moment us deixen confinats a casa fins que no us diguin el contrari, no?
2: Exacte, de moment és això, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. No perquè l'incendi en si diguem estiga molt millor, perquè està sent molt difícil controlar-lo, però la situació particularment en la vall sí que és una miqueta millor, perquè l'incendi avança serra espadà cap a dins, la vall és com la porta d'eixa serra espadà, i per tant el que és en la vall en si, mira, un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Anava a preguntar justament això, pel fum, per les flames, si les teniu a prop.
2: Avui no tant. Ahir de vespre va començar a ser el pitjor dia, diguem, va ser el dissabte, que és quan se va originar. Com que n'hi havia ponentà, se va originar en la vall, però va anar cap a la Vilavella, però a migdia va començar a canviar l'aire de direcció i aleshores les flames les van tindre damunt, que és quan van desallotjar els tres barris de la vall que queden més a prop de la muntanya. Ahir la situació també va començar a canviar, per tant, en la vall particularment, a nivell de fum, de cendra, des d'ahir de vespre i sobretot este matí, la situació ha anat millorant.
0: Doncs creuem els dits perquè això continuï. Des de la Vall d'Uixó, Marta, mil gràcies, una abraçada ben forta.
2: A vosaltres.
0: A la Marta García, que està a la Vall d'Uixó, una de les zones, com ens explicava ella mateixa, on s'ha demanat aquest confinament de la població. A banda d'aquest incendi al País Valencià, però, tenim els incendis de Madrid, d'Àvila, de Toledo. En conjunt, aquests tres sumen 77.000 hectàrees i al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. 90.000. De fet, d'aquests tres incendis, només el d'Àvila, estem parlant de 50.000 hectàrees, la qual cosa ja el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya.
3: Que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: És el que deia la vicepresidenta i ministra per la transició ecològica, posant de relleu la complicació, l'extrema complicació dels incendis d'aquest any. I això sense oblidar França, perquè el foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. 220.000! A més, aquest incendi talla l'autopista i la via fèrrea amb Espanya, però amb això també hi ha una bona notícia, amb totes les cometes del món, però hi ha una bona notícia, que és que durant aquesta nit, com a mínim, el foc no ha crescut especialment. Els bombers han dit aquest mateix matí que, de manera global, podríem parlar d'una certa estabilitat.
4: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour. Ici, le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de métropole.
0: Aquest que sentim és l'alcalde de Bordeaux. Imagineu-vos quina és la situació, fins al punt que l'alcalde ha hagut de sortir per dir que no es plantegen de moment l'evacuació de la ciutat, que en principi aquest és un escenari que no es plantegen. Clar, és que el foc està a 15 quilòmetres de Bordeaux, de l'àrea metropolitana de Bordeaux, o uns 15, del centre-centre una trentena, però de l'àrea metropolitana de Bordeaux està a uns 15 quilòmetres, és per això que el neguit s'ha disparat a les últimes hores. Avui seguirem en directe com evolucionen aquests incendis, seguirem evidentment com tenim el risc d'incendi forestal ara mateix a Catalunya, que és alt, molt millor del que era al principi del mes de juliol, però, tot i així, molt alt i també, per tant, molt perillós. Però, a banda d'això, l'altre gran tema que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és la compareixença aquesta tarda de la consellera d'Educació al Parlament. La consellera Niubó Ribó compareix per donar explicacions sobre el fiasco amb les proves PISA a Catalunya. Recordem, una vegada més, això ho vam saber divendres, que els resultats de les proves

0: PISA a Catalunya, les últimes que s'han fet, no seran vàlids per comparar ni amb altres anys ni amb altres territoris, perquè a l'hora de decidir quants alumnes feien les proves se'n van descartar un 23%, quan el màxim que posa l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, és un 5%.
1: Que podria ser que la coincidència de que centres de la mostra, de la prova PISA, atès aquesta coincidència en temporalment de dues proves diferenciades, podria ser doncs, que aquesta coincidència d'aquestes dues proves s'hagués fet doncs, una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
0: Aquesta és una de les explicacions que s'han donat fins ara, una de les poquetes explicacions que s'han donat fins ara. Va ser la directora general de Currículum, Sònia Fernández, explicant que les proves PISA, com sentíeu, van coincidir amb les proves de final d'etapa i que possiblement això hauria complicat una mica el panorama. Avui veurem què explica exactament la consellera. De moment, Junts, el PP, el sindicat USTEC, la Associació de Directors dels Centres reclamen explicacions molt més detallades i molt més exhaustives de què ha passat aquí. Ara fa uns minuts el president Salvador Illa de Viatge al Vietnam ha defensat la consellera i anirem al Vietnam també de seguida en directe per conèixer exactament en quins termes ha defensat Illa la consellera. També sentirem la reacció del president a una de les novetats d'aquest matí, enquesta que avui publica el diari El Periódico. El PSC guanyaria les eleccions però amb 8 escons menys i Aliança Catalana podria ser la segona força disputant-se la segona posició amb Esquerra Republicana, però segurament una miqueta més amunt del que apuntaven les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió ara fa tot just uns dies. Aquest mateix sondeig, el del Periódico, diu que Junts perdria la meitat de diputats i no hi ha cap aliança, diguem-ne, que sumi majoria en un Parlament que, per tant, quedaria tremendament fragmentat. A banda d'això, també d'aquesta nit, els preus del petroli han baixat una mica, mentre l'Iran i els Estats Units han aturat els atacs per les tensions a l'estret d'Hormuz. Això després que Donald Trump hagi hagut d'afrontar diverses crítiques després de comentar en les últimes hores, fent broma, en teoria, que es podria presentar una tercera vegada a president, tot i que legalment no pot, i no són les úniques crítiques que ha afrontat. Baby,

Perquè Katy Perry ha denunciat a les xarxes socials que la Casa Blanca ha tornat a fer servir una cançó seva sense permís. En aquest cas, en un vídeo a TikTok que parlava, encara que sembli una mica estrany, dels bombardejos a l'Iran.

4 minuts i arribarem a un quart de 8. Així comença el dilluns. Per cert, que el Barça avui marxa a Anglaterra, encara, evidentment, sense els jugadors que van participar al Mundial, i el Madrid tindria a punt el fitxatge del jugador de Costa d'Ivori, Yann Diomande. També ho explicarem. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense control.
2: Com sentíem, l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'Extinció.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. La investigació de la causa encara està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui, Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: El més gran de la història.
4: El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: Madrid, Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Com pinta això?
5: Doncs mira, és la quarta nit, per molta gent, per milers de persones fora de casa. Moltes no han pogut tornar ni a veure si casa seva es manté dempeus. Avui, dilluns, molts no podran anar ni a treballar. Les primeres dades que ens permeten fer-nos una idea de la Comunitat de Madrid parlen només en un dels pobles afectats de 43 cases arrasades, més de 300 afectades. Per tant, tot això anirà més, com dieu. És un foc molt important. El perímetre és ja de 280 quilòmetres. També s'ha declarat en aquestes darreres hores l'emergència nacional a Toledo, per un altre foc que també creix, i la prioritat és que no s'uneixin. Uns focs molt presents arreu. Penseu, a Madrid estem a uns 50 quilòmetres. La cortina de fum, la cendra, l'olor, el color del cel fan molt evidents que estem a tocar dels focs. Aquesta nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
6: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot per anar més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica. De moment el PP no respon.
0: Gràcies, Tani. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Quatre vegades París.
2: És la superfície que ja ha cremat l'incendi de la Gironda, França, que continua incontrolable. Hi ha 9 bombers ferits. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment no es descarten, de moment sí que es descarten evacuacions massives a la ciutat.
7: El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat que mai s'havien trobat amb una cosa així.
8: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu. És un fet excepcional. És més de tot el cremat en el passat i una situació totalment inèdita.
4: L'altre gran incendi, el departament de l'Eland, està contingut però no estabilitzat i ja ha cremat més de 3.600 hectàrees. El president francès Emmanuel Macron ha convocat avui el seu gabinet de crisi.
0: I perill extrem.
2: A Catalunya avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal. N'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc.
7: Les comarques on caldrà estar més atents són la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, és un quart de vuit i amb menys marge, però tornaria a guanyar.
4: Salvador Illa, si ara es fessin eleccions, però amb 8 diputats menys. I Aliança disputaria el segon lloc a Esquerra, ho diu una enquesta que avui publica el periòdico.
2: Junts perdria la meitat de diputats i entraria entre 15 i 18, mentre que Vox repetiria amb 11. Ni la suma d'esquerres ni la del bloc Junts Esquerra, la CUP aconseguirien la majoria absoluta.
0: Aquest és un dels temes dels quals n'ha parlat aquesta mateixa matinada el president Illa des del viatge oficial que està mantenint al Vietnam. Anem en directe a Hanoi, enviat especial Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, Freddy? Bon dia. Sí, el president ha relativitzat la reculada del PSC que dibuixa aquesta enquesta i està convençut que té l'aval dels ciutadans per seguir desplegant el seu pla de govern. De fet, ha deixat clar que no canviarà de rumb a la segona part del mandat, però ha promès un revulsiu en alguns temes ara que està a punt d'arribar a l'equador de la legislatura.
10: Jo no variaré la línia d'actuació del govern, que crec que és la correcta i estem a meitat de mandat, per tant, abordant qüestions de fons, sacsejant algunes coses. El que veig és que hi ha una confiança en l'acció del govern i també una bona valoració en els elements de fons de l'enquesta. Seguirem treballant a la mateixa línia i amb tota la confiança.
9: Una enquesta, la del Periódico, que no l'ha agafat per sorpresa, diu que mostra una tendència semblant a l'últim baròmetre de la Generalitat de fa només uns dies, i això sí, ha passat de puntetes al creixement disparat d'Aliança Catalana.
0: I sense llufa.
7: Salvador Illa diu textualment que no vol penjar la llufa a ningú per l'error a les mostres de les proves PISA. Aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament.
0: I això també ho ha dit a Hanoi, Albert.
9: Sí, perquè ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han revelat per l'incident en les proves d'avaluació. Estan convençuts que l'únic culpable és la Generalitat i demanen que s'assumeixin responsabilitats. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però el president Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
0: Des del Vietnam.
9: Tot això ho ha dit...
0: Ai, digues, perdó, sí, digues, Albert.
9: Anava a dir que tot això ho ha dit en aquesta gira des del Vietnam, on de fet fa només una estona el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, és un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció, doncs bé, de mirar de millorar les relacions comercials i aplanar el camí perquè puguin desembarcar cap aquí més empreses catalanes.
0: Doncs això, des del Vietnam. Albert Prat, fins ara.
9: Que vagi bé.
0: Tornarem a Hanoi de seguida per conèixer algun detall més d'aquestes afirmacions que ha fet el president Illa i d'aquest viatge, però hem de destacar que avui aquí al programa parlarem d'aquesta situació de l'informe PISA amb el president de l'Associació de Directius d'Educació, el Jordi Satorra, i també amb el Francesc Padró, que va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, sap com es fan aquestes proves i sap com hi ha aquests criteris. Encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, turisme.
4: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. La policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest. La gent reclamava entrar-hi i és on hauria començat la tensió amb la policia.
2: Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
1: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus avant passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és ca nostra i un turisme de qualitat.
11: Platges que nosaltres anàvem habitualment, diguem-nos, és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
12: Ens van contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
7: A Mallorca no arriben a ser 1 milió de persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Prova de foc.
4: Avui és el primer dia laborable amb el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
2: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació.
0: Quim Codines.
13: Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei i l'operadora ferroviària afronta el primer gran examen amb el retorn dels desplaçaments habituals. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall, que han recuperat la normalitat en els seus desplaçaments, tot i que afronten el primer dia feiner de servei amb prudència després de diversos dies d'incidències.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
13: Tot i que la circulació dels trens a les tres línies afectades ja s'hagi restablert, Renfe manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc com a mesura preventiva. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Podran tornar.
7: Els veïns del barri del Putxet, que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona, podran tornar aquesta setmana a casa seva. Són 11 habitatges i 4 locals.
0: Berta Torrades.
15: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
16: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals, i per una altra banda, els danys econòmics.
15: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i cinc minuts de vuit, abatut.
4: El presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor d'origen libanès tenia antecedents per radicalització.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
18: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units.
19: In unserem land zusammen.
20: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també a Seattle.
2: Un tiroteig aquesta matinada a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Hi hauria almenys 2 morts i 5 ferits.
7: Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de Seattle. Hi hauria un detingut i es busquen també 2 sospitosos.
0: Aturats.
4: Els atacs contra l'Iran. Després de 2 setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han parat els atacs en una treva tàcita que ja ha fet abaixar el preu del petroli.
2: L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics. El barril de petroli Brent ha baixat prop d'un 6%.
7: Segons alguns mitjans nord-americans, la falta d'estoc de munició és una de les causes principals de l'aturada dels atacs nord-americans.
0: I 7 i 22 minuts, encara alguna cosa més, per exemple, el sector agrícola.
4: Avui es reuneix amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeja, a Montblanc, després de les mobilitzacions d'ahir i divendres. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
0: Més detalls, Alba Mor.
21: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
22: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
23: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
21: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les ZEPA.
0: I nou model de finançament.
2: Es debatrà aquesta setmana en un Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ha convocat per debatre'l amb les comunitats autònomes. Ara per ara només hi dona suport Catalunya.
0: I també indemnització.
7: La que haurà de pagar el Departament de Drets Socials a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La sanció és de 12.500 euros.
4: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
24: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
2: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
0: I hem de lamentar un nou ofegament.
7: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar els Mossos que 2 persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que a un d'ells se l'havien endut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat entre unes branques.
4: Personal del sistema d'emergència Ciències Mèdiques va intentar reanimar-lo sense èxit. L'altre jove que va saltar des de les roques en va sortir il·les.
2: És la 5a víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
0: 5 minuts i arribarem a 8:15. Anem als esports que avui tenen, evidentment, com a protagonista Pogačar. Pau Dacs, què tal? Molt bon dia.
25: Bon dia. El ciclista eslovè va proclamar ahir a París guanyador per 5a vegada de la Gran Volta Francesa. Pogačar, que ja tenia la competició sentenciada de feia dies, va fer història igualant altres ciclistes amb 5 tours, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip dels Emirats Àrabs que ja pensa en noves fites.
26: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have
27: a... El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
26: Need to now find a new goal after this.
25: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogačar, Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Maite van der Poel es va imposar a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
0: I el Barça i l'Espanyol, mentrestant, cap a Anglaterra.
25: Els Blaugrana viatgen avui cap a terres britàniques, on s'estaran una setmana a St. George's Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip. No hi seran encara els mundialistes espanyols i Rafinha s'incorporarà durant aquesta setmana. També marxarà avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough. També torna a la feina el Barça femení. Amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. A l'entrenament d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McCamey i la central neerlandesa Renee van Asten.
0: 3 minuts i arribarem a 2:15. Acabem, Pau, amb motor.
25: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada del britànic de McLaren, Lando Norris. Va completar el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, de Mercedes. Antonelli es consolida al capdavant del Mundial amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
2: el 37.461-37461 de la sèrie 8.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, algun dels protagonistes de l'any, amb el Giovanni i companyia.
6: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa excepcional, fora. Llavors, són amics, no hi ha nena. Vale? O sigui, que, tal.
8: Vale, quedem entesos, doncs.
0: Home, Ferran Adrià, és la persona que calia. Benvingut, Ferran.
9: No. Del salmó.
0: Sí.
9: Balmó.
8: Com?
9: Què? No. Lo de al bull.
0: Sí.
9: La gala Montjuïc.
0: Sí. La gala Montjuïc.
9: De la damnificació del Juli Soler, del meu germà i tal, de la damnificació de la factòria. Vale? Era gris.
0: Exacte. Això és el que volia dir. Gràcies, Ferran Adrià. Que la carn del salmó de piscifactoria, el que és de granja, en el seu estat natural, la carn és d'un color grisós.
9: No. Sí.
0: Val.
9: Gris.
0: Bueno, va,
9: gris.
0: Sí, és el que acaba de dir.
9: Sí.
0: Vam
9: pensar, bueno, i si li donem una cosa per menjar perquè la carneta se fiqui de color salmó.
0: Exacte.
9: Ah, la gratificació. Vam donar ganchitos.
0: Sí, vau alimentar els salmons de piscifactoria amb ganchitos perquè es posés de color taronja.
9: Però què passa? Bueno, què passa?
0: Què passa?
9: Agafa un gust una mica raro, com de queso cabocado després vam provar amb les mandarines.
0: Ja, però un salmó amb gust de mandarina tampoc. A veure, el que jo he llegit, Ferran, si em permets, que sense ser jo un geni com tu, és que se li dona una mena de pinso al salmó de piscifactoria. Amb això arribem a 2:15.

0: Avui, evidentment, els incendis centren bona part de la nostra atenció. Els incendis que cremen sense control, d'una banda al País Valencià, la Vall d'Uixó, de l'altra els incendis de Madrid, Ávila i Toledo, i de l'altra també a França, a la Girona, a la Gironda, a la zona de la Gironda. L'incendi de la Vall d'Uixó ha forçat el desallotjament de 17.000 persones, com ens explicava des d'allà mateix la nostra companya Marta García, que hi està confinada.
1: En la Vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguint confinada, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. Un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Tenim doncs aquest incendi, el de la Vall d'Uixó, però també tenim els de Madrid, Ávila i Toledo, que es consideren, molt especialment el d'Ávila, el pitjor incendi de la història d'Espanya.
2: Que llevamos 153.000 hectàrees afectades en tot el territori nacional. 153.000 supone 6 vegades més que l'any 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: Així destacava la ministra per la transició ecològica la extrema complicació de tots aquests incendis. I encara hi hem d'afegir el de França, 220.000 persones evacuades. L'alcalde de Bordeus ha dit que en principi no es contempla l'evacuació de la ciutat, tot i que les flames són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Incendis al marge. El que va a camí de convertir-se en el maldecap de l'estiu pel govern és el fiasco a les proves PISA. Avui és un dia important perquè avui la consellera d'Educació compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre què és el que va passar exactament i per què es van excloure més alumnes del compte. El president Salvador Illa s'ha tornat a referir aquesta matinada en aquesta qüestió des del seu viatge oficial al Vietnam.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
0: Avui en parlem amb l'Associació de Directors, que exigeixen explicacions juntament amb l'USTEC o juntament també amb formacions polítiques com el Partit Popular o Junts. També sentirem la reacció del president de la Generalitat a l'enquesta que avui destaca en portada el Periódico de Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions, sí, però amb 8 escons menys, i Aliança Catalana es confirma que pot ser la segona força amb un cert frec-a-frec amb Esquerra, però un frec-a-frec menys intens del que pensaven les enquestes del CEO. Junts perdria la meitat de diputats i ara mateix, amb aquesta enquesta, si avui hi haguessin eleccions, no hi hauria cap possible majoria. No hi hauria cap combinació de partits que sumés majoria absoluta. I pel que fa als esports, Pau.
4: Tadej Pogacar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, com pinta el dilluns? Jofre Genoé, bon dia.
5: Bon dia, doncs un pronòstic que ens indica que aquesta setmana el sol s'imposarà pràcticament cada dia, només amb núvols puntuals com els que tenim aquest matí al nord-est del país, que aniran dissipant-se i donant pas a aquest sol, que ha de fer que les temperatures també vagin a l'alça al llarg de la setmana. Avui, de moment, cap al Pla de Lleida, com a molt al voltant dels 35 graus als valors més alts, i després d'aquesta matinada que ens ha dut un ambient molt agradable, la segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb només valors tropicals a la línia de la costa. Potser entre dijous i divendres arribi un altre pic de calor, tot i que no creiem que sigui de la magnitud dels que hem arribat a tenir.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Això és, recordem-ho, a les línies R2, R2 Nord i R11, on es van haver de tallar en aquest punt a Montcada la setmana passada a causa de l'esvoranc. Cal tenir en compte, això sí, que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual, per tant, poden anar tard. D'altra banda, la xarxa ferroviària, doncs hi ha els retards habituals, com per exemple els de 10 minuts a l'R11.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades, sobretot a Barcelona i les entrades. La ronda a dalt entre el Nus de Trinitat i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, de Diagonal de Sant Gervasi, sentit Besòs, la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc, en sentit Besòs, la B20, la Pota Nord de Santa Coloma fins a entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, a Montmeló, de Santa Perpètua de Mogoda, a Barberà, i l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Aznar. Serà d'aquí una horeta, aproximadament, però de moment... Com sempre, fem un cop d'ull als diaris, ja arrencant per les portades i les opinions més destacades. Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui els diaris destaquen amb el que la premsa ja considera el pitjor incendi de la història a Espanya i que protagonitza, com dèiem, les principals capçaleres i portades.
6: La Vanguardia destaca que 136.000 persones ja han estat desallotjades o confinades arreu d'Espanya pels incendis i que el fum ja arriba a Catalunya.
9: El Mundo a Madrid ja parla d'èxode del foc i li dedica a l'editorial i ho qualifica com un problema d'estat.
6: El diari també revela el pla del govern de remodelar la flota d'hidroavions previst per al 2022, però que a hores d'ara ha hagut de cancel·lar-se per problemes amb les licitacions.
9: En aquesta línia, l'ABC, el seu exdirector Ignacio Camacho dedica el seu article d'opinió a la inexistent política de paisatge que, segons ell, té l'actual govern pel que fa a la gestió dels boscos.
6: La Vanguardia, en la seva portada, destaca que ja es comencen a notar els primers senyals de millora i que municipis com la Mierla ja intenten tornar a la normalitat.
9: La periodista Maria Ángel Alcázar es fa ressò de les paraules del rei durant la seva visita a Villamán, on va qualificar d'exemplar la coordinació dels equips que continuen lluitant contra les flames.
6: Una opinió que contrasta amb la notícia que recull aquest mateix diari sobre la manifestació d'ahir dels bombers de la Comunitat de Madrid, que senten que estan abandonats per l'administració.
9: I un últim tema relacionat amb els incendis i la salut. El periòdico apunta que els desastres naturals disparen els problemes de salut mental.
6: Segons dades d'un estudi de la Universitat Carlos III, les grans catàstrofes del planeta augmenten l'angoixa col·lectiva, insomni i els ingressos hospitalaris per problemes psicològics.
0: Són 2:06 d'avui. Continuem el repàs a la premsa amb altres notícies que hem trobat en aquest cas a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als col·leccionistes.
4: Sí, s'està ultimant el nou disseny de bitllets d'euro. S'han presentat les 10 propostes finalistes i fins al 21 de setembre es pot votar l'opció preferida per començar-les a imprimir i introduir-les al mercat. Quins dissenys hi ha? Doncs 5 tenen el perfil de personalitats de la cultura. Per exemple, Maria Callas, Beethoven, Maria Curie, Miguel de Cervantes o Leonardo da Vinci. Hi ha 5 opcions més, amb aus o paisatges, com la cigonya o el flamenc, i al revers, edificis d'institucions europees. Ja es pot votar a la web del Banc Central Europeu. Us recull l'Ara.
0: I què no ha agradat a les dones japoneses?
10: Que Tòquio hagi demanat als homes que vagin a treballar en pantalons curts per la calor. Les dones ho veuen literalment com un assetjament pels pèls de les cames. Ho llegim a La Vanguardia, que explica que això posa encara més de manifest les desigualtats amb les dones, que encara tenen la pressió de treballar amb mitges o amb faldilles llargues.
0: I salven la famosa Bougainvillea de Barcelona?
4: Sí, és la que hi ha a la Rambla de Catalunya. Veiem a la web de BTV que l'han salvada amb una pèrgola de ferro. El cost ha anat a càrrec d'un veí que ha volgut col·laborar a conservar la planta enfiladissa. L'Ajuntament ha assumit el transport, el muntatge i la instal·lació. La mobilització veïnal havia salvat 2 vegades. Ara sembla que ja és definitiva.
0: Perdó, Bougainvillea és una planta, eh? Pau? Bougainvillea és una planta?
4: Cada... Sí, senyor.
0: Val. Primera notícia. Si us esteu instal·lant aire condicionat, això ho heu de saber.
10: L'agència tributària permet aplicar deduccions d'entre el 20 i el 40% per obres que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Entre aquests és que s'acrediti la millora energètica a través d'un certificat d'eficiència energètica, un abans de l'obra o la instal·lació i un altre després. Llegim al Nació que en el cas dels aires la deducció pot arribar fins als 3.000 euros.
0: I seguim el repàs a la premsa. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Mireia Isard.
6: Al Jazeera hi trobem una entrevista amb el president de Síria, Ahmed al-Shara, en què explica que Damasc està treballant activament per arribar a un acord de seguretat amb Israel amb la participació de diversos països. El president sirià confia que aquest pacte pugui servir per tenir una pau global a la regió. The New York Times fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran i diu que Trump hi ha quedat atrapat. Assegura que el president, que pensava que no hi havia límits al seu poder, ha descobert que sí, que hi ha límits, que hi ha diversos límits i, de fet, diu que cada vegada està més frustrat i és més imprevisible. I el Frankfurter Allgemeine explica que el presumpte autor de l'atropellament de Berlín ja havia estat sota custòdia policial i havia de participar en un programa de desradicalització. El rotatiu explica que el jove havia mantingut 2 entrevistes amb especialistes de prevenció de l'extremisme i que, segons les autoritats, en aquestes trobades no va manifestar cap pla per cometre un atemptat.
11: A la premsa econòmica, l'endemà de la manifestació a Mallorca que demanava regular el turisme a les Illes Balears, On Economia publica una entrevista a Rafa Serra, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Assegura que s'està creant un estigma cap al turisme, defensa que és cultura, coneixement i convivència, i que si no existís tornaríem a l'època feudal. En el mateix diari també expliquen que 2 de cada 3 dels viatgers que surten des de l'aeroport del Prat ho fan amb companyies de baix cost. El 70% dels passatgers ja viatgen amb aquestes empreses. El Cinco Días, per la seva banda, diuen que a Europa es creen més start-ups que als Estats Units, però que costa construir gegants tecnològics. I això que, segons detalla el diari, la Unió Europea acull una quarta part dels investigadors de tot el món i produeix un terç de les publicacions científiques. El problema, diu, són les traves reguladores i l'escassetat de capital.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
17: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts.
18: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Pau Dax.
4: Ens parlen al Mundo Deportivo de fitxatge Rafinha. Es veu que el club blaugrana té preparat un pla de treball específic pel jugador brasiler, que s'incorpora aquesta setmana a l'estaix blaugrana a Anglaterra, perquè recuperi la seva millor forma física. A l'esport ens parlen del projecte, del nou projecte de Sekulić al Barça de bàsquet, amb més fitxatges a la vista. El proper objectiu és Tosun Ebuoban. L'objectiu és tenir un planter amb més fons d'armari, amb 15 o 16 efectius, per no anar tan justos com aquesta última temporada. I al diari Ara llegim: tots volen convèncer Hansi Flick, i és que els joves del filial volen tenir, fer-se un lloc al primer equip del Barça, i repassa noms com Ebrima Tunkara, de 16 anys, Orion Goren, de 17, o Hamzat Belkarim, de 18.
19: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vin al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: Vinga, continuem repassant la premsa, quan falten 2 minuts per 3 quarts. La premsa del cor.
20: Doncs sí, els amants de les revistes del cor ja es poden estar d'enhorabona. Aquest dissabte hi ha hagut un dels casaments de l'estiu. La periodista Susana Griso i l'empresari i economista Luis Enrique es van dir al Cibull en una cerimònia informal que es va fer en un conegut hotel de S'Agaró. 250 convidats amb vestits informals i àpat a peu dret, lluny de formalismes. Res de corbates ni looks de revistes de moda. Molts companys de la núvia i del món empresarial entre els assistents. Ella portava un vestit llarg, blanc, dissenyat per Rosa Esteve, i ell una camisa rosa feta a mà per una camiseria de Sevilla. Hi va haver música, ball i aquell ambient cookie dels casaments picos i del cor a la cartera, perquè ha transcendit que Marco Corella, no jugador del Real Madrid, i la seva dona, Claudia Rodríguez, disposen d'un patrimoni al voltant de 32 milions d'euros. Això gràcies a tenir una casa senyorial a Londres, un salari del seu exequip al Chelsea d'uns 100.000 milions mensuals, contractes publicitaris i una societat esportiva creada el 2023. I és que és una professió com aquesta, els diners deixen en segon lloc els colors.
0: Vinga, qui fa anys avui?
11: Doncs l'actor que va donar vida a un dels personatges més icònics de l'adaptació de la saga de Joc de Trons per HBO. Nicolas Coster-Waldau, o el que és el mateix, Jaime Lannister, fa 56 anys. Fa uns quants més, 75, un dels escriptors en euskera més llegits i traduïts, Bernardo Achaga, autor d'Obabacoac, el fill de l'acordionista, o Set cases a França. Acabem amb l'actor Santi Rodríguez, el frutero de la mítica sèrie Sete vides, en fa 61.
0: I el santoral, Mireia.
11: Avui el Santoral té dues protagonistes clares, Santa Juliana i Santa Sempruniana, patrones de Mataró. No cal consultar l'IDESCAT per saber quantes n'hi ha. Ahir la tarda, com cada any, es va fer una recepció a l'Ajuntament amb totes les dones i nenes que es diuen així a la ciutat. I de bon ostrac també és Sant Cugat, Coneguda, Jocunda i Pantaleó.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, cada matí repassem una recomanació literària des d'una llibreria.
1: Bon dia, sóc na Margalida Castell, llibretera de Quart Creixent, una petita llibreria situada ben al centre de Palma i amb més de 40 anys d'història. Per aquest estiu m'agradaria recomanar-vos el llibre Gat i Pingüí, escrit per Oriol García i il·lustrat per Lucía Serrano. Un llibre infantil, però segur que traurà un somriure tant a petits com a grans. Publicat per la Galera, Gat i Pingüí explica de forma molt subtil el canvi de vida d'un moix amant de la rutina i la seva adaptació i transformació quan, de forma inesperada, un pingüí s'instal·la a casa seva. Ple de tots d'humor i absurditat, aquest conte ens entendrirà i ens farà riure i no podrem deixar d'estimar els seus personatges. Està indicat per a lectors a partir de 7 anys, però com vos dic, sigui quina sigui la vostra edat, no deixeu de llegir-lo.
0: Un minut passat de 3:15. A la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tots 5.
21: Se centra en els germans Salinger, que evidentment són 5 i viuen a San Francisco. De manera sobtada queden orfes i han de fer front a tota mena de responsabilitats que van molt més enllà de l'edat que tenen. El germà gran, de 24 anys, es converteix en el pare de família, però moltes vegades són els germans més petits els que fan que posi seny. Una sèrie que va donar a conèixer actors i actrius com Matthew Fox, un dels protagonistes de Perdidos, o Neve Campbell, que es va fer popular amb la saga Scream. Una proposta familiar de 6 temporades a la plataforma 3CAT.
0: Gràcies, Sílvia. Aquests són, d'altra banda, els sons d'aquest matí.
17: Els sons del matí.
22: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
23: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
24: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
25: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Èxode.
11: Emigració en massa, marxar de casa per obligació, fugir per una amenaça. Diferents articles d'opinió ja refereixen al moviment dels desplaçats per culpa dels grans incendis del centre de l'estat espanyol i de França com a èxode pel gran volum de població que està havent de buscar refugi. El foc de Madrid ja ha obligat a marxar a més de 150.000 persones. A França els evacuats arriben als 300.000.
0: Llufa.
11: Tros de drap, de paper o de qualsevol altra cosa que es penja per burlar el vestit d'alguna persona sense que se n'adoni. Això és el que diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no vol fer amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error a l'hora de fer la mostra d'alumnat que va passar les proves PISA. Excloure un 23% d'estudiants i no el màxim del 5% que permet l'OCDE farà que aquests exàmens ara no siguin vàlids per treure conclusions sobre l'evolució del sistema educatiu. Niubó compareixerà aquesta tarda al Parlament.
0: Turisme.
11: Fet de viatjar per un país pel sol gust de conèixer-lo, per recreació o bé conjunt d'activitats, de tècniques i de serveis relacionats amb el transport i l'acolliment dels turistes. Ahir a Mallorca, justament, es va viure una manifestació contundent que reclamava posar fre als visitants a l'illa. Els residents denuncien que l'allau de turistes que reben ha fet augmentar tant el preu de l'habitatge que se senten expulsats de la seva illa. A l'Àgora parlarem amb un dels representants dels manifestants, Dani Coma, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
0: Posem-hi ara tres xifres amb el Pau Bartrolí. 250.000.
26: Són ja les persones evacuades de l'incendi de la Gironda, França, on el foc continua a tocar de Bordeus, i les autoritats avisen que no es preveu que puguin tornar aviat a casa. En aquests moments el foc és a només 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat francesa. Els bombers estan especialment preocupats per demà, ja que s'esperen temperatures que podrien arribar als 40 graus. El president Emmanuel Macron presideix aquest matí, a partir de les 10, una reunió de crisi per afrontar l'emergència d'uns incendis que ja han cremat més de 42.000 hectàrees.
0: 300.
26: Són les formigues vidrioneres que han estat necessàries per reomplir l'esvoranc de les obres de la R2 a Montcada i Reixac. Sis dies després, els trens ja tornen a circular en tot el seu recorregut. Segons ha informat Renfe, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat el servei, tot i que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
0: 83.
26: Les empreses catalanes dedicades al sector aeroespacial, una xifra que s'ha triplicat en els últims 6 anys. La majoria són pimes que treballen per administracions públiques, facturen 237 milions d'euros l'any i donen feina a 1.800 treballadors, segons dades d'un estudi de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. El sector aeroespacial continua creixent i els experts hi veuen un futur esperançador. El defineixen com a clau per garantir la sobirania estratègica europea.
0: I les imatges amb la Sílvia Comet. A la primera imatge hi veiem foc, flames, que ocupen més de 3/4 parts de la foto. A la part baixa, un bosc.
21: És l'incendi d'Àvila, el pitjor de tots els que hi ha hagut a la història d'Espanya. Aquestes flames descontrolades han cremat més de 50.000 hectàrees i han afectat 90.000 persones que han estat confinades o evacuades. El foc continua descontrolat, tot i que els bombers són moderadament optimistes perquè es preveu que les condicions meteorològiques millorin una mica en les pròximes 48 hores i això podria afavorir l'atac a les flames.
0: A la segona imatge, un tren que passa. Al fons s'hi veuen grues i al costat del comboi una muntanya de grava.
21: És un dels trens de les línies R2, R2 Nord i R11 que ja tornen a circular i passen a pocs metres de l'esvoranc que es va obrir a l'altura del barri barceloní de Vallbona. Ara està ple de formigó, però encara està envoltat de camions i grues perquè les obres de soterrament continuen. Per precaució, temporalment, els trens circulen a menys velocitat.
0: I a la tercera imatge hi veiem gent despullada i pintada de colors molt vius, com el rosa, el blau, el groc, el verd, això en una plaça flanquejada per palmeres.
21: El fotògraf novaiorquès Spencer Tunic ha reunit mig miler de persones nues i tenyides de colors a les Palmes de Gran Canària, que són les que formen l'obra titulada Gran Spectrum per reivindicar la inclusió LGTBIQ+. A les instantànies s'hi veuen primer les persones nues de peu dret i després en diferents posicions estirades a terra. La performance s'ha fet hores després de l'atemptat contra la Marxa de l'Orgull a Berlín.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8.
2: Catalunya Ràdio.
3: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
5: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
5: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
6: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
10: En Joan va baixar la fonda.
9: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
27: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
9: Aquest estiu, crims.
27: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
9: A Catalunya Ràdio.
28: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
9: Posem llum a la foscor.
29: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
9: Què va passar? Qui ho va fer?
30: Preguntava tot el món, qui ha sigut, tot el món em deia, no ho sabem.
31: Ho sabem.
9: I per què?
32: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
9: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
33: Comencem. Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
34: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Al matí de Catalunya Ràdio repassem els titulars en 2 minuts. Crema sense control l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
26: Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers confien contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'extensió.
22: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
26: Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és, sobretot en el cas d'Ávila, el més gran de la història d'Espanya.
1: Continua sense control i ja ha arrasat 77.000 hectàrees. El temps no ajuda i l'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: A França, l'incendi de la Gironda ja ha cremat una superfície que equivale a 4 vegades la ciutat de París.
26: Hi ha 9 bombers ferits. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat.
0: I a Catalunya, la consellera d'Educació compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar els errors a la mostra de les proves PISA.
1: El departament va excloure més alumnes dels permesos. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi del nivell educatiu dels alumnes catalans. Salvador Illa s'hi ha tornat a referir aquesta matinada.
4: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
0: La manifestació contra la saturació turística a Palma acaba amb càrregues policials.
26: Hi ha hagut una desena de ferits. Fins al final la protesta havia estat pacífica, amb desenes de milers de participants.
8: Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
12: És un moment de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
0: I la policia alemanya policia alemanya abat a trets el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a Berlín.
1: Va causar un mort i una trentena de ferits durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització.
0: I els esports, el Barça viatja avui cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana.
26: Encara no hi seran bona part dels mundialistes.
13: Bon dia, doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre i en tot cas a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intensa un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no, avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35 cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est amb unes matinades que de moment encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
0: La mobilitat a aquesta hora. Maria, què ens expliques?
1: Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu després del tall a causa de l'esvoranc a les línies R2, R2 Nord i R11. Això sí que el tenia en compte que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual. De fet, ja estem veient alguns retards de 15 minuts a l'R11. D'altra banda, recordem que al metro, a l'L1, no hi ha servei entre Florida i Plaça de Sants per obres fins al 28 d'agost.
0: Gràcies, Maria. I ens falta el trànsit. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
14: Doncs que hi ha cues a l'AP7 a diversos trams en sentit sud, uns 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, i és que hi ha un vehicle avariat que està situat al voral. També carregada la mateixa AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i de Bellaterra a Barberà direcció Girona. Es manté la cua a l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona. També hi ha aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i destaquem també la ronda litoral amb cua del Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs a causa també d'un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
14: Fins ara.
0: Tot això en un matí en què, evidentment, la prioritat són els incendis. Recordem que ara mateix a Catalunya el panorama és notablement millor del que era fa, per exemple, dues, tres setmanes, però el risc continua sent alt i molt alt. I, de fet, les autoritats diuen que només cal veure què està passant al nostre voltant per veure la magnitud del risc que tenim ara mateix. Recordem que, d'una banda, tenim l'incendi al País Valencià que continua sense control, a la Vall d'Uixó, i després aquest incendi de Madrid, Ávila i Toledo que també continua sense continua cremant sense control. De seguida, aquí al matí de Catalunya Ràdio, anirem al directe per veure com evoluciona aquest panorama. Ara falten 2 minutets mal comptats per arribar a les 8 del matí.

0: I com sempre, com cada dia a aquesta hora, doncs dediquem una cançó a qui vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però podeu dedicar una cançó igualment, eh? L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, ens expliqueu com us dieu, a qui li voleu dedicar, quina cançó i per què, és el que ha fet la Berta, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc la Berta i avui el meu germà Biel fa 10 anys. Li volia dedicar la cançó de Beautiful Things de Benson Boone, ja que em recorda molt a ell perquè és una de les seves preferides i me l'estimo molt.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 27 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà el programa dels 50 anys dels concerts de música a Segur de Calafell. En parlem d'aquí uns minuts. Abans tenim altres notícies. Primer de tot, les resumim en titulars. Les biblioteques públiques municipals de Calafell, La Ventura Gasol i La Casa Nova ofereixen una programació de tallers durant tot l'estiu per als més menuts. La projecció de la pel·lícula Abigail dins del cicle Terror a la Fresca a Calafell tindrà lloc demà dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. ...84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendis forestals avui dilluns, entre ells del Baix Penedès. A més, 173 localitats més estan en perill molt alt, mentre que es manté restringit l'accés a 6 espais naturals. Està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessites. Els Mossos d'Esquadra incorporen 1.300 agents en pràctiques i es reforcen amb 82 efectius a municipis de costa i nous comandaments. El pla Helios permet que el cos policial arribi als 21.000 policies en total aquest estiu, 1.625 més que fa

0: Vides a la platja. Al magazín obert per vacances hem fet una connexió en directe des del centre esportiu per parlar amb els monitors i els participants.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional a Segur de Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Nightsail Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, a Segur de Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova ofereixen una programació de tallers durant tot aquest estiu per als més menuts. Les activitats són amb inscripció prèvia per WhatsApp i comencen a les 11 del matí. Si voleu apuntar al WhatsApp, és el 687 27 13 73. Repetim, 687 27 13 73. Us comentem algunes de les activitats d'aquest mes de juliol. El dijous, dia 30, taller de ciència amb pèndulum, líquids, més de 6 anys, a la Casa Nova de Segur, al Port. El mes d'agost també hi haurà activitats, el dia 6, el dijous, amb un taller de fer una gorra marbrejada, a l'Aventura Gasol, al nucli del poble. El dijous, dia 13 d'agost, contes per a nadons, sons de mar, de 0 a 4 anys, a la Casa Nova de Segur. També a la Casa Nova de Segur, el divendres, dia 14 d'agost, taller amb Cíntia Branco, Fem sorra màgica, dirigit a nens i nenes de més de 6 anys. El dia 20 d'agost, taller per fer un ambientador amb cera d'abella, a Segur de Calafell, a la biblioteca. A l'Aventura Gasol al Poble, el dimecres, dia 26 d'agost, taller amb Cíntia Branco, cavall o unicorn de pal. Taller en anglès amb Isabella DiCaprio, de 5 a 10 anys, a la Casanova de Segur, el dijous 27 d'agost. I continuaran les activitats així progressivament fins al setembre. Us anirem detallant les activitats als informatius d'aquesta casa.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
2: La projecció de la pel·lícula Abigail dins del cicle Terror a la Fresca a Calafell tindrà lloc demà dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. De fet, doncs, es tracta d'entrada lliure i completament gratuïta. Edat recomanada a majors de 16 anys per poder veure aquesta pel·lícula. En cas de pluja o vent fort, la sessió es trasllada immediatament al Centre Cívic a Cinema Iris del carrer Vilamar de la Platja. L'esdeveniment està organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell. Si t'interessa el gènere, el cicle continuarà durant tot el mes d'agost al mateix lloc, al Parc de la Sínia de Calafell, amb diferents títols destacats de cinema de terror.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
2: Un total

0: 84 municipis d'11 comarques afronten avui dilluns amb el perill màxim d'incendi forestal, és a dir, amb el nivell 4 del Pla Alfa, segons preveuen els agents rurals. A més, 173 localitats més repartides en 20 comarques estan en perill molt alt, nivell 3. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals per l'activació del grau més alt del Pla Alfa. Entre ells hi trobem el Montmell Marmellà. De fet, destacar que les restriccions en vigor des de ja, des d'ara mateix, des d'avui dilluns, és en un perill màxim de focs a municipis de diferents comarques. Entre elles el Baix Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre. El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüenciació, excepte per al veïnat i els serveis essencials. També pot suposar la restricció d'algunes activitats al medi natural recollides en una resolució signada per la consellera del Departament d'Interior i Seguretat Pública. El motiu d'aquestes mesures és la protecció de les persones en situacions extremes de perill i la disminució del risc d'incendi que pot comportar l'activitat humana en zones forestals. L'activació del nivell 4 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, suposa l'activació en fase d'alerta del Pla Infocat des de Protecció Civil. Com dèiem, hi ha diferents municipis de la comarca del Baix Penedès que es troben afectats en aquest mapa del Pla Alfa que hem consultat per avui dilluns. Per exemple, la Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, algunes parts de Llorenç del Penedès i també doncs, el Montmell, sobretot. Per tant, doncs, són municipis afectats. Pel que fa al municipi de Calafell i també al Vendrell, Cunit, Cubelles, Balvei, Santa Oliva, tots els municipis que no hem esmentat anteriorment, es troben en perill alt d'incendi amb el nivell 2 del Pla Alfa.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els volem recordar l'informatiu d'avui que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. El pots demanar com et sigui més còmode a través de la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 3002. Repetim, 608 48 3002 o escanejant els codis QRs. De fet, és un únic servei per tota la comarca Baix Penedesenca. Es prioritzarà sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis, un servei disponible les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant a veïns com a visitants de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
2: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem promocions d'aproximadament 1.300 Mossos i Mosses que sortiran de l'escola i que podrem incorporar de manera estructural al conjunt de la plantilla. I això també ens permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció, no tant des de la vessant més reactiva, sinó de prevenció i de treball també amb la resta d'agències que generen percepció de seguretat, i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs, ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot tingut aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de les de promocions de l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda doncs, tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
0: De fet, també la consellera ha parlat del pla Helios de l'estiu.
2: En aquesta, amb aquesta tendència per poder-la consolidar, doncs ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
3: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent, els ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir doncs, baralles, lesions i fets de tot tipus de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és doncs, els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció, a la primera atenció, diguem-ne, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament, augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix doncs, efectius policials i, per tant, hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit també, hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no, aquests serveis que normalment tenen una dotació doncs, molt justa, acaben, diguem-ne, impactant sobre els serveis, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Veïns de Roda de Barà han convocat una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques al traçat ferroviari proposades per Adif. La convocatòria és pel matí del pròxim divendres 31 de juliol a la plaça del Cantàbric a Roda de Barà. La protesta arriba després que s'hagin rebutjat les al·legacions al projecte i es plantegi instal·lar pantalles al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Els convocants denuncien que Adif han incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual que comporten aquests elements d'entre 4 i 5 metres d'alçada. Alhora, reclamen una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies, els quals reclamen que circulin pel corredor ferroviari interior. Es tracta d'un posicionament compartit per la plataforma Mercaderies per l'Interior que apunten que les pantalles tapen un problema en lloc de solucionar-lo. Segons els organitzadors de la manifestació, el projecte comporta un fort impacte passeigístic i urbanístic, a la vegada que consolida, diuen, un model ferroviari que consideren obsolet. La manifestació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a les 11 del matí a la plaça del Cantàbric de Roda de Barà per mostrar el rebuig social a aquesta actuació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, ha avaluat el procés d'extracció d'oli dels residus del cafè, que permet recuperar prop del 90% de l'oli obtingut amb menys impureses i conservar la resta del material vegetal per a nous usos. Aquest resultat determina que els pòssits de cafè que habitualment acaben a les escombraries poden tenir una segona vida per produir biocombustibles i altres productes del valor afegit. Es tracta d'un residu molt abundant, ja que, segons indiquen els autors de la recerca, la producció mundial de grans de cafè se situa al voltant dels 10 milions de tones anuals i, després de preparar la beguda, només una petita part acaba incorporada al cafè consumit. La resta es converteix en un residu sòlid que conté un 15% de lípids, és a dir, greixos que poden servir com a base per obtenir biodièsel. A més de la quantitat d'oli recuperat, l'estudi posa l'accent a la qualitat de l'extracte. La recerca permet obrir noves vies per a la producció sostenible de biocombustibles. Amb aquests paràmetres, el procés permet recuperar aproximadament el 90% de l'oli que s'obté, una tècnica de laboratori molt utilitzada com a referència. La proposta s'inscriu en el marc de l'economia circular i de la necessitat de desenvolupar combustibles renovables per a sectors difícils, com d'electrificar el transport pesant.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Badajoz un home fugit d'una presó de Tarragona que acumulava més de 150 detencions. Es tracta d'un perillós delinqüent conegut per la policia que tenia 12 requisitòries judicials vigents per delictes d'agressió sexual, robatori amb força, robatori amb violència, robatori i furts de vehicle, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar a finals de febrer quan els agents del grup de recerca activa de fugitius dels Mossos van tenir constància que l'home intern des del 2018 no havia tornat a la presó. Les primeres gestions van fer aflorar la possibilitat que s'hagués amagat a Badajoz, on hi tenia família. Davant d'aquesta sospita es va constituir un equip conjunt d'investigació amb la Policia Nacional. Gràcies a l'intercanvi constant d'informació entre dos cossos policials i les indagacions sobre el seu entorn familiar, els agents van acreditar que el germà i la mare del fugitiu residien allà on s'havia traslladat després d'adquirir un immoble. Després de nombroses gestions policials, els agents van confirmar que el nucli familiar i alguns amics de l'investigat es desplaçaven amb molta freqüència fins a una finca agrícola, propietat de la mare, on hi havia un habitatge. Poc després, fent uns de diversos mitjans, els agents van detectar la presència d'un home amb les característiques físiques que coincidien amb les del fugitiu. Finalment, els agents van observar que el reclamat abandonava la finca a l'interior d'un vehicle i el van interceptar en una benzinera propera. Durant la detenció, l'home va oposar forta resistència i va causar lesions lleus a alguns dels agents.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
4: El casal d'estiu del centre de karate Dojo Arazola tindrà lloc fins al 4 de setembre. Els infants no només practiquen arts marcials, sinó que també fan manualitats, veuen pel·lícules temàtiques, fan sortides a la platja. Al magazín obert per vacances hem fet una connexió en directe des del centre esportiu per parlar amb els monitors i els participants.
5: I precisament estic amb infants que estan gaudint d'aquí del casal d'estiu. Però primer de tot parlarem amb la Corinne Vázquez. Corinne, com estàs?
6: Hola, bon dia, molt bé.
5: Com va el casal fins ara?
6: Pues muy bien, la verdad. Es la primera, el primer año que lo hacemos y está siendo todo un éxito.
5: Quines activitats heu fet durant aquests dies?
6: Pues una vez a la semana vamos a la playa, hacemos karate, circuito y preparación física. También hemos hecho una excursión a Mont la Bassa, al santuario de animals. Hemos hecho yoga, también baile. Y después pues tenemos manualidades, puzzles, tenemos talleres creativos, que viene un señor y alumno nuestro que se llama Martín, que es pintor y era profesor de primaria de pintura. Y también tenemos a Diego Struga, que es cinematógrafo y está haciendo cine, y viene y nos pone películas de karate o de artes marciales, relacionado un poco con esa temática.
5: ¿Quines películas heu vist fins ara?
6: Pues hemos visto Kung Fu Panda y ayer vimos Scooby-Doo y los ninjas, Lego Ninjago.
5: I de moment, què creus que els hi ha agradat més de totes les activitats que han fet fins ara?
6: Pues no lo sé, no sé, depende, cada niño es un mundo, entonces a algunos pues les habrá gustado más las manualidades, otros también hacen tiempo libre porque les dejamos, porque ya que están en verano pues que puedan disfrutar y hacer lo que les apetezca, otros me imagino que el karate o la playa, algunos me dijeron que les gustó mucho la excursión al Mont Labassa, depende del niño, la niña.
5: Molt bé, ara els hi preguntarem, aviam què opinen ells. En primer lloc, doncs, vol parlar l'Isaac. Isaac, pots venir cap aquí? I així tenim bastant cobertura per poder estar en directe aquí a Calafell Ràdio. Isaac és un dels participants d'aquest casal d'estiu del Dojo Arazola, aquí al nucli de Calafell Poble. Hem de dir també que aquest casal, com ha dit la Corín, doncs, no només es queda aquí, en aquest emplaçament, sinó que va a diversos indrets. Isaac, primer de tot, com estàs?
7: Molt bé.
5: Quants anys tens?
7: 11.
5: Tu havies practicat karate abans o no?
7: Sí.
5: I ara mateix, com li deia la Corín, heu fet diverses activitats. Suposo que en tens una de preferida fins ara?
7: Sí. Lloc lliure.
5: Explica'm què és això del lloc lliure.
7: Pues nos dejan libres por el tatami. Y pues podemos jugar a fútbol, a badminton y ya está, y a las casas de muñecas que hay ahí.
5: Em sembla que tu tens molta energia, eh?
7: Sí.
5: Aquesta energia la canalitzes a través de les arts marcials?
7: No sé, depende.
5: Jo crec que sí. Quan vas començar a practicar el karate?
7: Amb 3 anys.
5: Ostres, doncs ja portes... Què és el que t'agrada d'aquesta disciplina? Explica'm.
7: Pues el combate.
5: T'agrada el combat? Com el fas?
7: Pues... No sé com explicar-ho.
5: Fas cates, per exemple.
7: Sí, també.
5: Hem de dir que fa poc vam fer un vídeo amb la Corín i amb la Merche, que vam fer com un videoclip, no?, que començava per anunciar aquest casal d'estiu i elles feien una cata, no?, aquí a la platja de Calafell. T'agraden les cates?
7: Sí, també.
5: Molt bé, doncs passarem a parlar amb un altre participant. Qui vol parlar? Que s'apropi aquí i m'expliqui aviam què és el que més li agrada. També voldrem saber de quin lloc, on ets, d'on ets?
8: En el lloc de Banyeres del Penedès.
5: I com et dius?
8: Eloi.
5: I això vol dir que vens de Banyeres del Penedès aquí a Calafell a passar l'estiu?
8: Sí.
5: I és la primera vegada que fas un casal d'estiu?
8: No.
5: I t'està agradant el de l'Arazola o no?
8: Sí, m'està agradant molt.
5: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
8: Anar a la platja i fer cates, que avui ens aprenem una cata nova.
5: Molt bé. I com és aquesta cata que heu après avui?
8: No me'n recordo el nombre.
5: Però com de moviments com és? Més així amb els punys, amb patades... Explica'm.
8: Hi ha una mica de patades, punys, sí, animada.
5: Molt bé. Com deia la Corín, també veu anar al Mont Labassa amb els animals. Et va agradar?
8: Sí, em va agradar la Mont Labassa.
5: Com gaudeixes l'estiu? A part de fer aquest casal d'estiu, què fas durant la setmana i el cap de setmana?
8: Anar a la platja i a la piscina.
5: T'agrada més la platja o la piscina?
8: Les dues coses.
5: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Faig un incís aquí amb la Corín, que s'apropi. Per què els agrada tant això del combat?
6: Creo que es fun porque son niños que son muy movidos, les gusta mucho estar pues todo el día, no paran quietos. Entonces el combate, aparte de que es una lucha, por así decirlo, y a ellos les encanta eso, pues también aprenden a controlar, pero a la vez están moviendo, la coordinación la están mejorando, aunque ellos no se den cuenta. Todo también trabaja en el equilibrio, trabajan un montón de cosas en los combates. Y además hacemos muchos juegos, por así decirlo, haciendo combates. Entonces ellos están aprendiendo a la vez que eso están pasando muy bien, por eso me parece que les gusta tanto.
5: Aquí un monitor que també hi està. Com et dius?
9: Albert.
5: Quants anys tens?
9: 15.
5: Amb 15 anys ja portes també una trajectòria aquí al Dojo Arazola, eh? Explica'ns la teva experiència aquí.
9: Bueno, amb 11 anys vaig començar a fer karate perquè vaig veure el dojo i em vaig interessar. I quan em vaig entrar més el karate, vaig començar a practicar i bueno, he aconseguit coses que m'agraden molt.
4: I ara estàs fent de monitor al Casal d'Estiu, que és el primer cop que es fa. L'experiència, què tal? Què em pots explicar del que feu? Què és el que més t'agrada, compartir aquest temps amb els infants i joves?
9: Bueno, m'agrada quan estem tots amb nens, fem jocs com l'escondite, que m'agrada molt, i posem música i fem coses.
4: El Dojo Arazola està actiu quasi tot l'any i ofereix classes de karate per a totes les edats.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, tot i que al migdia hi pot haver algun núvol baix poc destacable i amb unes temperatures que aquesta nit han pujat una mica, s'han situat entre els 22 i els 23 graus de mínima, mentre que la màxima es mantindrà o pujarà unes dècimes i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat en conjunt moderada, vents febles en terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaloc al migdia i més aviat de garbí a la tarda, en conjunt febles que faran que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui estable, dominat pel sol amb alguns núvols poc destacables, preferentment a primera hora del matí i al final del dia, però poca cosa en conjunt, i amb unes temperatures que aquesta nit tornaran a pujar i estaran per sobre dels 23 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, amb una humitat alta de nit, moderada de dia i ambient cada cop un altre cop més xafogós. Vents febles en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, això sí, moderat al centre de la jornada o a primera hora de la tarda, quan pot arribar fins als 35 km per hora de com màxim i fer que la mar, que començarà amb una mica de marejol, augmenti fins i tot a maró a la tarda.
2: Gràcies, Josep, per la informació del temps. Com sempre, aquesta hora és moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dilluns 27 de juliol. Comencem amb La Vanguardia. Primers senyals de millora als focs de Madrid, Ávila i Toledo. Prop de 136.000 persones han estat desallotjades o confinades pels incendis forestals del centre del país i Castelló. El periòdico titula el pitjor incendi a Espanya. Només a Ávila han cremat 50.000 hectàrees, cosa que converteix el foc en el més gran de la història. Els fronts continuen oberts també a Madrid i Toledo, amb 90.000 persones evacuades o confinades. El Punt Avui diu que el mar no negocia. L'erosió i el canvi climàtic fan que la costa catalana hagi de redefinir l'espai maritimo-terrestre, amb l'afectació sobre alguns negocis i propietats. El rotatiu ara parla dels focs forestals, el pitjor incendi de la història d'Espanya. Les flames d'Àvila cremen 50.000 hectàrees i afecten 90.000 persones. I a la Vall d'Uxó hi ha 16.600 evacuats. Veinte Minutos dedica una imatge de la portada a un bomber i titula que Ávila s'emporta el pitjor incendi. Anem ara amb les portades dels diaris esportius. Amb el Mundo Deportivo, llegenda Pogačar. L'eslové es converteix en el ciclista més jove en aconseguir 5 tours. I objectiu del Barça, recuperar el millor Rafinha. El diari Esport diu que Julián no es rendeix. Vol complir a tota costa el somni de jugar al Barça i posarà tot de la seva part perquè es pugui fer l'operació. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dilluns. I fins les 9 del matí ampliem aquests i molts altres titulars del dia. Comencem repassant l'actualitat política de les últimes hores. Les incògnites de l'error a les proves PISA. Niubó compareix avui entre crítiques de mestres i oposició. Un 23,2% dels alumnes seleccionats per les proves van quedar exempts de fer-les, un percentatge que supera de molt el 5% recomanat per l'organisme que impulsa aquest examen. Illa dona suport a Niubó i defensa que l'error a les proves PISA és una qüestió tècnica. El president de la Generalitat de Catalunya descarta destituir la consellera d'Educació, que ha de comparèixer avui dilluns al Parlament. Dimiteixen el president i el CEO de Plus Ultra, investigats pel rescat de l'aerolínia. El president Julio Martínez i el conseller delegat de la mateixa companyia aèria són substituïts. Òscar Puente i Sabil Díaz Ayuso, a Matadegolla per la gestió dels incendis a Madrid. Intercanvi d'insults entre la presidenta del govern de Madrid i el ministre socialista Kila Atzibat. Seguim repassant els titulars polítics. Illa explorarà possibles col·laboracions sobre futbol amb el Vietnam després de reunir-se amb el seu viceprimer ministre. El president de la Generalitat ofereix a la trobada l'experiència de Catalunya en la gestió del turisme sostenible. Bombers de la Generalitat de Catalunya envia un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar en les tasques d'extinció de l'incendi a la Vall d'Uxó. Illa diu que Catalunya ajudarà i col·laborarà a apagar també focs de fora del país. L'incendi forestal d'Àvila ja és el més extens de la història recent d'Espanya, amb 50.000 hectàrees afectades. La ministra diu que l'àrea calcinada arreu de l'estat ja multiplica per 6 la del 2025 en el mateix període. El Consell de Ministres declararà demà dimarts la zona de l'incendi d'Àvila com a greument afectada per l'emergència. Sánchez diu que queden hores complexes però assegura que ha estat positiu. Durant la nit s'ha pogut treballar en millors condicions. Seguim repassant l'actualitat política. 35 diputats del Parlament s'han apuntat al servei d'assessorament de català en gairebé un any i mig.

Igualtat i Feminisme impulsa una prova pilot per incorporar activitats de coeducació a casals d'estiu. L'objectiu és que siguin espais educatius igualitaris, inclusius i lliures d'estereotips sexistes. Esquerra Republicana de Catalunya celebra l'amnistia del Suprem a la mesa del Parlament i la presa a fer el mateix amb la resta de causes. Junts ha demanat la compareixença de Niubó per l'error a les proves PISA de Catalunya. El Partit Popular demana al jutge del cas Leira que prohibeixi la cúpula de la Guàrdia Civil per obrir expedients contra l'UCO. Els populars demanen citar com a investigats a Leire Díez i quatre càrrecs més de Correus. Arxiven la investigació contra el regidor del Vendrell, Cristian Soriano, pels anuncis gratuïts durant la pandèmia. El Tribunal de Justícia de Catalunya considera que no existeixen indicis de prevaricació ni malversació per part del diputat del PSC.

Marc Castellnou, cap dels Graf, explica per què hi ha incendis tan grans. El responsable dels bombers de la Generalitat ha estat a l'incendi de Madrid com un dels principals experts internacionals en incendis forestals. Diu que la situació no és nova, però és preocupant constatar que serà la situació normal de cada estiu a escala europea. L'aire condicionat és necessari, però també combustible, per a la calor. Les onades de calor s'han doblat respecte al segle passat. L'aire condicionat fa disparar el consum energètic.

Troben ofegat un noi de 25 anys al riu Segre, a Camarasa. Els bombers han localitzat el cos del jove a la zona del Congost del Mu, a la Noguera. Els experts alerten que un cas d'hemorràgia pulmonar per vapejar pot ser la punta de l'iceberg. L'Hospital Clínic ha tractat el primer cas a tot l'estat d'hemorràgia pulmonar per haver vapejat i els experts avisen del potencial tòxic desconegut d'aquests dispositius. On deixar les nostres mascotes quan marxem de vacances? Residències, intercanvis o cangurs, els amos de gossos i gats tenen opcions gratuïtes i altres de pagament per deixar-los a casa o portar-los a un lloc que un cuidador se'n faci càrrec. Perquè hi ha persones que suporten millor la calor que altres. Hi ha gent que sempre té calor o sempre té fred, i no són imaginacions. La percepció de calor depèn de l'edat, l'estat de salut, el metabolisme i altres factors individuals. L'incendi d'Àvila ja afecta 50.000 hectàrees, el més extens de la història. El ministre Marlaska diu que els focs de Madrid, Àvila i Toledo han evolucionat en positiu aquest diumenge, tot i que la meteorologia no està ajudant gens. Els centres de recuperació de fauna salvatge baten rècords per l'onada de calor. Les onades de calor solen incrementar un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge i aquest estiu es sent molt pitjor.

25 ofegaments aquest estiu. Els socorristes alerten d'un excés de confiança. En un mes i mig, 25 persones han mort ofegades a platges, piscines, rius, gorgs i pantans. És una xifra superior a la de l'any passat i que preocupa el govern i també els socorristes. Més titulars d'àmbit social. Restablerta la circulació a la R2 Sud després de la caiguda d'un arbre a les vies aquest passat diumenge. Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta del Pla Ferrocat. 84 municipis d'11 comarques, entre elles el Baix Penedès, en perill extrem d'incendis forestals avui dilluns. 173 localitats més estan en perill molt alt, mentre que es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, entre ells el Montmell Marmellà.

Col·loquen la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament tindrà capacitat per a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment, a més de gestionar el tràfic. Educació diu que no va tenir confirmació de l'error a la mostra de PISA fins fa relativament poques setmanes. La UME ha creat un comandament únic per lluitar contra els incendis d'Àvila i Madrid com un de sol. Desarticulada una organització dedicada a robatoris amb violència a creadors de videomusicals a Catalunya i Madrid. Hi ha 4 detinguts i 5 investigats. Els socorristes reclamen més recursos a les administracions per poder oferir un servei digne i segur. Es mostren impotents i frustrats davant l'augment de persones ofegades a Catalunya.

Són titulars destacats de les últimes hores pel que fa a la plana social. Ara anem amb l'economia. Està passant a Mola Luz, l'empresa es defensa davant del risc d'inhabilitació. La fundadora de l'empresa confia que l'expedient obert pel Ministeri per la Transició Ecològica es resoldrà favorablement. Sector aeroespacial. Les pimes catalanes en sumen un mercat de 300.000 milions d'euros. El sector aeroespacial continua creixent, facturant més i creant més llocs de treball. Els experts hi veuen un futur esperançador i el defineixen com a clau per garantir la sobirania estratègica europea. Els concessionaris avisen que les noves ajudes a la compra d'elèctrics s'esgotaran abans del mes d'octubre. Esperen que ara es pugui cobrar abans de 3 mesos, però no comprometen a contribuir-hi amb 1.000 euros addicionals de manera retroactiva. Trump anuncia nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% contra 80 països, entre els quals Espanya. La Comissió Europea valora positivament el gravamen perquè respecta l'acord comercial assolit l'any passat amb els 27.

SEAT triplica el benefici operatiu fins als 122 milions d'euros en el primer semestre de l'any. La companyia assoleix uns ingressos de 7.700 milions d'euros, un 1,3% més que fa un any. Mor un operari de 54 anys de les obres del Camp Nou després de rebre un cop al cap. Els fets han tingut lloc aquest passat divendres a la tarda. Els ERO deixen prop de 4.300 acomiadaments la primera meitat del 2026 a Catalunya, un 23% menys que l'any passat. Ordeig defensa les mesures per reduir la sobrepoblació de conills als camps i obre la porta a augmentar-la si cal. Afrucat estima que la producció de poma a Catalunya augmentarà un 9% respecte a l'any passat i la de pera baixarà un 5%. La patronal celebra que la poma recuperi potencial productiu i atribueix el descens de quilos de pera a la meteorologia. Foment i Federatur rebutgen que s'apugi l'IVA dels apartaments turístics al 21% i alerten que encarirà les vacances. I ara sí, passem a la plana internacional. Anem a conèixer què passa a la resta del món. Molt bon dia.

La policia abat el sospitós de l'atropellament amb un mort a Berlín durant la Pride. L'home està localitzat a les afores de Berlín i ha estat abatut quan ha atacat a la policia amb una arma blanca. La policia alemanya ha abatut el sospitós de l'atropellament massiu d'aquest passat dissabte que ha provocat la mort d'una persona i 29 ferits durant la celebració de la Christopher Street Day, la festa del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Alemanya. Armes en lloc de cotxes, la deriva d'Alemanya, el boom de la indústria de l'armament en ple suport del govern, s'erigeix en la taula de salvament de la seva indústria. Detenen a Xile l'últim exmilitar condemnat pel crim del cantautor Víctor Jara durant la dictadura. El Coliseu i el Panteó de Roma obriran fins gairebé la mitjanit per evitar la calor. L'ampliació d'horaris, d'acord amb el sector turístic, vol respondre millor a les necessitats dels viatgers i dels ciutadans, segons el govern.

El moviment de les paneroles de l'Índia aconsegueix fer dimitir el ministre d'Educació. La renúncia representa una victòria per les protestes juvenils que van esclatar per la filtració d'uns exàmens oficials. Operació militar d'Israel a gran escala a Cisjordània després de la mort de 4 palestins i 2 israelians. Després de l'esclat d'enfrontaments arran d'un nou episodi d'assetjament de colons israelians a una vila palestina, Netanyahu ha promès mà dura i ha anunciat que accelerarà la legalització d'assentaments als territoris ocupats. Els incendis forestals es disparen més del doble a Espanya en un any, segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. El foc va afectar més de 400.000 hectàrees a l'estat el passat 2025. Brussel·les sanciona 6 persones més per violacions greus dels drets humans a l'Iran. 5 dels assenyalats són jutges que han imposat penes de mort, de presó o de flagel·lació. I ens centrem en la cultura abans dels esports. Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens pots seguir online a calafell.tv. Antoni Afon homenatja el baixista Joan Roca 3 dies després de la seva mort. Lola Índigo acaba sobtadament el concert al Xer Festival de Barcelona per una indisposició. La 8a edició del festival ha congregat artistes durant el cap de setmana, My Towers, Juan Magán, entre molts altres.

Pablo Alborán obre la 19a edició dels Sons del Món de Roses amb un viatge íntim pels grans èxits de la seva carrera. I el Cher Festival supera el seu rècord i reuneix 60.000 assistents en dues jornades. Cultura vol incorporar el contracte programa al Teatre Nacional de Catalunya la possibilitat de crear una companyia nacional de dansa. El departament ha obert converses amb sectors públics i privats per concretar la proposta. I ara sí, anem amb la premsa esportiva. El Real Madrid tira la casa per la finestra pel fitxar el seu galàctic. Segons s'informen diversos mitjans, el club madrileny pagarà més de 100 milions d'euros per al seu traspàs. Estem parlant de Yan. Olmo deixa en evidència Ayala. El terrassenc acusa l'argentí de mentir després d'intentar justificar la seva agressió a la final del Mundial.

El cinquè Tour de Pogacar acaba amb una victòria èpica. Ha estat a punt de sumar el sisè triomf d'etapa, però ha acabat cedint davant d'un atac del neerlandès. L'eslové, amb 5 victòries a la ronda francesa, entra al club dels més legendaris del Tour. I fins aquí el repàs als titulars esportius. Arribat el moment de la secció d'història musical. Avui compleix 84 anys la cantant nord-americana Bobbi Gentry. Nascuda a Mississippi, una de les primeres artistes femenines que va escriure i produir les seves pròpies composicions. Us deixem amb un dels seus temes musicals. Molt bon dia.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. La Marina està
0: morena. Tots els èxits a l'estiu els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

Tots els èxits de l'estiu, l'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues. La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Les 11 en punt del matí. Bon dia i bona hora, família. Vinga, som-hi, dilluns. Avui costa més del que és habitual, eh? Però ja són les 11 del matí i aquí arrenquem un dia més. És l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. A més, l'última setmana d'aquest mes de juliol, també última setmana de l'Obert per Vacances d'aquesta temporada 2026 de Calafell Ràdio, calafell.tv. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. En nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible el programa, us donem la benvinguda aquí a l'emissora municipal de Calafell. I quan comencem el nostre programa, aquesta última setmana també. Doncs vinga, tot a punt per acompanyar-vos un dia més. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia. També la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell i el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Avui invertirem l'ordre de posar en antena alguns dels continguts del nostre programa de cada dilluns. Cap a les 11:20 aproximadament parlarem de salut. En temps de salut avui, el protagonista serà el sol i la protecció solar. També parlarem de la vitamina D. Tindrem l'espai Influents, l'espai de creadors de continguts en català, les xarxes socials. I avui a l'entrevista del dia volem parlar del projecte Autèntiques, un impuls comarcal per la reducció de la bretxa digital amb dones amb discapacitat. Tindrem, com sempre, el nostre espai emergent, recuperant aquestes entrevistes que el David Burillo els hi va fer a molts artistes i músics catalans que es van obrint pas pel món de la música. Avui la convidada serà la Mary Prata. Valorarem l'actualitat del dia. Tres notícies amb els tres colors del nostre semàfor. El vermell per la notícia dolenta, el groc per aquella que es troba entre el bé i el mal. I a veure què us expliquem avui a la notícia positiva del dia. I també donarem un cop d'ull a l'agenda per aquesta setmana, agenda cultural, al web municipal calafell.cat. Tot això amb bona música, amb publicitat, i així passarem dues horetes de programa fins la una en punt del migdia. És l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora i benvinguts.

0: Les dades del dia.
1: Som a dilluns, dia 27 de juliol de 2026. I com sempre, comencem el programa amb les celebracions, les efemèrides musicals del dia. I atenció, perquè avui és el Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll. Una jornada impulsada per professionals sanitaris i entitats de pacients per conscienciar sobre aquesta malaltia que inclou tumors que afecten la boca, la llengua, la gola, la laringe, el nas o les glàndules salivals. Els especialistes recorden que el diagnòstic precoç és clau per augmentar les possibilitats de curació. Entre els principals factors de risc hi ha el consum de tabac, d'alcohol, tot i que en els darrers anys també ha augmentat la incidència d'alguns casos relacionats amb el virus del papiloma humà. La campanya d'avui també vol recordar la importància de no ignorar símptomes persistents, com una ronquera que no marxa, la dificultat d'empassar una ferida a la boca que mai cicatritza. Doncs avui hem de commemorar aquesta jornada, Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll. Però també avui és el dia de caminar amb xancles. No, amb xancles no, amb xanques.

diríem en zancos. Doncs avui és el Dia Mundial de Caminar amb Xanques. I també avui celebrem el Dia Internacional del Gos de Carrer. Sí, sí, els gossos, els animals sense sostre. Una jornada dedicada a milions de gossos que viuen abandonats arreu del planeta. Segons diverses organitzacions de protecció animal, es calcula que hi ha centenars de milions de gossos sense llar al món. Aquesta jornada pretén conscienciar sobre la importància de l'adopció responsable, la identificació amb microxip, l'esterilització per evitar camades no desitjades i també el compromís que comporta tenir un animal de companyia. També aquest és un dia per reconèixer la feina imprescindible de protectores, de refugis, de voluntaris que cada dia rescaten, cuiden i busquen una nova família per a aquests gossos abandonats. Els gossos de carrer, avui és el seu dia per prendre consciència de la necessitat o d'aquesta problemàtica que tenim. I avui no tenim celebracions, aniversaris destacats del món de la cultura, el món de la música, amb aquests artistes que sempre us indiquem, que sempre celebrem doncs, els seus aniversaris. Avui tenim, això sí, una efemèride musical, perquè un dia com avui, un 27 de juliol del 2026, es publicava Purple Rain, l'èxit, la cançó de Prince, un dels discos... És que una cançó, que li dona nom a l'àlbum, també va ser un àlbum, una col·lecció de cançons, és un dels discos més emblemàtics de la seva carrera i de la història del pop i del rock. També l'àlbum inclou cançons com Let's Go Crazy o aquesta mítica Purple Rain, cançons que encara avui continuen sonant i formen part de la banda sonora de moltes generacions. Doncs per començar el programa, avui una cançó una miqueta tristota, eh? Purple Rain amb Prince. Per començar aquest dilluns, l'Obert fa vacances. Bon dia, bona hora i gràcies per estar amb nosaltres.

0: 8 minuts, 40 segons que dura aquesta cançó. Tampoc no estarem tot el matí escoltant la cançó, però ens encanta aquest Purple Rain de Prince, que avui està entre les nostres efemèrides musicals del dia. Hem arribat a les 11 i 11 minuts.
1: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: Vinga, anem cap a les platges de Calafell. Per parlar un dia més, fer aquesta connexió habitual ja cada dia en el programa amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Anem a saludar l'Agustín un dia més. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ferran, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, hoy más fresquitos aquí en la playa, ¿verdad?
2: Sí, hace un par de graditos menos que todos estos días. Bueno, ayer también estuvo medio ventoso y gracias a Dios estos dos días de que bajó un poco la temperatura nos ayuda a descansar del calor extremo.
0: Oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido aquí en las playas el servicio de socorrismo después de días con muchos sustos? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
2: Sí, fue la verdad un fin de semana muy movido.
0: Vaya.
2: Tuvimos un rescate a media distancia ahí en Bravo 4, en la zona de las rocas. Bueno, después una persona también que se fue nadando, que nosotros pensábamos que estaban con unos barquitos por ahí a 100 metros de las boyas. Después los barquitos se fueron y la tuvimos que ir a buscar con la moto de agua. Después un barco de alquiler se empezó a hundir y salió ahí en la orilla y tuvimos que llamar al tractor para que lo retire. El domingo también pusimos bandera roja a la tarde porque el mar había muy mala mar. Y nada, y algunas cosas más, pero bueno, este es el resumen del fin de semana.
0: Hace años que hacemos esta conexión y tengo la sensación, Agustín, que este es el año que más incidencias estáis teniendo desde el servicio de socorrismo y en las playas de nuestro municipio en general.
2: Sí, porque bueno, también es verdad que este año hubo mucho más calor que otros años, entonces eso hace que vaya más gente a la playa, hace que la gente grande y todo pueda llegar a sentirse mal o lo que sea, lo mismo nosotros también. Y después los días que no hace tanto calor o sube el viento o el mar se pone bravo y también hay rescates o salir con la embarcación a ayudar a alguien o lo que sea.
0: Y también muchas actitudes inconscientes, ¿no?, de los peligros que puede comportar también la playa. Porque normalmente decimos que son playas tranquilas, pero cuidado porque últimamente no paráis.
2: Sí, ayer tuvimos que poner bandera roja y aún así tuvimos que hacer dos asistencias a dos nenitos que se metieron, el papá ya estaba dentro del agua, la nenita se fue a meter para llegar a donde estaba el papá, pero claro, lo agarró una ola y la chupó y se la llevó para un costado y el papá corriendo atrás, nosotros corriendo atrás de la nenita. Así que sí, es peligroso, la gente a veces no toma conciencia del peligro y de lo rápido que pueden cambiar las cosas.
0: Déu-n'hi-do, que diríamos aquí en catalán. Agustín, ¿cómo se presenta esta jornada hoy?
2: Hoy tenemos bandera verde en todas las playas, corre un poco de aire, pero bien, tenemos viento de micha, tenemos el mar plano, el agua transparente, no hay muchas medusas, siempre hay alguna medusa, pero no hay medusas, no hay mar de fondo, es un muy buen día para venir a la playa.
0: Pues que nada lo estropee, esperemos que no y que mañana me digas un día más, hoy tranquilidad, por cierto.
2: Tranquilidad, bueno, vale.
0: Gracias, Agustín, un abrazo, buena jornada.
2: Abrazo, Ferran.
0: Adiós. El servei de socorrisme de les platges de Calafell amb el seu responsable, l'Agustín. Dies complicats, moltes incidències a les platges. Per favor, precaució. Vinga, després del servei de socorrisme, anem a la previsió meteorològica amb Josep Miró. Un dia més el tenim de vacances, de descans. Una previsió enllaunada. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta estable, dominat pel sol i el cel clar la major part del dia, tot i que al migdia hi pot haver algun núvol baix poc destacable i amb unes temperatures que aquesta nit han pujat una mica, s'han situat entre els 22 i els 23 graus de mínima, mentre que la màxima es mantindrà o pujarà unes dècimes i estarà entre els 30 i 31, amb una humitat en conjunt moderada, vents febles en terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de xaló que al migdia i més aviat de garbí a la tarda, en conjunt febles que faran que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui estable, dominat pel sol amb alguns núvols poc destacables, preferentment a primera hora del matí i al final del dia, però poca cosa en conjunt, i amb unes temperatures que aquesta nit tornaran a pujar i estaran per sobre dels 23 de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 31, amb una humitat alta de nit, moderada de dia i ambient cada cop un altre cop més xafogós. Vents febles en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, això sí, moderat al centre de la jornada o a primera hora de la tarda, quan pot arribar fins als 35 km per hora de com màxim, i fer que la mar, que començarà amb una mica de marejol, augmenti fins i tot a maró a la tarda.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs avui les temperatures es noten més suaus, més baixes que dies anteriors a aquesta hora. Ara mateix llueix el sol i aquí a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, la temperatura ambient és de 27 graus centígrads. Avui no estem com habitualment ho hem estat aquestes setmanes, aquests dies, ja en els 30 o per sobre dels 30 graus. Avui, 27. Vinga, fem una pausa. Publicitat, tornem de seguida. Avui parlant del sol i de la protecció solar.
4: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
5: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
4: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: 11 i 21 minuts. Dilluns, dia 27 de juliol de 2026, última setmana d'aquest mes de juliol, última setmana també d'aquest magazín d'estiu 2026, és l'Obert per Vacances. I cada dilluns parlem de salut. Avui volem parlar dels riscos a l'exposició solar i també del sol i la vitamina D. En primer lloc, parlem de l'exposició solar. Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable cada setmana amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui volem parlar de l'exposició solar saludable, de la prevenció en salut comunitària. Ho volem fer xerrant amb la metgessa de família del CAP de Calafell. Ella és la Meritxell Paredes. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui volem parlar d'aquest tema molt interessant per la salut, per la població, és l'exposició solar. Moltes persones relacionen el sol amb la salut, amb l'energia, però també amb la vitamina D, però també sabem que això pot comportar riscos. Per començar, per què és important parlar, xerrar d'aquest tema sobre aquesta salut comunitària i sobre l'exposició al sol, metgessa?
1: Pues es importante porque la exposición solar afecta a toda la población, tanto a niños, adultos, a personas mayores y sobre todo a trabajadores del aire libre. El sol pues tiene muchos beneficios, pero también puede producir daños si no nos protegemos adecuadamente. Entonces, desde la salud comunitaria, nuestro objetivo es prevenir enfermedades y enseñar estos hábitos sencillos de las que las personas pueden aplicar en su vida diaria.
0: Uh-huh. Anem a parlar d'aquests principals beneficis que ens aporta el sol, metgessa.
1: El sol ayuda a nuestro cuerpo a producir vitamina D, que es importante para, tanto para los huesos, los músculos y el sistema inmunitario. Pero aparte, la luz natural puede mejorar nuestro estado de ánimo y regular nuestro sueño. Por eso no se trata de evitar completamente el sol, sino de aprender a exponernos de una forma segura.
0: Uh-huh. Parlem de beneficis, però també hi ha riscos. També pot comportar un risc, prendre molta estona al sol.
1: Una exposición excesiva pues nos puede provocar quemaduras solares, manchas en la piel, envejecimiento prematuro y lesiones oculares. Entonces esto a largo plazo también aumenta el riesgo de cáncer de piel. La gente muchas veces piensa que solo hay peligro cuando se quema, pero no es así, porque el daño solar puede acumularse con los años, incluso aunque no haya una quemadura evidente.
0: Mm-hmm. Clar, durant el dia hi ha diferents incidències del sol. Anem a parlar d'aquestes hores d'un major risc.
1: Las horas centrales del día son entre las 12 y las 16 horas aproximadamente. Estas son las más peligrosas porque la radiación solar es más intensa. Por lo tanto, en este horario es recomendable evitar la exposición directa, buscar sombra y usar medidas de protección.
0: Uh-huh. Anem a parlar de mesures bàsiques que hauria de seguir la població, les persones que ens escoltin.
1: Pues hay varias medidas que son muy sencillas, ¿no? Como todo el mundo sabe, lo primero es protector solar y de factor de alto grado, preferiblemente de 30 o 50. Pero lo que no mucha gente aplica es que hay que aplicarlo 20, 30 minutos antes de exponerse y luego repetir la aplicación cada dos horas, especialmente si sudamos o nos bañamos. También es útil y necesario utilizar la gorra o sombrero, gafas de sol que sean homologadas y ropa ligera que cubra la piel. Y sobre todo, cuarto, mantenerse bien hidratado, sobre todo ahora que hace calor en verano.
0: Mm-hmm. Hi ha persones que són més sensibles i que han de tenir, doncs, això, més cura a l'hora d'exposar-se al sol, metgessa?
1: Sí, por supuesto, sobre todo los niños, ¿no? Los bebés, personas mayores y aquellas de piel clara que tienen muchos lunares o antecedentes familiares de cáncer y quienes trabajan al aire libre, sobre todo esas personas. Y en el caso de los bebés pequeños, lo ideal es evitar la exposición directa al sol y protegerlos en la sombra con ropa adecuada y gorrito.
0: Mm-hmm. A vegades es pensa que si estan nuvolats, si no és palpable aquest sol, doncs no fa falta aquesta protecció solar, és cert això?
1: No, aunque el día esté nublado, parte de la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y puede dañar la piel. Por eso, en verano o en zonas de mucha radiación solar, conviene protegerse, aunque no tengamos sensación de mucho calor.
0: Uh-huh. A vegades hi ha persones, ens podem trobar el cas de persones que treballen a l'exterior, exposades doncs, a moltes hores de sol, perquè treballen, per exemple, al carrer. En aquests casos, què hem de fer?
1: Sí, son un grupo muy importante desde el punto de vista de la salud, ¿no? Porque tanto agricultores, obreros, socorristas, repartidores o personales de limpieza exterior pueden pasar muchas horas expuestas al sol. En estos casos es importante organizar descansos en sombra, usar ropa protectora, gorra, gafas, crema solar y beber agua con frecuencia.
0: En quins casos a la nostra pell hauríem de consultar al metge?
1: Pues es recomendable consultar si aparece una mancha o lunar que cambia de tamaño, forma o color, si esta sangra, pica, duele o no cicatriza. También, si una persona tiene muchos lunares o antecedentes familiares de cáncer de piel, puede ser útil hacer revisiones periódicas.
0: Uh-huh. Abans d'acabar aquest espai de vida saludable, un missatge que vulgui enviar als oients, metgessa.
1: Pues el mensaje sería que el sol no es nuestro enemigo, pero debemos respetarlo. Una exposición moderada puede ser beneficiosa, pero una exposición excesiva puede causar problemas importantes. Protegerse del sol es una medida sencilla, económica y eficaz para cuidar la salud. La clave es recordar cuatro cosas: evitar las horas de más radiación, buscar sombra, usar protección solar y mantenerse hidratado.
0: Doncs avui hem parlat d'aquests riscos a l'exposició solar, el que hauríem de fer per una vida saludable, amb aquesta vinculació amb el sol. Ho hem fet amb la Meritxell Paredes, és metgessa de família del CAP de Calafell, de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Doncs ara parlàvem amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, però el que volem també fer en aquest espai de salut avui dilluns és recuperar una entrevista. De fet, és un espai que li fèiem dintre de l'espai de salut de la Lourdes Alonso els dilluns en el Calafell Matí, el magazín de la temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv. També parlàvem del sol i de la vitamina D. I és per això que avui hem cregut important recuperar aquest espai amb la Lourdes Alonso. Vitamina D. Sempre relacionem això. Parlem del sol, de vitamina D, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Parla'ns una miqueta de la vitamina D. Per què és important parlar d'això?
3: La vitamina D fa moltes coses, però sobretot té a veure amb els ossos. Si ens en falta, tenim més osteoporosis. Bàsicament és això. Mm. Els nens es diferenen. Els nens, a més, ara es fa... se'ls dona als nadons, tots els primers mesos se'ls dona vitamina D, per evitar que hi hagi raquitisme, que és una altra història. Tot té a veure amb els ossos, amb que es facin forts, amb que estiguin bé. Això és el bàsic de la vitamina D. Té altres coses i tal, però bàsicament és això. Llavors, què passa? Nosaltres, amb l'alimentació, trobem, no exactament vitamina D, sinó un precursor de la vitamina D. I llavors, quan nosaltres hem ingerit aquest precursor, això es posa a sota de la pell i quan dona el sol es converteix en vitamina D.
0: Ah, molt bé.
3: Clar, per
0: o sigui,
3: això...
0: també, evidentment, l'alimentació ens ajuda, sí. I quan prenem el sol o que ens toca, sí. Doncs allò, sí. Que un va passejant i rep aquests rajos solars, doncs sí. S'activa aquesta vitamina.
3: Sí, sí.
0: Doncs en quins aliments anem a, o trobem aquesta vitamina?
3: Mira, de vitamines, les vitamines són uns elements que nosaltres els necessitem i no els podem fabricar i els hem d'ingerir. Aquest és el tema de les vitamines. I aleshores hi ha vitamines que es desfan en aigua i que estan, per exemple, a la fruita, que estan, bàsicament, diem, a la fruita, no? És a dir, amb aigua. I, en canvi, n'hi ha unes que estan en greix. I aquest és l'exemple de la vitamina D. La E, la A també ho són. Els metges diem, o els bioquímics, un palabro que és liposoluble, és igual, en aigua o en greix.
0: Molt bé, és més entenidor.
3: Exacte. Llavors, aquestes que estan en greix estan on, per exemple, el peix blau, que és on n'hi ha més. D'aquí ve allò de l'oli de fetge de bacallà. Els que sou més joves ja no l'heu conegut. Però quan
0: o els que són més joves, eh?
3: Sí.
0: Jo tinc una edat i això, home, això, sí. Això ressona molt.
3: Quan jo era petita encara ens en donaven, horrible, eh? Oli de fetge de bacallà. Però vaja, avui dia el pots amb el salmó, la tonyina, les sardines, el verat, eh? El verat també en té. I llavors, a banda del peix blau, també n'hi ha els ous, especialment el rovell. Després, la llet i tots els làctics, però clar, que no siguin desnatats.
0: Si, ah.
3: Clar, si els hem tret el greix,
0: clar.
3: La vitamina D se'n va també. Llavors, i especialment làctics, o sigui, llet sencera, i si és enriquida amb vitamina D, encara més. I després hi ha opcions vegetals. Però ja això costa molt més, cereals fortificats, begudes de soja, de cibada, bueno, però això costa molt més. I llavors qualsevol aliment que avui dia ja ho fan enriquit amb vitamina D. Però vaja, bàsicament és allò, el peix blau, els ous i els lactis sencers.
0: I el que dèiem, a part de l'alimentació, el sol.
3: Exacte. Mira, uns 10 minutets al dia, no tot el cos, amb els braços, per exemple, les cames, això ja n'hi ha prou, 10 minutets. Clar, aquí hi ha un tema. Nosaltres recomanem sempre no prendre el sol. Això, prendre el sol, no s'ha de fer. Una altra cosa, que va, estàs molt cansat i et ve de gust i t'hi adorms, jo què sé, etcètera, no? Però no s'ha de fer. Llavors, es recomana portar filtre solar sempre. Clar, filtre solar i vitamina D, no. Aquest és el tema. Aleshores, filtre solar se n'ha de posar, sí, però 10 minutets al dia que passegis, si pot ser, sense el filtre solar, sí.
0: Perquè amb el filtre, doncs, el que fem és posar una barrera, no?
3: Exacte. Sí,
0: aquesta vitamina D, perquè entri a través del sol a la nostra pell. Què passaria si no tinguéssim aquesta vitamina D?
3: Doncs mira, més risc de fractura dels ossos. I bàsicament és això, que és que les vèrtebres s'aixafen, que llavors ens posem, saps allò, les llalles a vegades que ens tornem més geperudetes, no? I és que les vèrtebres es van, diem, acunyant, que es van aixafant per la banda de davant i ens anem tornant. Això és perquè els ossos estan tovets, eh? I aleshores, què fem? Doncs mesurem la vitamina D en una analítica de sang.
0: A través de l'analítica, eh?
3: Sí. I llavors no sempre s'ha de fer aquest anàlisi, ni contínuament ni a tothom. Què va? Només cal fer-ho en aquelles persones que tenen algun factor, alguna situació que els fa que tinguin risc de que els falti vitamina D, de forma greu.
0: Quins serien aquests casos?
3: Doncs mira, una insuficiència renal greu és un d'ells. Després la gent que té el fetge que no els funciona gens, com és el cas d'una cirrosi hepàtica. La persona que ja se sap que té osteoporosis. I després hi ha malalties intestinals que afecten l'absorció, com el Crohn, la fibrosi, la celiaquia, després persones que han fet cirurgia dels budells per aprimar-se, saps? Que la cirurgia de reducció de l'estómac i tot això, també els pot faltar, es poden faltar diverses vitamines, i una d'elles és la D. I després, a vegades hi ha persones que fa molt de temps que prenen medicaments que poden afectar la vitamina D. Per exemple, les persones que tenen portadors d'aquí bé, i prenen antirretrovirals, doncs s'ha de vigilar la vitamina D. Les persones que prenen corticoides fa temps, i alguns antiepilèptics. I després també, a vegades, es fa l'anàlisi no pel risc de que falti, sinó de que sobri, perquè aquesta és una vitamina que, si sobra, també fa mal. I aquest és un dels temes. El que passa que només amb persones que hagin pres dosis altíssimes de vitamina D durant 6 mesos almenys. Per tant, estem parlant de situacions molt concretes i molt difícils de veure.
0: Pot suposar un risc tenir massa vitamina D, al igual que si ens falta?
3: Sí. Només passa a vegades això per prendre dosis, suplements extremadament alts i durant temps, però, i a més és gairebé impossible, però també afecta el metabolisme dels ossos, també els fa estar malament els ossos. I per prendre el sol, per menjar aliments rics en vitamina D, per prendre una mica de suplements, no passa res. El sol, el cos es regula i no cal això, pensar que pot passar això. I llavors això que em deies, si té algun risc, doncs a veure, absorbim un excés de calci, i què passa? Doncs que el nostre cos no l'utilitzarà, i que tindrem pedres al ronyó, bàsicament sempre. Sempre que els ossos deixen anar calci, el calci ha de sortir per algun lloc i acaba anant al ronyó, pedres al ronyó. Després que ens trobem més febles, que ens falti, que no tinguem gana, nàusees, restrenyiment, nerviosisme, arrítmies també pot donar.
0: Quin seria el control recomanat sobre aquesta vitamina D, Lourdes?
3: A veure, mira, les persones que reben suplements de vitamina D amb dosis normals, que normalment és un cop al mes, a vegades dos cops al mes, es fa un únic anàlisi quan porten 4 mesos de tractament. Aquest anàlisi diu més o menys com anem i ja està, no cal tornar a fer més anàlisis. i en quins casos no haurem de fer. Doncs gairebé la resta. Les persones que no tenen situacions de risc, que hem dit, després, no, amb aquestes persones no cal fer un seguiment i no cal anar fent anàlisis de tant en tant. És a dir, allò, escolti, doctora, que no m'ha mirat la vitamina D. No cal, d'acord? Només es mira una vegada quan portes 4 mesos de tractament i no cal tornar-la a mirar.
0: Amb una analítica normal, sí. Aquest valor ja surt o s'ha de demanar expressament? O...
3: Dintre de l'anàlisi de sang es poden demanar diverses coses i una d'elles és la vitamina D. Però ja et dic que no és una cosa que s'hagi d'anar demanant. Encara que em prengui sempre, no s'ha d'anar demanant.
0: Doncs molt vinculada al sol, però també a través de l'alimentació, eh? Podem, sí. Hem de tenir aquesta vitamina D important, eh? Per la nostra salut.
3: Sí, sí, sí.
0: Tenim algun full de la Canfic que parli d'aquesta vitamina D?
3: Sí, sí, doncs mira, en tenim un que explica aquestes cosetes de quan es fan els anàlisis i dels aliments que la porten i tot això.

0: Tot just ara fa un any enrere, va ser l'estiu del 2025, els Figaflauas triomfaven amb aquesta, la que acabem d'escoltar, La Fresca, i cançó que també hem volgut recuperar en aquest dilluns perquè ens aporta energia, molt bon rotllo i ganes de compartir. Doncs això, al matí amb vosaltres. Hem estat durant tot el mes de juliol i ho estarem en aquesta última setmana entre les 11 i la 1 compartint molts continguts des de l'Obert per Vacances a Calafell Ràdio. I entre els continguts, pauses publicitàries, ara anem a fer la pausa. Tornem de seguida. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
4: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.
5: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Moment d'entrar, com cada dilluns, a les xarxes socials. Això és Influents, perquè les xarxes socials també poden ser un altaveu per la música i per la nostra llengua. El nostre convidat d'avui n'és un bon exemple. És músic, és cantant, creador de continguts, i ha fet del català el seu segell d'identitat, tant a les seves cançons com als vídeos que comparteix cada dia a les seves xarxes socials.
2: Coses que potser no sabies de cançons.
3: Avui, la cançó per reviure.
2: La curiositat d'avui és molt senzilla i ràpida. Tu vols salvar la vida d'algú? Has de fer un RCP i no saps com? Si tens davant algú que necessita una reanimació cardiopulmonar, segurament pensis:
4: si us plau, mantinga't en vida.
2: Doncs aquest és el títol de la cançó que has de fer sonar en el teu moment de rescat, literalment. Aquesta cançó dels Bee Gees té exactament 104 BPM.
1: Doncs aquest que escoltem és un fragment de tants i tants vídeos que el Julen penja a les seves xarxes socials. Julen, molt bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, encantat de parlar amb tu, d'escoltar-te. Doncs bé, volíem parlar sobretot primer, abans de tot i per trencar el gel, parla'ns una miqueta de qui és el Julen, per aquells que no et coneixen. Julen.
5: Doncs jo sóc músic i sóc creador de contingut. Porto fent cançons i música realment molts anys. Sí que és cert que m'hi estic dedicant de forma més professional des dels últims 4-5 anys. Vaig començar a fer cançons pròpies i a publicar-les en un primer disc. I a nivell de creació de contingut, doncs, també és això, el que faig és divulgació musical, experiments musicals, jocs creatius, versions, però també cançons pròpies, i molta, sobretot molta interacció amb el públic que em segueix tant a les xarxes com als concerts, i fer cançons de la mà del que m'explica la gent.
1: Clar, hi ha un moment en què dius, bé, això és un gran aparador, no?, per fer promoció, i a part de compartir continguts, també per presentar els teus projectes musicals.
5: Sí, exacte. De fet, les xarxes serveixen moltíssim per fer això, justament. És a dir, per connectar amb la gent abans d'arribar, que algú connecti a l'escenari a través d'un concert, i aquesta fase prèvia, de vegades que passa que la gent et coneix a partir de les xarxes. Llavors, és l'espai que em serveix per poder mostrar què m'agrada fer, poder fer les meves cançons de forma superlliure i superpropera i connectar amb les persones, sí.
1: A part de presentar això, de parlar dels teus projectes, quin és el tipus de creacions que comparteixes a les xarxes? El tipus de continguts?
5: Doncs a les xarxes vaig variant segons l'any i segons la temporada i una mica el que vaig fent. Vaig començar fent, de fet, els primers continguts que es van fer més virals, podríem dir, i la gent em va començar a seguir, va ser perquè feia una mena de paròdies musicals, agafava estils de grups de música catalans que la gent coneixia i feia una cançó que hagués passat si aquell grup en concret, doncs, si els Catarres, o si Charango, o si Oques Grasses, o si Manel estiguessin fent una cançó sobre una temàtica concreta. Temàtiques quotidianes que, de fet, la gent em proposava a través de les xarxes, a través dels stories i de missatges, em proposaven, doncs, fes una cançó sobre la pizza amb pinya, o fes una cançó sobre els lloguers a Barcelona, sobre independitzar-se, sobre, bé, lligar al supermercat, d'una mica de tot, i agafava aquests conceptes i els convertia en cançons imitant estils musicals. Vaig començar amb això, vaig seguir fent molt contingut també audiovisual de la mà de l'APM, d'Alguna Pregunta Més, també. Fèiem remix a partir dels típics talls i mems del programa, i llavors després jo he seguit fent molt contingut musical. Ara el que estic fent recentment, sobretot, és més en relació a una miqueta de divulgació musical, parlant, com el que posava abans, curiositats musicals, coses de cançons que potser no sabíem, no? Doncs des de l'origen de la cançó de la sintonia de Plats Bruts fins a les melodies que sonen als nets i transports públics de Barcelona, passant per això, per una reanimació, no?, un RCP, doncs una mica de popurrí de contingut de curses musicals, i després moltes d'aquestes coses també les acabo lligant amb justament les meves cançons, és a dir, fer cançons a partir d'experiències que agafo de la gent del carrer o de la que la gent em comenta, una mica de tot.
1: A mi el que més m'ha enganxat i em més m'ha sorprès, no?, dels teus continguts és que fas cançons. Jo no sé si és tan senzill, tan fàcil fer una cançó, sobretot aquesta base musical, com aquell que fa, no sé, un pastís en el forn, no? Perquè ho fas amb un tres i no res, o això hi ha molta feina d'elaboració al darrere?
5: Realment hi ha molta feina d'elaboració. És cert que avui en dia tenim unes eines des de casa, no?, un estudi casolà, que això et permet, doncs, fer molta feina amb molt menys temps, que abans potser s'havia d'anar, doncs, a diversos estudis de gravació i s'havia de passar per uns processos molt més lents i molt més llargs i més feixucs, i ara és cert que tot va molt més ràpid. Tot i així, res és tan ràpid com el que sembla de xarxes. Clar, ja sí que ho plantejo més com un joc, i és cert que hi ha coses que vaig bastant ràpid, però la feinada que hi ha al darrere no és d'una tarda, sinó d'uns quants dies, sí, sí.
1: Dèiem que aquest és un gran aparador, suposo que a través dels teus continguts a les xarxes socials, doncs molta gent t'ha anat coneixent, no? I que no ho havia fet abans a través dels teus altres projectes.
5: Doncs sí, totalment, totalment. De fet, em passa una cosa que també m'agrada molt, és que quan faig concerts hi ha molta gent que ve de públic que ve a conèixer per les, és a dir, que em coneix per les xarxes, no per les meves cançons, i llavors, clar, ve una mica com obert de dir, val, a veure què em trobaré, perquè m'ha vist fent vídeos de divulgació, m'ha vist fent versions, fent altres coses, i t'escolta, ens trobem això, a un teatre, a una sala o un festival, i la connexió és molt xula, perquè hi ha gent que, això, que ve del món de les xarxes, i de sobte, doncs, portar les cançons en un aspecte molt diferent que és dalt d'un escenari. I això a mi també m'agrada moltíssim.
1: Quin és el tipus de seguidor que tens? Quin és el perfil de les persones que segueixen a les xarxes socials?
5: Doncs és bastant variat, la veritat. És allò que pots anar mirant estadístiques de les xarxes realment, i hi ha com una mena de bueno, bé, et surten com uns anàlisis que fan, doncs, Instagram o TikTok o el que sigui, i vaig veient que és realment variat. Sí que predomina, sobretot, gent d'entre uns 30-40 anys, és la gent que més em segueix, potser, però hi ha bastant de tot, i els concerts també passa, perquè hi ha cops que venen adolescents, però també venen famílies, de sobte, o ve una parella de 40 llargs, vull dir que és bastant variat, cosa que també m'agrada, que no sigui només de joves o només de tal, o sigui, és una cosa que també m'agrada molt, poder arribar a tothom.
1: Ara estem escoltant una cançó que es titula Mario Kart, deixa'm, permetem que la pugi una miqueta.
6: És impossible estar més enamorat.
1: Amor, o potser no, és un EP de 5 cançons. Aquesta es titula Mario Kart. És, doncs, tot això ho publicaves ara fa poques setmanes enrere. Quin és aquest projecte? Què ens vols explicar d'aquest projecte musical, Julen?
5: Doncs aquest EP, aquest petit disc, Amor o potser no, va néixer d'això, justament d'agafar 5 cançons, entre elles molt diferents, però que totes 5 parlen de l'amor i el desamor des de perspectives completament oposades. I m'ho vaig plantejar una miqueta com un joc, tant a nivell lletrístic com a nivell musical i de producció. Clar, dic amor o potser no, perquè de vegades tenim al cap, no?, els grans clichés de l'amor, les grans cançons d'amor, d'aquest romanticisme tan enganxifós, igual que les grans ruptures de vegades que hagin de fer un drama. I amb el disc procuro que hi hagi una mica de tot. És a dir, sí, fem cas a aquests referents tan evidents, no?, musicals d'altres èpoques i altres estils, però també posem una miqueta del que és una relació, doncs, des de la rutina i les coses que et posen nerviós a la parella, o el que pot ser una ruptura feta una mica com de pel·lícula, amb dramatisme, com si fos Els Miserables, de sobte, com si fos un himne de la ruptura per tallar amb algú que està carregat de red flags, de línies i banderes vermelles. És com un joc de cançons. M'agrada explicar que són com 5 universos diferents i 5 parts com de 5 prismes diferents des d'on visualitzar les relacions. I sobretot començant per riure de mi mateix a l'hora de fer les pròpies cançons. Molts cops se m'ha dit que en sucret a l'hora de fer cançons d'amor, doncs saps què? Posem-hi 3 tasses, si convé.
1: De fet, hi ha una col·laboració amb el Miqui Núñez en la tercera d'aquestes 5 cançons que es titula M'he enamorat. Com ha estat aquesta col·laboració amb el Miqui Núñez?
5: Doncs va ser una col·laboració que gairebé que ens la va, es va donar, diguéssim, fruit de les casualitats i d'haver-nos anat trobant en diferents contextos de concerts, de festivals, d'esdeveniments, i sempre diem, ostres, hem de fer alguna cosa junts. I ja fa un parell d'anys, jo aquesta cançó la tenia publicada abans del meu primer disc, la cançó ja existia, el M'he enamorat. I va haver-hi un dia que va venir a casa i vam dir, va, doncs fem algun vídeo per les xarxes, anem a fer una versió d'algun tema, o què farem? Li vaig ensenyar aquesta cançó meva, li va agradar molt, va dir, ostres, és que a mi és tal qual el que em diuen, això, que sóc molt ensucrat, que no sé què. I vam fer una paròdia, un vídeo paròdia de mig minut o un minut, en el que cantàvem aquesta cançó de M'he enamorat de tu, com si fóssim dos adolescents, i de fet parlàvem dels nostres amors adolescents, de les inseguretats, de les papallones de l'estómac. I aquest vídeo es va fer molt, molt viral, i de sobte tothom va dir, escolteu, deixeu-vos de tonteries i de bromes, feu-la de veritat, graveu-la en sèrio, que la volem sentir. I així va ser, vam dir, va, doncs ja trobarem l'oportunitat. I clar, en aquest disc, que es titula Amor o potser no, I li vaig dir, Miqui, si no la fem per aquest disc, no sé quan la farem, així que l'hem de gravar ja. I així va sortir.
1: De fet, hi ha una quarta cançó que es diu, es titula Red Flags, que de fet aquestes Red Flags les tens molt presents en els teus continguts a les xarxes socials, oi, amb aquests vídeos?
5: Doncs sí, de fet, aquesta cançó de Red Flags, a més, va ser molt divertit fer-la perquè partíem sobretot de... Clar, una cosa que em feia gràcia fer és una cançó de ruptura en la que el que explica la història, no? En aquest cas està com en primera persona, com ho faig gairebé tot, però no perquè sigui una història meva, sinó perquè m'imaginava com qui ho explica en primera persona, que de sobte, en la que fa un clic i veu en l'altre, amb qui està, veu un seguit de coses tan negatives que diu, és que t'he de fer fora de la meva vida, t'he d'expulsar, no? Com diu la lletra, diu, el teu contracte ja ha expirat, tot, la subscripció t'ha caducat, no? Com de, això s'ha acabat i has de fer fora algú. I clar, les xarxes socials que vaig fer és omplir el meu canal, els meus canals, de vídeos en els que jo em convertia en com l'anticupido, que m'agrada dir. És a dir, no? El cupido és la figura aquesta, no? Que acaba amb les fletxes d'amor, no? Enamorant a persones. Doncs jo feia al revés. Jo apareixia en situacions de parella on algun dels dos havia de detectar aquestes red flags, aquestes línies vermelles, jo apareixia al darrere, com si fos un ésser màgic, tot de vermell, amb una bandera vermella ben grossa, com si fos també justament dels miserables, i em dedicava a trencar relacions, a dir, mira, per aquí no es pot passar, aquí un dels dos ha de marxar.
1: I on t'ha de portar aquest projecte, Amor o potser no? Què és el que vols que passi amb aquest àlbum o en aquest EP?
5: Doncs el que més il·lusió em fa d'això és poder-ho presentar als escenaris. És una cosa que m'encanta, és a dir, poder fer cançons, publicar-les, em fa molt feliç, però hi ha una cosa que va més enllà, que és poder fer els concerts. I, de fet, hem fet 3 concerts de presentació perquè ho hem convertit en un espectacle. És a dir, el disc són les 5 cançons i punt, però això a l'escenari deixa de ser un concert per convertir-ho en un espectacle que també està una mica teatralitzat. M'acompanya una banda de 3 músics més. Portem tot un show pensat que és bastant divertit, ens ho passem molt bé, fem participar al públic. Hi ha una cosa molt, molt particular que és que faig una cançó en directe, compongo una cançó en directe amb una història d'amor que m'expliqui algú del públic, la típica parella doncs, que vulgui explicar la seva història, ve allà, m'ho explica i els faig una cançó en directe i allò surt com surt i ens ho passem molt bé, és molt divertit. I això, hem fet 3 concerts de presentació, hem fet a Barcelona, a Cruïlles i a Térmens, i ara el que sempre van és justament doncs, la gira de tardor-hivern del 26, i ja pensant en 2027. Mm-hmm. Així que tot just ara parlant això amb sales, teatres, ajuntaments, i de fet faig una crida, qui vulgui que vingui, doncs estaré encantat de venir a cantar aquest Amor, o potser no. Mm-hmm.
1: Parlant de concerts, recordo que el teu pas per Calafell, una primera vegada, recordo amb la Damaris Gelabert, aquí a la platja.
5: Sí, tant.
1: I també i tant. Una nit, ara que justament comença aquesta setmana la festa major del poble de Calafell, doncs al peu del castell també et recordo una nit allà dalt de l'escenari, vull dir que has passat per Calafell diverses vegades ja.
5: Doncs sí, tant i tant. A més això, en 2 contextos tan diferents, amb la Damaris Gelabert, amb un concert, clar, familiar, i amb el meu primer disc, quan vaig venir amb tota la banda, va ser exacte, a format festa major, concert de nit, a saltar i a ballar. Sí, ara m'encantaria tornar amb aquest nou espectacle, que tampoc té res a veure, ni amb una cosa ni amb l'altra, que és això, per sales i teatres o per públic assegut, una cosa molt més propera.
1: Doncs els programadors d'aquests concerts que es tinguin ben present el Julen i amb aquesta proposta, Amor o potser no. Tornant a les xarxes socials i per anar acabant aquesta entrevista, quina és la teva valoració que fas del moment actual d'aquestes xarxes socials, dels continguts, quan hi ha molta varietat amb moltes persones que es dediquen a això, a fer a creadors de continguts? Com veus tu el futur de les xarxes?
5: Mira, sincerament, no en tinc ni idea. M'encantaria saber-ho perquè voldria dir que podria planificar la meva feina. Però és un enigma constant la forma en què sentim que ens hem de reinventar constantment per fer contingut a les xarxes. Perquè és un espai molt xulo, que permet molta creativitat, que és divertit, que cada cop fem més xarxa entre els mateixos creadors i creadors de contingut. Però també és cert que és un espai ple de continguts tan diferents i on hi ha tanta, diguéssim, entre cometes, competència a l'hora de cridar l'atenció i de voler que la gent vegi els seus continguts, que és complicat realment, perquè ja no és un tema nostre entre nosaltres, com a creadors de contingut catalans, no és que ens sembla competència, ni molt menys, perquè al final, doncs, també no hi ha tants que fan del seu sector. Però sí que és cert que l'algoritme és una cosa complicada de gestionar, que a més no et beneficia si fas contingut en català, que tens tantes altres coses i altra gent que fa coses tan treballades, perquè, pues, no sé, hi ha molta creació de contingut que ve de fora de Catalunya, que també doncs, compta amb uns recursos i amb una audiència i amb unes subvencions que també els ajuden, no? Per tant, nosaltres ho tenim difícil, però alhora, la bona part és que a nivell de creació de contingut a Catalunya, crec que ens sembla tan gustat uns i altres, i això sí que ajuda.
1: I a més t'obliga a reinventar-te, no?, per anar variant i fer continguts diferents i que no sempre sigui el mateix, no? També a darrere hi ha molta feina abans d'elaborar cada contingut.
5: Totalment, totalment. Sí, sí, és un constant d'anar pensant com reinventar-te. Hi ha una cosa que és, sí, per arribar a més gent, no?, o per aconseguir que al final, doncs, com deies, és un aparador i doncs, em pot donar concerts o em pot donar feina a un lloc o altre. Però també hi ha un punt de repte personal, de dir, ostres, mira, si hi ha algú que m'ha volgut seguir i li ha agradat el que faig a nivell musical, a nivell creatiu, no vull que qui m'està seguint ja, no vull que s'assebi o que es cansi, no? De dir, ostres, no, jo vull seguir oferint la millor versió de mi, el contingut més interessant que pugui, el que jo voldria aconseguir. És a dir, jo molts cops ho penso, quan faig contingut penso què li agradaria a mi o què li agradarien als meus amics o què li agradaria a la meva família, no? Què voldrien veure de mi? Intento mostrar això.
1: Julen, per últim, com t'han de buscar les xarxes socials aquells que encara no et segueixin?
5: Doncs a les xarxes socials soc Julen_music, perquè, clar, Julen, tot i que no és un nom gaire comú a Catalunya, com que al País Basc també en són molts, estava agafat, per tant, Julen_music, i a Spotify també poden buscar com a Julen. Sí, sí.
1: Doncs, Julen, gràcies per aquest temps, per aquesta entrevista, i tant de bo aquest projecte Amor, o potser no, o d'altres, et portin ben aviat aquí a Calafell. Una abraçada i gràcies per
5: atendre'ns. Moltes gràcies, serà un plaer venir. Gràcies.
1: Gràcies, Julen, fins aviat. Això és un...

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: 12 del migdia amb 6 minuts. I a l'Obert per vacances d'aquest dilluns, última setmana del magazín d'aquest mes de juliol, volem parlar del projecte Autèntiques, un impuls comarcal per la reducció de la bretxa digital de dones amb discapacitat. És per aquest motiu que ens acompanya aquí en els estudis de Calafell Ràdio el Ricardo Bonacci, responsable acadèmic d'aquest projecte. Ricardo, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: I tenim a l'altre costat del fil telefònic, la Dolors García, és directora d'Incert Empleo de la Fundació 11 a Catalunya, que per una incidència a Rodalies Renfe, doncs, malauradament no ens pot acompanyar avui amb nosaltres. Dolors, molt bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Bueno, esperem que no tinguem problema en la comunicació.
1: De moment, ho sentim perfectament. Esperem que es mantingui aquesta connexió telefònica. Doncs anem a començar. Expliqueu de la vostra veu què és el projecte Autèntiques. Com ho explicaríeu, això? Dolors, comencem per tu.
3: Mira, si vols, bueno, sobretot ubicar la nostra entitat, Incert Empleo, que com bé has comentat, som l'entitat de la Fundació 11, que desenvolupem programes d'acompanyament, d'orientació laboral, de millorar l'ocupabilitat, justament per millorar competències transversals, a través també de formació professionalitzadora i una part molt important, no?, que és el tema de les competències digitals i tecnològiques perquè les persones amb discapacitat doncs, no es quedin enrere, no?, d'aquesta nova necessitat que tenim al mercat laboral i sobretot la finalitat última és la connexió, no?, entre persones amb discapacitat, qualsevol tipus de discapacitat i, òbviament, les oportunitats del mercat laboral. Sí que vull destacar que justament aquest programa es fa possible al cofinançament de la mateixa Fundació 11 i del Fons Social Europeu. I dins dels diferents programes que executem des de la Fundació 11, doncs sí que estem fent posant l'objectiu, sobretot, amb les dones amb discapacitat. Volem que almenys el 45% de les persones participant en els nostres programes siguin dones i, sobretot, un dels pilars d'aquest programa és augmentar la seva ocupabilitat a través de les accions que s'ofereixen, no?, a través del campus d'Incerta, fent especial èmfasi en la formació tecnològica i l'adquisició de competències digitals, en la qual NEM va adreçat a dones sobretot que es troben ubicades fora d'un entorn, per dir-ho d'alguna manera, més metropolità, més urbà, que potser els hi costa més accedir, no?, a altres oportunitats laborals, altres sectors empresarials, i sobretot perquè ja les dones amb discapacitat històricament ja han tingut més dificultats, no?, per accedir a diferents oportunitats d'educació, per accedir al mercat laboral, i no volem que justament aquesta bretxa digital encara les allunyi més, no?, d'aquest objectiu laboral. I pensem que això, no?, que la desigualtat digital de vegades no suma dificultats, les multiplica, i per moltes dones amb discapacitat, sobrevinguda també, la digitalització no ha de ser una nova barrera, no?, sinó que ha de ser una nova oportunitat. I per què no? Per què no posar el focus en les dones amb discapacitat i dotar-les d'aquestes eines, dotar-les d'aquestes competències perquè es puguin apropar novament a la formació, potser a la formació, com a pas previ per accedir a una oportunitat laboral.
1: Ricardo, suposo que l'explicació que ens deia ens donava la Dolors és força completa, però alguna cosa que vulguis afegir?
2: No, res, com bé deia la Dolors, bàsicament l'objectiu del programa és trencar aquestes barreres, en aquest cas una barrera digital, però també una barrera social, perquè una de les coses que trobem al curs, en les edicions que ja portem realitzades, és que a més d'ajudar-les a la seva inclusió digital, també els ajuda a la inclusió social, perquè troben dones en una situació similar a la que es troben elles i en les que poden compartir vivències, poden compartir també anècdotes i poden trobar també

0: Però és això, persones que estan en una situació similar i també que trenquem aquesta barrera social, a més de la digital, que evidentment és l'objectiu del programa i en el que aquelles dones poden aprendre a comprendre millor el món digital que ens envolta, utilitzar millor l'ordinador amb aquest objectiu d'empleabilitat, amb aquest objectiu ocupacional.
1: Aquest és un projecte que es du a terme arreu de Catalunya. Com detecteu aquestes persones que estan patint aquesta bretxa digital?
0: Bé, estem fent una acció de difusió del programa a través dels ens locals, en aquest cas a Calafell, per exemple, col·laborant amb Calafell Ocupació, amb Macià Vilarenc i amb el departament, amb la regidoria d'ocupació de l'Ajuntament, justament per això, per poder detectar quines dones poden ser partícips d'aquest programa. També treballem amb inclusió social, amb els CIATs, amb els centres d'atenció a les dones de tots els municipis on anem participant, en aquest cas el de Calafell, però en tots els municipis de Catalunya on treballem, sempre treballem en col·laboració amb aquestes entitats locals. Per exemple, agrair avui també a Valtros, a la ràdio, per poder fer difusió del projecte, perquè el nostre objectiu és arribar al màxim de dones usuàries possible, al màxim de dones amb discapacitat que estiguin buscant aquest tipus de curs de formació, a les que animo totalment, perquè també ens trobem que a vegades les usuàries tenen por de estaré preparada jo per aquest curs. Sí, segur que estaràs preparada, deixa'm ja d'avançat que t'ho digui, perquè està obert a tothom. El nostre objectiu és que totes les dones que participin es sentin incloses i, per tant, la nostra feina serà adaptar el curs a les seves necessitats i que el grup funcioni i que es puguin trobar còmodes. No us preocupeu, perquè això ho farem, segur, i esteu totes més que benvingudes. El curs és per Valtros, si tu estàs pensant és per tu, perquè no necessites cap nivell, cap qualificació prèvia ni cap coneixement previ per poder fer-ho, sinó que al contrari, endavant, si tens aquest interès per poder treballar amb altres dones que tinguin aquest mateix interès per poder aprendre noves tecnologies i per poder desenvolupar-se.
1: L'objectiu d'aquesta entrevista és, a part d'explicar en què consisteix aquest projecte Autèntiques, és també doncs captar la inscripció d'aquestes persones. Dolors, ens deies discapacitat, que vinculem molt les discapacitat amb 11 amb discapacitat visual, però també parlaves d'altres tipus de discapacitat, oi, Dolors?
2: Sí, justament, òbviament, 11 sí que tenen a persones amb discapacitat, amb ceguesa i deficiència visual, però òbviament, gràcies a la 11 es va crear la Fundació 11, que permet donar doncs, aquesta cobertura d'atenció a persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Realment, un dels pilars de la Fundació 11 doncs, és això, no? la formació, l'ocupació i també l'accessibilitat per tothom, no? I quan parlem tant de tecnologia és important tenir en compte que aquesta sigui accessible, perquè si justament no ho és, doncs tornarem a posar barreres a que les persones amb discapacitat i les dones en particular doncs, també puguin tenir doncs, aquestes dificultats per accedir. Nosaltres de certa Fundació 11 posem a disposició de totes les persones amb discapacitat arran de Catalunya que vulguin activar la seva recerca de feina, que vulguin millorar les seves competències, la seva formació de cara al mercat laboral, o bé que vulguin autoocupar-se, vull dir, perquè també tenim una línia d'emprenedoria, doncs posem a la seva disponibilitat la nostra plataforma d'ocupació, que és portalento.es. Allà podran accedir a moltes ofertes laborals, també a molta oferta formativa, però justament aquesta iniciativa, de vegades hem de concretar accions, no? Hem d'anar cap a grups de població que pot ser s'ha de fer una incidència més específica i van trobar que a través d'Autèntiques donaven aquesta resposta i, bueno, aquesta és la nostra aposta i de moment ja portem 3 edicions, portem una a Cambrils, una altra a Tortosa i una altra a Vilanova i la Geltrú i la veritat és que des de l'inici de la formació fins la finalització hem vist un canvi en les dones, vull dir, s'ha obert una miqueta sí. Aquesta perspectiva de guanyar més autonomia, de pensar que realment encara es poden formar, poden encara aportar, no?, a l'àmbit laboral i de moment els resultats estan sent molt positius, així que esperem que aquí a Calafell, a la comarca del Baix Penedès, doncs també sigui tot un èxit i que puguin continuar fent més actuacions i sobretot identificant oportunitats laborals perquè després es puguin incorporar al mercat laboral.
1: Quines serien les causes de l'existència d'aquestes barreres, les dificultats d'aquestes persones? I si també tenim quantificades la incidència d'aquesta bretxa digital aquí a la comarca del Baix Penedès? Si vols contestar tu...
2: Doncs mira, jo tenia identificat per estadística ja el Baix Penedès, ja gairebé el 50% de la població identificada amb discapacitat ja es dona. Vull dir, són dones, amb la qual ja aquí tenim un grup molt important on hem de fer una intervenció. Per què s'identifiquen tots? Perquè també per tenir discapacitat, per ser dones amb discapacitat, potser han tingut accés a menys formació, com deia jo abans, potser no han accedit a tantes oportunitats laborals i ha fet que moltes dones pensessin que potser no valia la pena, no?, tirar endavant un projecte laboral, potser no se les ha animat, no?, en el seu moment, potser s'ha vist que la discapacitat podia ser una barrera quan en definitiva potser és mirar, no?, l'oportunitat d'incorporar-te al mercat laboral amb una altra perspectiva, que també tots tenim un talent i on podem aportar i només ens ha de tenir en compte doncs, les nostres capacitats i sobretot donar-nos oportunitats. I és veritat que les dones en relació a les dones o les persones amb discapacitat tradicionalment doncs, no han tingut tantes oportunitats i com que pensaven que no tenien aquesta oportunitat tampoc han tingut una actitud potser tan activa. I accions com aquesta serveixen doncs, això, no? Per fer una altra mirada i descobrir sobretot tot el potencial que tenen les dones. I nosaltres encantats d'acompanyar-les i de poder fer més actuacions aquí a la comarca.
1: Ricardo, quina seria la formació que s'imparteix doncs, per donar aquestes possibilitats a aquestes dones que pateixen aquesta bretxa digital? Estem parlant d'aquest tipus de formació, no?, en el món digital.
0: Sí. Sí, sí, una formació de 60, de 30 o 60 hores, depenent del nivell mitjà de les usuàries, el qual valorem a l'inici del curs. Parlem amb cadascuna de les usuàries, fem una entrevista individual amb el que valorem el seu nivell mitjà. Ja us dic que ningú li faci por, que també és un dels punts, perquè simplement és per veure el punt de partida del que sortim, per tal d'adaptar la formació a cadascuna d'elles i a les seves necessitats i a les seves preguntes. És un curs obert perquè elles ens preguntin el que vulguin, perquè participin i perquè interactuïn. Hem d'adaptar i adaptarem el curs a les seves necessitats. Llavors, què tractem de forma general? Tractem alfabetització digital, tractem comunicació, presència a xarxes online, per un perfil a LinkedIn, per exemple, un perfil que et permeti augmentar la visibilitat, col·laboració en línia, eines per tractar Núvol, com pujar dades al Núvol, com poder col·laborar en un document al mateix temps, també tractem tota la part d'ofimàtica i del paquet Office, Excel, Word, un paquet d'ofimàtica per poder després fer tasques administratives, creació de continguts també, com pujar vídeos a YouTube, per exemple, com crear això, marca personal o continguts per si alguna de les usuàries vol després emprendre, vol després obrir el seu propi negoci, les quals convidem a totes perquè tenen molt bones idees i de fet ens hem trobat, eh? Dones emprenedores en les edicions que comentava la Dolors fins ara, ens hem trobat i gràcies al curs han pogut millorar aquesta presència a xarxes online per poder impulsar una miqueta el seu negoci, per poder tenir la idea i a partir del curs han sentit la força per poder impulsar-lo. Ús creatiu de tecnologia, també seguretat digital, molt important el dia d'avui, com evitar estafes, el phishing, seguretat en línia que està molt de moda, i també la part de resolució de problemes, de què fem si ens trobem alguna incidència, algun problema. En general, ja us dic, l'objectiu del curs és reduir aquesta bretxa digital. Penseu, mira, aquesta setmana passada sentia que per poder entrar a una piscina d'un municipi s'havia de demanar un QR online i que els QRs s'escrutaven en 5 minuts i que després si anaves a la piscina presencialment no hi havia QRs i anava la gent a les 7 del matí per entrar a les 10 per fer cua perquè donaven 15 o 20 tíquets presencials en una piscina d'un municipi de Madrid, si no recordo malament, va sortir la notícia la setmana passada. Penseu que cada vegada la digitalització ens fa o apropar-nos més a una vida més senzilla, més fàcil, o complicar-nos-la més, si ho entomem per l'altra banda, d'escolta, és que jo no sé com arribar-hi. Llavors l'objectiu del curs és justament reduir aquesta barrera i facilitar que la gent la digitalització li faciliti la vida, li resolgui problemes del seu dia a dia i no tant li generi mal de caps.
1: De quantes places estem parlant? Quantes persones poden accedir a aquesta formació?
0: Mira, el curs de formació és per 15 usuàries, encara tenim moltes places disponibles, la inscripció ja està oberta, es farà del 14 de setembre al 13 d'octubre a Masia Vilarenc també, a l'edifici de Masia Vilarenc, al passeig de la Unió, just davant del CAP, si coneixeu Calafell, i farem inscripció fins a aproximadament el dia 7 de setembre, es podeu inscriure. Llavors, per poder inscriure-us, tenim una jornada de presentació del curs el dia 2 de setembre. a partir de les 10, el dia 2 de setembre, a les 10, també al mateix espai, a Masia Vilarenc, on qualsevol dona que vulgui saber una miqueta del curs, conèixer la formadora o el formador que pugui fer el curs i preguntar qualsevol dels dubtes que tingui, és més que benvingut, no cal fer res, només anar a Masia Vilarenc el dia 2 de setembre, presentar-se i preguntar-nos, nosaltres li explicarem el curs i allí mateix podem fer la inscripció, i si no, els oferim un telèfon de contacte al 810-101403. Repeteixo, 810-101403. El telèfon on ens poden inscriure i també preguntar-nos qualsevol dubte. Ja us dic, la inscripció està oberta, o sigui que ens poden trucar ja si els interessés de cara a setembre i la deixaríem preinscrita per després poder realitzar la formació.
1: Dolors, un cop es fa aquesta formació, quines oportunitats, quines portes es obren?
2: Mira, sobretot poder accedir a més formació que nosaltres tenim, també de caire online. Vull dir, tenim una línia que li diem teleformació, que ja quan tens unes competències bàsiques et permet, des del teu territori, no?, fora d'aquests àmbits més urbans on potser es fa més formació presencial, doncs continuar formant-te. Són petits mòduls formatius que elles poden anar a continuar realitzant segons els objectius. Després, un cop que finalitzi la seva formativa, doncs tornarem a valorar quin és el seu objectiu, si volen continuar formant-se, si realment es plantegen, no?, una incorporació al mercat laboral i què hem de fer, no?, per arribar a aquest objectiu laboral, si, quins sectors, no?, d'activitat són del seu interès, què tenim a la comarca, molt important, perquè tot això ha d'anar lligat a oportunitats reals d'ocupació, és a dir, hem de veure les oportunitats, les empreses, que tenim a la comarca i també per part nostra fer una aproximació més directa, no?, al teixit empresarial i sobretot això, acompanyament i la possibilitat de que, bueno, puguin tirar endavant projectes que potser sense aquesta acció doncs no s'haguessin plantejat. Nosaltres el missatge que volem donar és que sobretot la transformació digital, això també en general, no?, que ha de ser inclusiva, que avança, però òbviament no avança per tothom al mateix ritme. I el que no podem és deixar fora les dones amb discapacitat, a les persones amb discapacitat. Volem que la tecnologia obri portes cap a la inclusió i que no generi novament més desigualtats. Així que aquest seria una miqueta el nostre objectiu.
1: Mm-hmm. Potser se m'ha escapat, no sé si ho heu comentat anteriorment, el cost d'aquesta formació, si és totalment gratuïta...
0: Sí. Sí, sí, la formació és totalment gratuïta per a aquelles usuàries que s'apuntin i, de fet, indicar-vos que té una beca d'assistència, és a dir, cadascuna de les usuàries que vingui rebrà 11 euros al dia per poder assistir-hi, justament pensats per poder reduir aquesta barrera d'escolta, he d'agafar l'autobús, he d'agafar un vehicle adaptat per poder arribar fins al curs de formació, fins a Masia Vilarenc. No patiu, perquè tenim aquesta beca d'11 euros al dia només per assistir, no cal justificar-ho d'alguna manera, o sigui, si vas caminant també la rebràs, no hi ha cap problema, però que està pensada amb aquest objectiu de reduir la barrera, perquè un dels elements que ens trobàvem és que desplaçar-se fins al lloc on es fa el curs pot tenir aquest tipus de condicionants. Llavors, també ajudem aquelles usuàries a que participin, llavors formació completament gratuïta i podran rebre una beca, rebran de fet una beca d'11 euros al dia per assistència cada dia.
1: Hem parlat de les persones que poden accedir a aquesta formació amb aquesta discapacitat. Cal estar registrat en algun lloc per fer-ho possible, perquè puguin accedir a aquesta formació, Dolors, o quins serien els requisits a part d'aquesta discapacitat?
2: Sí que han de tenir una discapacitat reconeguda d'un mínim del 33% o bé una incapacitat permanent de la Seguretat Social. I en aquest cas, el programa Autèntiques l'estem contextualitzant a les comarques, a nivell comarcal. L'epicentre de la formació seria aquí a Calafell, però sí que és veritat que només podrien accedir, en aquest cas, dones que resideixin al Baix Penedès. Després tenim altres iniciatives, altres comarques on realment continuarem donant resposta a les dones, però aquest seria un dels requeriments i que, òbviament, que es trobin en situació d'atur, encara que no siguin persones actives, que estiguessin actives o donades d'alta anteriorment al servei d'ocupació, no passa res, vull dir que aquesta és l'oportunitat d'activar-les i poder reenganxar-se una miqueta doncs, a buscar noves oportunitats.
1: Hem d'anar acabant. Alguna cosa que vulgueu afegir? El missatge ha quedat clar, l'objectiu d'aquesta formació, sobretot, que quedi recalcar potser, no? La forma de poder inscriure's. Correcte. En aquesta formació, si seria important, doncs, en tot cas, tornar-ho a repetir, Ricardo.
0: Sí, tot just amb aquesta última pregunta que feia de quins requisits, si qualsevol dona té dubtes que ens truqui, perquè nosaltres la facilitem també, si ha de fer algun tràmit o hem de realitzar alguna cosa, l'ajudem i l'acompanyem. És a dir, ja us dic, no estan soles en cap moment des de que comencem aquest interès pel curs fins que finalitza el curs, rebran un acompanyament continu per part de tot el nostre equip. Llavors, repeteixo el telèfon per qualsevol d'aquelles dones interessades que ens estigui escoltant i que digui, escolta, no ho sé, tinc dubtes de si m'apunto o no m'apunto, truqueu-nos, pregunteu-nos i nosaltres resolem aquests dubtes. Telèfon és el 810-101403. Repeteixo, 810-101403. Aquí tot el nostre equip està tenint les vostres trucades. Podeu preguntar qualsevol dels dubtes que tingueu en aquest moment, podeu trucar-nos tantes vegades com vulgueu, ja us dic, us acompanyem tant en la preinscripció com en qualsevol tràmit que requerim perquè pugueu participar al curs, i convidar-vos també a la jornada de preinscripció el dia 2 de setembre a Masia Vilarenc, per a aquelles dones que tinguin més dificultat per trucar-nos o vulguin presentar-se, i ens poden trucar i poden venir el dia 2. Estan convidades en dos casos, coneixereu el formador o formadora i ens podeu preguntar, i us dic, no tingueu por perquè el curs s'adaptarà a altres, i al contrari, us convidem a totes a que pugueu participar-hi, a que pugueu trobar dones en una situació similar a la que esteu altres, en la que pugueu parlar i poder descobrir situacions d'altres persones que potser us poden ajudar, i a més on podeu descobrir com utilitzar l'ordinador, com la seguretat en línia i com treballar millor amb les noves tecnologies que ens envolten, que a vegades ja us dic, fan una mica de mal de cap, però una vegada els hi trobem al punt i trobem aquesta resolució de problemes, ens poden ajudar molt perquè ens permeten fer tràmits molt més ràpid o poder emprendre d'una forma molt més senzilla. Llavors, totes convidades aquí al curs d'Autèntiques a Masia Vilarenc.
1: Dolors, alguna cosa per afegir?
2: Torre, que com diu el Ricardo, que s'animin les dones, que hi ha moltes dones que ja han donat aquest pas, i jo crec que és una bona pràctica, una bona experiència, i sobretot donar-vos les gràcies a vosaltres, no?, per contribuir a donar veu a projectes com aquest, i jo crec que entre tots i totes, doncs, podem fer una societat més inclusiva.
1: Avui hem volgut parlar d'aquest projecte autèntic, és un impuls comarcal per la reducció de la bretxa digital amb dones que tenen aquesta discapacitat. Ho hem parlat amb la Dolors García, directora d'Incerta Empleo de la Fundació 11 a Catalunya. Gràcies, Dolors, encara que sigui en la distància i per telèfon, gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
1: I el Ricardo Bonatxe, responsable acadèmic del projecte. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'espai.
3: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va...

0: Ara mateix en punt, 1:15 d'aquest dilluns, avui 27 de juliol de 2026. I aquesta temporada 2026, a l'Obert per Vacances, cada dia estem recordant l'espai Emergents. Aquests artistes, aquests músics que, mica en mica, es van obrint pas en el panorama musical català. Aquest espai Emergents, que hem deixat enrere en la temporada regular, els dissabtes, a partir de 8:15, ens ha acompanyat el David Burillo, presentant-nos, entrevistant aquests artistes que estem recordant aquesta temporada aquí a l'Obert per Vacances. Avui la protagonista és la Mary Prata.
1: Vinga, va, que això va de conèixer artistes emergents i ja sabeu que res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb Mary Prata, una jove emergent agarenca que ens ve a presentar la seva feina. Abans de parlar amb ella, però, sentirem la seva cançó, Erasmus.

0: Molt bon dia, Mary.
1: Bon dia, què tal?
0: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir Erasmus, una cançó que forma part del teu darrer EP, Miratges, que vas publicar fa gairebé un any. Per totes aquelles persones que t'estiguin sentint avui per primera vegada, explica'ns qui és Mary Prata.
1: Vale, doncs jo soc Mary Prata, soc de Terrassa i soc cantant i artista emergent. Bàsicament porto tota la vida cantant, bueno, vaig començar com d'una manera bastant autodidacta, imitant a les més cantants preferides. Uh-huh. I jo crec que vocalment m'he anat formant així, jo sola. Llavors vaig començar a fer classes de cant i ja va ser quan em vaig decidir com dedicar-me doncs, a la música en qualsevol dels àmbits i qualsevol manera. Llavors
0: Digues, perdona.
1: No, vaig estudiar producció de música a un centre escrit de la Universitat de Barcelona i ara estic acabant d'estudiar un màster en management i producció de música. Mentre treballo amb el meu projecte personal.
0: Mira, doncs t'anava a preguntar també això, doncs com vas descobrir aquest món i quin eren els teus inicis, però ja ens ho has deixat clar. Per tant, et volia preguntar també quin so et defineix per les persones que acabem de sentir Erasmus. Per tant, ja veiem una mica de quin peu calça la teva música, però explica'ns una mica quin so et defineix.
1: Doncs jo la veritat és que soc una noia molt popera. M'encanta el pop, tot el que és fàcil d'escoltar, o sigui, a mi és que em flipa. I també m'agrada molt l'R&B i el disco pop, i ja veureu que, bueno, ara, sobretot a l'EP Miratges, potser no tant, però a poc penso que estic començant a definir el meu so a dins d'aquest gènere. I ja veig una mica d'influències de cada un d'ells.
0: Repassant la teva discografia, veig que tens dos àlbums i un EP. Aquest any ja has publicat dos senzills, Mentider i Love Bomber. En què estàs treballant ara?
1: Doncs Love Bomber i Mentider són dos singles que formen part del meu pròxim àlbum. Suposo que veurà la llum si tot va bé després de l'estiu, més o menys. I això, o sigui, són els dos primers avançaments del meu primer àlbum.
0: Molt bé. Doncs estarem pendents aquí des de Calafell Ràdio, a veure si quan surtin doncs podem tornar a parlar o podem com a mínim reproduir totes aquestes cançons. Et volia preguntar també, Mary, ara arriba l'estiu i per tant arriba el bon temps, com portes el tema del directe? Tens algun concert, alguna actuació a la vista perquè se't pugui venir a veure?
1: Sí, mira, el 4 de juliol toco a la Festa Major de Terrassa, cosa que em fa especial il·lusió perquè és la meva ciutat i estaré allà cantant el dissabte a la Festa Major. A més, és el dia del meu aniversari, o sigui, faig com un triplete ja. I després, de moment no hi ha més concerts confirmats. Però bueno, qualsevol cosa, o sigui, jo ho anuncio tot a les meves xarxes socials.
0: Molt bé, per tant, per qui no et segueixi, les teves xarxes socials per estar pendents dels concerts són?
1: Sí, són Mary Prata / Instagram i Mary Prata normal a TikTok.
0: Molt bé. Doncs estarem molt pendents. Ara sí, abans de marxar, necessitem que ens parlis de la cançó que sentirem ara, que és la de Mentider. Fes-nos un petit avançament. Què vols explicar amb aquesta cançó?
1: Doncs aquesta cançó parla d'una infidelitat, ¿vale? Parla d'una persona que enganya a una altra amb el mateix nom de la seva actual parella.
0: ¿Vale?
1: I res, és una cançó que, o sigui, en teoria parla del que és un tema de dolor emocional, no? I s'aborda doncs d'una manera com molt més festiva, ja ho escoltareu en la música i en la ironia de la lletra. I és aquest contrast, bueno, és com aquest contrast entre pues, el dolor emocional i com l'abordes a nivell musical.
0: Doncs Mary, ha estat un plaer poder parlar amb tu i conèixer el teu projecte. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Calafell Ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.

0: aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

0: per vacances.
1: 10 segons, arribem al punt de 3 quarts d'una del migdia. En final de l'Obert per Vacances d'aquest dilluns, 27 de juliol de 2026, i sempre en el tram final ens ocupem de l'actualitat. Tres notícies de les últimes hores. Les valorem segons els colors del nostre semàfor de l'estiu. I sempre el color vermell no es porta gens bo. Res de bo, com per exemple parlem d'incendis, o l'incendi més gran que s'ha registrat mai a Espanya. Incendis que afecten a Ávila, Madrid i Toledo, que ja han cremat prop de 77.000 hectàrees. El focus d'Ávila, actiu des de dimecres, supera per si sol les 50.000 hectàrees i ja és l'incendi més extens de la història de l'estat espanyol des que hi ha registres. En total, el perímetre dels tres focus arriba als 280 quilòmetres i gairebé 100.000 persones han hagut de ser evacuades o confinades en una quarantena de municipis. Els equips d'extinció han aconseguit petits avenços, però els experts adverteixen que la situació continua sent molt complicada perquè encara hi ha flames actives i el vent i les altes temperatures dificulten les tasques d'extinció. A aquesta situació s'hi afegeixen altres incendis que continuen ben vius, com el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i diversos focus al departament francès de la Gironda, un dels territoris més castigats pels focs en els últims estius. Un escenari que demostra que el risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del sud d'Europa. Una notícia que els serveis d'emergència i els experts segueixen amb molta preocupació. Notícia que hem situat, evidentment, en el nostre color vermell del semàfor de l'estiu. Tenim més colors, tenim més notícies. Parlem en el color groc dels 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendis forestal aquest dilluns. 173 localitats estaran en perill molt alt, mentre que es manté restringit l'accés a 6 espais naturals. I és que un total de 84 municipis d'11 comarques a Catalunya afrontaran aquest dilluns amb el perill màxim d'incendi forestal, és a dir, amb el nivell 4 del Pla Alfa, segons preveuen agents rurals. A més, 173 localitats més, repartides en 20 comarques, estaran en perill molt alt, és a dir, un nivell 3. I d'altra banda, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per l'activació del grau més alt del Pla Alfa, el Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. Restriccions que estan en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge que inclouen un perill màxim de focs a municipis com l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Doncs que, de moment, aquest perill, aquest risc d'incendi, hem col·locat aquesta notícia en el color groc del nostre semàfor. I avui, a la notícia de color verd, parlem de Cambrils,

Ens hi va vendre Cambrils, que tindrà dos dispositius per acostar l'eclipsi total de sol a les persones cegues. Aquest municipi, Cambrils, disposarà de dos aparells Light Sound, cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, per acostar l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual, i serà el pròxim 12 d'agost. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva que permet gaudir del moment de manera autònoma i immersiva. Una tecnologia aquesta desenvolupada per la Universitat Harvard, que permet escoltar com la lluna es va movent o cobrint també el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. I Cambrils tindrà dos dels centenar d'aparells que s'hauran repartit arreu de tota Espanya. Doncs aquesta és l'actualitat del dia, els tres colors del nostre semàfor de l'estiu.

I si hi ha una cançó que ho ha patat en els últims mesos, i ens alegrem moltíssim que hagi estat d'aquesta manera, és la del Sutherland, això que es diu Tut Tut Turó. Continua sonant també en aquest estiu del 2026, eh? 12:52, vinga, anem tancant edició, però abans, sempre, moment de donar-li un cop d'ull a l'agenda cultural, a l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell, moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. I a l'agenda, el més pròxim que podem fer al municipi i que queda reflectit aquí és l'activitat del Terror a la Fresca, aquesta projecció d'aquest dimarts, demà dimarts dia 28, a partir de les 10 de la nit, amb la projecció de la pel·lícula Abigail. Activitat gratuïta en el Parc de la Sínia, edat recomanada per majors de 16 anys. Un grup de criminals segresta una nena, aparentment innocent, per demanar el rescat. Aviat descobreixen que no és una víctima qualsevol. Doncs recordeu, demà dimarts, 10 de la nit, activitat gratuïta Terror a la Fresca amb la projecció de la pel·lícula Abigail. Anem al dijous, dia 30, perquè a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell, taller de ciència líquids no newtonians, activitat gratuïta per infants a partir de 6 anys. Cal fer inscripció prèvia al 687-271-373. 687-271-373. I aquest dijous, també a les 7 de la tarda, hi haurà la presentació del Festival Terra Ibèrica. A les 7 de la tarda, activitat gratuïta, que a més de la inauguració de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric, també hi haurà la projecció de la pel·lícula Indiana Jones i El Dial del Destí, pel·lícula del 2023. Tot plegat amb entrada gratuïta a la Ciutadella Ibèrica aquest pròxim dijous, dia 30, a les 7 de la tarda. I ja divendres, dia 31, a partir de les 6 i fins les 8, hi haurà l'activitat Iberotarda. Activitat familiar on els assistents podran realitzar algunes activitats que ja feien els ibers, com escriptura ibèrica, on escriuran amb el seu alfabet i pigments, aprendre a tirar amb fona, joieria, realitzant una pulsera o un penjoll amb diverses denes, o realitzar un exbot amb fang. Tot plegat amb aquesta jornada, aquesta Iberotarda, aquest divendres 31 a partir de les 6 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica. El preu general és de 4 euros i l'entrada reduïda de 2,5 euros. Més info a visit.calafell.cat. Visit.calafell.cat és el portal web de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Calafell. I tota la info, totes aquestes activitats a l'agenda, a calafell.cat, a la seva agenda, al web municipal. Doncs aquí us expliquem, abans d'acabar el programa, totes les activitats programades de la setmana, però sempre ho podeu anar consultant dia a dia a l'agenda del web municipal. I ara mateix, en 4 minuts i mig, arribem al punt horari de la 1 del migdia. Ara sí, anem tancant edició, anem recollint trastets. Sempre els dilluns costa una miqueta més, eh? Engegar la setmana, última setmana de la temporada de l'Obert per Vacances, que sí que marxem de vacances, que ja en tenim moltes ganes. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, els col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà més, a partir de les 11 i fins la 1, aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online.

I per arribar a la una, marxem amb música, amb cançons, amb èxits de l'actualitat, com és el retorn musical de la Madonna, Verónica Luigi Cone, Madonna, que ha tornat molt ben acompanyada. En aquest cas, amb Sabrina Carpenter i aquesta cançó que es diu Bring Your Love. Vinga, va, fins demà a les 11. Acabeu de passar un molt bon dilluns. Adéu.

0: Uber per vacances.
1: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Invencibles. Invencibles. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'1 a 2:15 del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: riquíssim.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 27 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà el programa dels 50 anys dels concerts de música a Segur de Calafell. En parlem d'aquí uns minuts. Abans tenim altres notícies. Primer de tot, les resumim en titulars. Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova ofereixen una programació de tallers durant tot l'estiu per als més menuts. La projecció de la pel·lícula Abigail dins del cicle Terror a la Fresca a Calafell tindrà lloc demà dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. ...84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendis forestals avui dilluns, entre ells del Baix Penedès. A més, 173 localitats més estan en perill molt alt, mentre que es manté restringit l'accés a 6 espais naturals. Està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessites. Els Mossos d'Esquadra incorporen 1.300 agents en pràctiques i es reforcen amb 82 efectius a municipis de costa i nous comandaments. El pla Helios permet que el cos policial arribi als 21.000 policies en total aquest estiu, 1.625 més que fa dos mesos. Convoquen una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques a Roda de Barà. Els veïns reclamen una solució definitiva al pas de trens de mercaderies. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El casal d'estiu del centre de karate Dojo Arazola tindrà lloc fins al 4 de setembre. Els infants no només practiquen arts marcials, sinó que també fan manualitats, veuen pel·lícules temàtiques, fan sortides a la platja. Al magazín obert per vacances hem fet una connexió en directe des del centre esportiu per parlar amb els monitors i els participants.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional a Segur de Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Nightside Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, a Segur de Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova ofereixen una programació de tallers durant tot aquest estiu per als més menuts. Les activitats són amb inscripció prèvia per WhatsApp i comencen a les 11 del matí. Si voleu apuntar al WhatsApp, és el 687 27 13 73. Repetim, 687 27 13 73. Us comentem algunes de les activitats d'aquest mes de juliol. El dijous, dia 30, taller de ciència amb pèndulum. Líquids, més de 6 anys, a la Casanova de Segur, al Port. El mes d'agost també hi haurà activitats, el dia 6, el dijous, amb un taller de fer una gorra marbrejada a l'Aventura Gasol, al nucli del poble. El dijous, dia 13 d'agost, contes per a nadons, sons de mar, de 0 a 4 anys, a la Casanova de Segur. També a la Casanova de Segur, el divendres, dia 14 d'agost, taller amb Cíntia Branco, Fem sorra màgica, dirigit a nens i nenes de més de 6 anys. El dia 20 d'agost, taller per fer un ambientador amb cera d'abella, assegut a Calafell, a la biblioteca. A l'Aventura Gasol al Poble, el dimecres, dia 26 d'agost, taller amb Cíntia Branco, cavall o unicorn de pal. Taller en anglès amb Isabella DiCaprio, de 5 a 10 anys, a la Casanova de Segur, el dijous 27 d'agost. I continuaran les activitats així progressivament fins al setembre. Us anirem detallant les activitats als informatius d'aquesta casa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La projecció de la pel·lícula Abigail dins del cicle Terror a la Fresca a Calafell tindrà lloc demà dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. De fet, doncs, es tracta d'entrada lliure i completament gratuïta. Edat recomanada a majors de 16 anys per poder veure aquesta pel·lícula. En cas de pluja o vent fort, la sessió es trasllada immediatament al Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar de la Platja. L'esdeveniment està organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell. Si t'interessa el gènere, el cicle continuarà durant tot el mes d'agost al mateix lloc, al Parc de la Sínia de Calafell, amb diferents títols destacats de cinema de terror.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui dilluns amb el perill màxim d'incendi forestal, és a dir, amb el nivell 4 del Pla Alfa, segons preveuen els agents rurals. A més, 173 localitats més repartides en 20 comarques estan en perill molt alt, nivell 3. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals per l'activació del grau més alt del Pla Alfa. Entre ells hi trobem el Montmell Marmellà. De fet, destacar que les restriccions en vigor des de ja, des d'ara mateix, des d'avui dilluns, és en un perill màxim de focs a municipis de diferents comarques. Entre elles el Baix Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre. El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte per al veïnat i els serveis essencials. També pot suposar la restricció d'algunes activitats al medi natural recollides en una resolució signada per la consellera del Departament d'Interior i Seguretat Pública. El motiu d'aquestes mesures és la protecció de les persones en situacions extremes de perill i la disminució del risc d'incendi que pot comportar l'activitat humana en zones forestals. L'activació del nivell 4 del Pla Alfa, juntament amb l'anàlisi d'altres indicadors de risc, suposa l'activació en fase d'alerta del Pla Infocat des de Protecció Civil. Com dèiem, hi ha diferents municipis de la comarca del Baix Penedès que es troben afectats en aquest mapa del Pla Alfa que hem consultat per avui dilluns. Per exemple, la Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, algunes parts de Llorenç del Penedès i també doncs, el Montmell, sobretot. Per tant, doncs, són municipis afectats. Pel que fa al municipi de Calafell i també al Vendrell, Cunit, Cubelles, Balvei, Santa Oliva, tots els municipis que no hem esmentat anteriorment, es troben en perill alt d'incendi amb el nivell 2 del Pla Alfa.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els volem recordar l'informatiu d'avui que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. El pots demanar com et sigui més còmode a través de la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 30 02. Repetim, 608 48 30 02 o escanejant els codis QRs. De fet, és un únic servei per tota la comarca Baix Penedesenca. Es prioritzarà sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis, un servei disponible les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant a veïns com a visitants de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
3: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem promocions d'aproximadament 1.300 Mossos i Mosses que sortiran de l'escola i que podrem incorporar de manera estructural al conjunt de la plantilla. I això també ens permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció, no tant des de la vessant més reactiva, sinó de prevenció i de treball també amb la resta d'agències que generen percepció de seguretat, i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de promocions de l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda doncs tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
0: De fet, també la consellera ha parlat del pla Helios de l'estiu.
3: Amb aquesta tendència per poder-la consolidar, doncs ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció, que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
4: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent, els ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir doncs baralles, lesions i fets de tot tipus de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és doncs, els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció, diguem-ne, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament, augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix doncs, efectius policials, i per tant hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit, també hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no aquests serveis que normalment tenen una dotació doncs molt justa acaben, diguem-ne, impactant sobre els serveis, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Veïns de Roda de Barà han convocat una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques al traçat ferroviari proposades per Adif. La convocatòria és pel matí del pròxim divendres 31 de juliol a la plaça del Cantàbric a Roda de Barà. La protesta arriba després que s'hagin rebutjat les al·legacions al projecte i es plantegi instal·lar pantalles al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Els convocants denuncien que Adif han incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual que comporten aquests elements d'entre 4 i 5 metres d'alçada. Alhora, reclamen una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies, els quals reclamen que circulin pel corredor ferroviari interior. Es tracta d'un posicionament compartit per la plataforma Mercaderies per l'Interior, que apunten que les pantalles tapen un problema en lloc de solucionar-lo. Segons els organitzadors de la manifestació, el projecte comporta un fort impacte passeigístic i urbanístic, a la vegada que consolida, diuen, un model ferroviari que consideren obsolet. La manifestació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a les 11 del matí a la plaça del Cantàbric de Roda de Barà per mostrar el rebuig social a aquesta actuació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, ha avaluat el procés d'extracció d'oli dels residus del cafè, que permet recuperar prop del 90% de l'oli obtingut amb menys impureses i conservar la resta del material vegetal per a nous usos. Aquest resultat determina que els pòssits de cafè que habitualment acaben a les escombraries poden tenir una segona vida per produir biocombustibles i altres productes del valor afegit. Es tracta d'un residu molt abundant, ja que, segons indiquen els autors de la recerca, la producció mundial de grans de cafè se situa al voltant dels 10 milions de tones anuals i, després de preparar la beguda, només una petita part acaba incorporada al cafè consumit. La resta es converteix en un residu sòlid que conté un 15% de lípids, és a dir, greixos que poden servir com a base per obtenir biodièsel. A més de la quantitat d'oli recuperat, l'estudi posa l'accent a la qualitat de l'extracte. La recerca permet obrir noves vies per a la producció sostenible de biocombustibles. Amb aquests paràmetres, el procés permet recuperar aproximadament el 90% de l'oli que s'obté, una tècnica de laboratori molt utilitzada com a referència. La proposta s'inscriu en el marc de l'economia circular i de la necessitat de desenvolupar combustibles renovables per a sectors difícils, com d'electrificar el transport pesant.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Badajoz un home fugit d'una presó de Tarragona que acumulava més de 150 detencions. Es tracta d'un perillós delinqüent conegut per la policia que tenia 12 requisitòries judicials vigents per delictes d'agressió sexual, robatori amb força, robatori amb violència, robatori i furts de vehicle, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar a finals de febrer quan els agents del grup de recerca activa de fugitius dels Mossos van tenir constància que l'home intern des del 2018 no havia tornat a la presó. Les primeres gestions van fer aflorar la possibilitat que s'hagués amagat a Badajoz, on hi tenia família. Davant d'aquesta sospita es va constituir un equip conjunt d'investigació amb la Policia Nacional. Gràcies a l'intercanvi constant d'informació entre dos cossos policials i les indagacions sobre el seu entorn familiar, els agents van acreditar que el germà i la mare del fugitiu residien allà, on s'havia traslladat després d'adquirir un immoble. Després de nombroses gestions policials, els agents van confirmar que el nucli familiar i alguns amics de l'investigat es desplaçaven amb molta freqüència fins a una finca agrícola, propietat de la mare, on hi havia un habitatge. Poc després, fent uns de diversos mitjans, els agents van detectar la presència d'un home amb les característiques físiques que coincidien amb les del fugitiu. Finalment, els agents van observar que el reclamat abandonava la finca a l'interior d'un vehicle i el van interceptar en una benzinera propera. Durant la detenció, l'home va oposar forta resistència i va causar lesions lleus a alguns dels agents.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
2: El casal d'estiu del centre de karate Dojo Arazola tindrà lloc fins al 4 de setembre. Els infants no només practiquen arts marcials, sinó que també fan manualitats, veuen pel·lícules temàtiques, fan sortides a la platja. Al magazín obert per vacances hem fet una connexió en directe des del centre esportiu per parlar amb els monitors i els participants.
5: I precisament estic amb infants que estan gaudint d'aquí del casal d'estiu. Però primer de tot parlarem amb la Corinne Vázquez. Corinne, com estàs?
6: Hola, bon dia, molt bé.
5: Com va el casal fins ara?
6: Pues muy bien, la verdad. Es la primera, el primer año que lo hacemos y está siendo todo un éxito.
5: Quines activitats heu fet durant aquests dies?
6: Pues una vez a la semana vamos a la playa, hacemos karate, circuito y preparación física. También hemos hecho una excursión a Mont Labassa, al santuario de animales. Hemos hecho yoga, también baile. Y después pues tenemos manualidades, puzzles, tenemos talleres creativos, que viene un señor y alumno nuestro que se llama Martín, que es pintor y era profesor de primaria de pintura. Y también tenemos a Diego Struga, que es cinematógrafo y está haciendo cine, y viene y nos pone películas de karate o de artes marciales, relacionado un poco con esa temática.
5: ¿Quines películas heu vist fins ara?
6: Pues hemos visto Kung Fu Panda y ayer vimos Scooby-Doo y los ninjas, Lego Ninjago.
5: I de moment, què creus que els hi ha agradat més de totes les activitats que han fet fins ara?
6: Pues no lo sé, no sé, depende, cada niño es un mundo, entonces a algunos pues les habrá gustado más las manualidades, otros también hacen tiempo libre porque les dejamos, porque ya que están en verano pues que puedan disfrutar y hacer lo que les apetezca, otros me imagino que el karate o la playa, algunos me dijeron que les gustó mucho la excursión al Mont Labassa, depende del niño, la niña.
5: Molt bé, ara els hi preguntarem, aviam què opinen ells. En primer lloc, doncs, vol parlar l'Isaac. Isaac, pots venir cap aquí? I així tenim bastant cobertura per poder estar en directe aquí a Calafell Ràdio. Isaac és un dels participants d'aquest casal d'estiu del Dojo Arazola, aquí al nucli de Calafell Poble. Hem de dir també que aquest casal, com ha dit la Corinne, doncs, no només es queda aquí, en aquest emplaçament, sinó que va a diversos indrets. Isaac, primer de tot, com estàs?
7: Molt bé.
5: Quants anys tens?
7: 11.
5: Tu havies practicat karate abans o no?
7: Sí.
5: I ara mateix, com li deia la Corinne, heu fet diverses activitats. Suposo que en tens una de preferida fins ara?
7: Sí. Lloc lliure.
5: Explica'm què és això del lloc lliure.
7: Pues nos dejan libres por el tatami. Y pues podemos jugar a fútbol, a badminton y ya está, y a las casas de muñecas que hay ahí.
5: Em sembla que tu tens molta energia, eh?
7: Sí.
5: Aquesta energia la canalitzes a través de les arts marcials?
7: No sé, depende.
5: Jo crec que sí. Quan vas començar a practicar el karate?
7: Amb 3 anys.
5: Ostres, doncs ja portes... Què és el que t'agrada d'aquesta disciplina? Explica'm.
7: Pues el combate.
5: T'agrada el combat? Com el fas?
7: Pues... No sé com explicar-ho.
5: Fas cates, per exemple.
7: Sí, també.
5: Hem de dir que fa poc vam fer un vídeo amb la Corinne i amb la Merche, que vam fer com un videoclip, no?, que començava per anunciar aquest casal d'estiu i elles feien una cata, no?, aquí a la platja de Calafell. T'agraden les cates?
7: Sí, també.
5: Molt bé, doncs passarem a parlar amb un altre participant. Qui vol parlar? Que s'apropi aquí i m'expliqui aviam què és el que més li agrada. També voldrem saber de quin lloc, on ets, d'on ets?
8: El meu lloc de Banyeres del Penedès.
5: I com et dius?
8: Eloi.
5: I això vol dir que vens de Banyeres del Penedès aquí a Calafell a passar l'estiu?
8: Sí.
5: I és la primera vegada que fas un casal d'estiu?
8: No.
5: I t'està agradant el de l'Arazola o no?
8: Sí, m'està agradant molt.
5: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
8: Anar a la platja i fer cates, que avui ens aprenem una cata nova.
5: Molt bé. I com és aquesta cata que heu après avui?
8: No me'n recordo el nombre.
5: Però com de moviments com és? Més així amb els punys, amb patades... Explica'm.
8: Hi ha una mica de patades, punys, sí, animada.
5: Molt bé, com deia la Corinne, també veu anar al món la bassa, amb els animals. Et va agradar?
8: Sí, em va agradar la món la bassa.
5: Com gaudeixes l'estiu? A part de fer aquest casal d'estiu, què fas durant la setmana i el cap de setmana?
8: Anar a la platja i a la piscina.
5: T'agrada més la platja o la piscina?
8: Les dues coses.
5: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Faig un incís aquí amb la Corinne. Que s'apropi, per què els agrada tant això del combat?
6: Creo que es fun porque son niños que son muy movidos, les gusta mucho estar pues todo el día, no paran quietos, entonces el combate, aparte de que es una lucha, por así decirlo, y a ellos les encanta eso, pues también aprenden a controlar, pero a la vez están moviendo, la coordinación la están mejorando, aunque ellos no se den cuenta, todo también trabajan el equilibrio, trabajan un montón de cosas en los combates, y además hacemos muchos juegos, por así decirlo, haciendo combates, entonces ellos están aprendiendo a la vez que se están pasando muy bien, por eso me parece que les gusta tanto.
5: Aquí un monitor que també hi està, com et dius?
9: Albert.
5: Quants anys tens?
9: 15.
5: Amb 15 anys ja portes també una trajectòria aquí al Dojo Arazola, Explica'ns la teva experiència aquí.
9: Bueno, amb 11 anys vaig començar a fer karate perquè vaig veure el dojo i em vaig interessar. I quan em vaig entrar més al karate vaig començar a practicar i bueno, he aconseguit coses que m'agraden molt.
5: I ara estàs fent de monitor al casal d'estiu, que és el primer cop que es fa. L'experiència, què tal? Què em pots explicar del que feu? Què és el que més t'agrada compartir aquest temps amb els infants i joves?
9: Bueno, m'agrada quan estem tots amb nens, fem jocs com l'escondite, que m'agrada molt, i posem música i fem coses.
0: El Dojo Arazola està actiu quasi tot l'any i ofereix classes de karate per a totes les edats.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: arribat al final de la sessió informativa del dia. Avui és dilluns, 27 de juliol. Qui els han acompanyat als esports, Roser Ribas, i la resta de l'informatiu, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Estiu endimoniat pel foc al sud d'Europa. Continuen cremant milers d'hectàrees a la Vall d'Uixó, al País Valencià, a Madrid, Ávila i Toledo, i també a França. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
0: El risc d'incendi a tot el sud d'Europa és molt alt. De fet, en els últims 4 anys, els grans incendis han crescut un 57% al continent. A Catalunya hi ha ara mateix 84 municipis en perill extrem d'incendi, però el que ara amoïna i molt és el foc que encara crema descontrolat a la Vall d'Uixó, al País Valencià, on ja s'han cremat 7.000 hectàrees, Marta Prat.
2: Els bombers treballen amb 30 mitjans aeris de la Generalitat i de l'Estat i també amb ajuda de l'Aragó, Catalunya i les Illes Balears. Les previsions meteorològiques auguren una millora que podria ajudar els bombers a delimitar el foc.
0: Anem cap a la Vall d'Uixó. Coia Ballester, bon dia.
3: Bon dia. Aquí, sobretot, s'és optimista per la humitat relativa. Per això, avui s'han destinat en aquest incendi 30 mitjans aeris. El president del govern espanyol ha demanat des d'aquí, des de la Vall d'Uixó, un pacte d'estat. Aquí al poble el fum tapa tot el paisatge i costa respirar, com explica 3CAT Info, el regidor de Medi Ambient.
4: Evitant dins de lo possible que la gent vagi per la via pública, tancar les portes i finestres de casa per evitar que aquesta cendra al final acabi entrant dins dels habitatges, no? Perquè al final les cendres suspensió i estem respirant tot este aire.
3: Encara hi ha 18 pobles evacuats i més de 60.000 veïns confinats.
0: I els focs que cremen a Madrid, Ávila i Toledo les properes hores són vitals per intentar controlar les flames. Dimecres arriba un canvi de temps que dificultarà encara més les tasques d'extinció d'uns focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees.
2: I els milers d'evacuats encara no poden tornar a casa. Només a la Comunitat de Madrid hi ha 55.000 persones desallotjades o confinades.
0: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, i s'acaba d'ordenar també el desallotjament d'un nou municipi. Són més de 3.000 efectius els que treballen a contrarrellotge per aprofitar la finestra d'oportunitat que ofereixen les properes hores. La bona notícia és que la superfície calcinada no creix tan ràpid en les darreres hores, però dimecres arriba la quarta onada de calor de l'estiu i això ho empitjora tot. El que ha cremat supera ja la superfície de tota l'illa de Menorca i les autoritats demanen seguir les ordres i no tornar a casa si no se'ls permet. Avui el que segur és que no podran fer-ho. Grande Marlaska, ministre de l'interior.
6: Hay que ser positivos, es decir, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio.
0: I aquí a Catalunya, crítiques de la comunitat educativa al departament pel fracàs de les proves PISA. La consellera Esther Niubó compareix aquesta tarda al Parlament per explicar per què s'ha fet malament la mostra d'alumnes que ha deixat fora de les proves un 23% dels nois i noies seleccionats.
2: Les crítiques de mestres i professors i també dels sindicats de l'educació apunten cap al departament, a qui li demanen que assumeixi les seves responsabilitats.
7: El que no es pot fer és pretendre creure que 50 uns centres a la vegada s'equivoquen.
8: Això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
0: Malestar a Mallorca per l'actuació ahir de la policia que va carregar contra els manifestants a Palma que protestaven contra el turisme massiu. El delegat del govern espanyol a les Balears demana explicacions al cap de la policia de l'illa per una actuació que va provocar una quinzena de ferits entre els manifestants.
2: La policia va tancar el recinte on s'havia de llegir el manifest abans que arribés la manifestació i quan la gent reclamava entrar-hi haurien començat les càrregues policials impedint un dret fonamental com és el de la manifestació. Segons ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio el portaveu de la plataforma convocant Dani Comas.
9: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: I en temps de cultura, els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida o la Pegatina són alguns dels noms que es podran veure en els més de 100 concerts que es faran a Barcelona per les festes de la Mercè. I quan faltin 20 minuts per les 3, anirem cap als esports amb la pretemporada del Barça.
10: Doncs
0: Ernest Macià.
10: Està a punt d'arribar, acaba d'aterrar a Anglaterra. Comença avui una pretemporada. De fet, la gent que segueix el Barça ja va viure el partit o va sentir parlar de l'Europa-Barça, un partit a porta tancada que es va disputar aquest cap de setmana, però ara sí, comença de veritat la pretemporada, perquè fa 8 dies que es va acabar el Mundial.
0: al trànsit, Mariluz García, com se circula a aquesta hora?
11: Doncs amb complicacions a l'AP7 per dos accidents i a 6 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Cardedeu en sentit sud per una nova topada, una mica més endavant, 6 quilòmetres més de retenció entre la Roca del Vallès i Granollers, també per un accident d'abans. Aquí hi ha dos carrils oberts a la circulació. I destaquem també l'N340, amb retencions a Santa Margarida i els Monjos a l'Alt Penedès per un accident mortal entre un camió i un motorista.
0: I ara el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Tomàs Molina, hem passat una nit una miqueta més agradable. Les properes, què tal?
13: Doncs també estaran, almenys la propera, la següent i fins i tot la següent seran relativament normals per l'època de l'any, i és a finals de setmana quan tornen a pujar les temperatures, però també augmentarà la inestabilitat, i això vol dir que aquest pic de calor que tindrem entre divendres i dissabte no serà o no hauria de

0: La informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. L'incendi a la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i ja ha cremat més de 7.000 hectàrees. Els bombers confien que les condicions meteorològiques ajudin avui a frenar-ne l'avanç, tot i que el vent pot complicar encara les tasques d'extinció a partir del migdia. El foc manté evacuades unes 16.000 persones i confinades, atenció, prop de 64.000. Des de la Vall d'Uixó estem amb la Colla Ballester i el Xavi Espel. Colla, bon dia.
2: Bon dia. Uns 30 mitjans aeris, inclòs un hidroavió de Catalunya, reforcen l'operatiu avui, aprofitant que les condicions meteorològiques són més favorables, sobretot per la humitat, no tant pel vent. Fins i tot el que han fet és tancar el port de Sagunt per facilitar les càrregues dels avions. El fum, que ho emboirina tot, es veu clarament a més de 50 quilòmetres de la Vall d'Uixó, on avui ha estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant un pacte d'estat per anar per davant dels incendis, és a dir, per prevenir i no només centrar-se com a país a apagar els focs.
3: Estamos volcando recursos del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos a estar también en la recuperación con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido por favor que estemos también en la prevención, y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática.
2: Entre els més de 64.000 confinats que citaves hi ha els veïns de la Vall d'Uixó, on va començar aquest incendi. Aquí es demana fer servir mascareta i, més enllà del dia a dia i de què costi o no respirar, el foc deixa per sempre un paisatge desolador, com explicava a 3CAT Info el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
4: De totes les muntanyes que teníem, només ha quedat una, zona verda. Han perdut gairebé el 70-80% de les muntanyes del nostre poble. S'ha cremat tota la vegetació, molt de patrimoni històric. El nostre castell, per exemple, de medieval, va ser de lo primer que va desaparèixer.
2: El govern comença a mesurar la qualitat tant de l'aire com de l'aigua i el president de la Generalitat Valenciana insta a reobrir el debat sobre les penes als piròmans si és que en aquest cas s'acaba confirmant la sospita que així ha estat l'inici del foc.
1: Gràcies, Colla. Tot això a la Vall d'Uixó, però és que els incendis a Madrid i Àvila continuen fora de control. Però els 3.000 efectius que hi treballen han aconseguit almenys que no avancin tan ràpid les flames. Unes flames que han arrasat ja 75.000 hectàrees, és més que la superfície de tota l'illa de Menorca, per exemple, i és vital controlar els focs abans de dimecres, perquè hi haurà un canvi de temps que pot complicar encara més la situació. Els milers de desallotjats encara no podran tornar a casa seva. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, és el cinquè dia del foc, però les autoritats estan relativament optimistes perquè la nit ha servit perquè el foc avanci més lent. El que està costant molt, diu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és la seva estabilització, perquè el temps no hi ajuda.
6: Hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no nos están ayudando.
5: I la situació es pot complicar molt si el foc no s'estabilitza abans de dimecres, quan entra una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
6: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
5: Les hectàrees cremades continuen en torno a les 50.000 a Àvila i pugen a més de 30.000 a Madrid. Preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, on s'acaba, per cert, d'ordenar el desallotjament d'un altre municipi. La presidenta madrilenya, tot i la millora, parla de situació endimoniada i avui es mantindran les restriccions per als 55.000 habitants de la comunitat que estan confinats o desallotjats. Francisco Martínez, delegat del govern.
7: Hoy por hoy no se dan ni mucho menos las condiciones de seguridad como para rebajar esas restricciones.
5: Alguns veïns ho estan saltant i les autoritats fan una crida perquè ningú es posi en perill.
1: Tània, i mentre Pedro Sánchez insisteix en el pacte d'estat per a l'emergència climàtica, la presidenta madrilenya el qüestiona.
5: Sí, diu que Sánchez fa anys que en parla i creu que no hi veu l'urgència.
8: Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
5: i ha minimitzat que sigui el canvi climàtic, diu, el que causi els focs, perquè la majoria dels incendis, diu la presidenta madrilenya, són per la mà de l'home i perquè es posen traves, diu,

0: Els pagesos a mantenir els boscos nets. Ayuso, però, ha confirmat que assistirà dimecres a una reunió telemàtica que ha convocat el ministre de l'Interior amb les comunitats per abordar la crisi dels focs.
1: I us ho dèiem en començar, tots els països del sud d'Europa estan amb aquesta alerta per incendis. I l'incendi de la Gironda francesa podria trigar setmanes o mesos a estar completament apagat. Aquesta és la previsió amb què treballen els bombers després que el foc es continua expandint sense control. A hores d'ara ja ha cremat 42.000 hectàrees i s'han evacuat 220.000 persones que no podran tornar a casa fins que el foc estigui estabilitzat. Tot i que les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, les autoritats de moment descarten cap evacuació massiva de la ciutat. Enviada especial a Marxa Prima. Laura Bertran, bon dia.
2: Bon dia. Com previst, la situació és estable degut a que aquests dies tenim una parèntesi a nivell meteorològic amb temperatures que no pugen molt i una humitat una mica més alta. Actualment segueixen aquestes 42.000 hectàrees afectades, 220.000 persones que són evacuades i que no podran tornar a casa seva fins que el foc sigui fixat. No és el cas, encara és actiu i segueixen treballant uns 6.000 efectius de tots els cossos inclosos, bombers, exèrcit, policia i voluntaris. Sentim el coronel dels bombers, David Anotel.
3: Els efectius ara aguanten. La problemàtica és la durada, perquè aquest incendi durarà diverses setmanes, potser mesos, abans de poder considerar que el foc està apagat.
2: Segons el darrer balanç que ens han facilitat les autoritats, es parlen d'unes 250 cases destruïdes i 84 bombers ferits.
1: Doncs tots aquests incendis forestals amb milers de persones evacuades de casa seva obliguen a activar serveis de suport psicològic per atendre crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques. L'atenció en els mateixos albergs que acullen els desplaçats té com a objectiu tranquil·litzar-los i ajudar-los a gestionar la crisi que comporta viure una experiència d'aquesta mena. Montse Poblet.
4: La Creu Roja és una de les entitats que ofereixen els serveis d'acompanyament psicològic quan els incendis obliguen a evacuar veïns, quan es cremen cases o quan hi ha víctimes. El més comú és que els desallotjats per un foc es tranquil·litzin si se'ls dona informació i tenen cobertes les necessitats bàsiques, un lloc on estar-se, un endoll per carregar els mòbils o els medicaments que s'han de prendre, però no tothom ho aconsegueix. En una evacuació com les que es viuen a França, Madrid, Ávila o Toledo, són comunes les crisis d'ansietat, negacions de la realitat i, sobretot, quan hi ha pèrdues, encara que siguin materials, retrets i molta culpa. Jordi Martori, el responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, ens explica que en la majoria de casos se supera al cap d'unes setmanes.
5: Lo més normal que durant un temps que t'acosti a dormir, que t'acosti a menjar, que estiguis preocupat, que tinguis angoixa, doncs això anirà baixant a mesura que passi el temps i podràs dormir millor o tal qual. Si no pots, és el moment que has de buscar l'ajuda.
4: Martori subratlla el canvi que suposa en una emergència d'aquest tipus que prèviament ens hagin preparat. L'angoixa inicial es redueix substancialment si es té a punt el kit per sortir de casa, se sap com localitzar la família o quina és la millor manera d'actuar quan es tenen a prop les flames.
1: I ara ens mirem al risc d'incendi a Catalunya. Perquè de moment ha millorat aquest risc d'incendi forestal i baixen de 84 a 74 els municipis d'11 comarques que estan en perill extrem. A més, hi ha 173 localitats més en perill molt alt, Miquel Jarque.
6: En les comarques on caldrà estar més atent són les de la zona del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, de fet, els espais protegits dels ports, Tivissa, Cardó, el Boix, el Montsant i Montmell Marmellà han tancat els accessos. A aquesta hora, els bombers de la Generalitat remullen els punts calents d'un incendi de vegetació a la Pobla de Montornès, al Tarragonès. El foc ha arribat a interrompre la circulació aquest matí dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Quatre mitjans terrestres treballen en aquesta extinció d'aquest incendi.
1: Aquests grans incendis han crescut un 57% a Europa en els últims 4 anys, segons els càlculs que ha fet l'Organització Mundial de la Salut. Només l'any passat van cremar més de 2 milions milions d'hectàrees, l'equivalent a la superfície total d'Eslovènia, Cèlia Cernadas.
7: I el 2026 el fenomen va a pitjor. Espanya i Portugal són els països on han crescut més els focs aquest any. De fet, el mapa que difós la Divisió Europea de l'OMS, aquests dos territoris, aquests dos països, apareixen representats amb el color vermell més intens. A Espanya l'increment des del gener és del 100% respecte a l'any passat i a Portugal els focs, els grans incendis han crescut un 250%. Els segueixen França i Hongria. L'OMS alerta de l'impacte en la salut física que tenen aquests grans focs i no només els llocs directament afectats. El fum viatja a llargues distàncies i empitjora la condició cardíaca i respiratòria de les persones, sobretot gent gran, nens i malalts crònics.
1: I ara ens ocupem de les proves PISA. Poca estona abans que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA, la comunitat educativa demana que el departament n'assumeixi les responsabilitats. Directors de centres i sindicats consideren que fins ara el departament només ha tirat pilotes fora. Cristian Roldán.
8: Sí, per situar-nos, l'OCDE permet excloure d'aquestes proves un 5% dels alumnes per necessitats educatives especials. En el cas de Catalunya, se'n van excloure un 23%, cosa que impedeix poder comparar els resultats acadèmics dels catalans amb els dels anys anteriors i també amb el dels altres països. Per tot plegat, el president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, nega que la confusió estigui relacionada amb la coincidència entre les proves de final d'etapa i les PISA, tal com havia apuntat el Departament d'Educació.
9: Els mecanismes són absolutament diferents. És insòlid que passi això, perquè és que són coses molt, molt diferents. El seguiment que s'ha de fer i el control és exhaustiu. De fet, la pròpia OCDE en el seu informe ficava en valor això. Per tant, que es vulgui després tirar cap a la responsabilitat de les direccions és com a mínim lleig.
8: Des del sindicat majoritari del món de l'educació, l'USTEC van més enllà i consideren l'alteració de la mostra d'estudiants com un engany deliberat per part d'Educació. Yolanda Segura, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Per nosaltres el problema és que el mateix govern que ha convertit PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals en la seva política educativa ja sabien que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Per tant, això ha estat un gran engany, molt deliberat, per evitar el debat públic.
8: La consellera Niubó, com deies, Natàlia, compareix al Parlament cap a les 3 de la tarda.
1: Doncs de viatge oficial al Vietnam, el president Salvador Illa ha deixat clar que no es tracta d'assenyalar ningú per l'error de les proves PISA, sinó que el que cal és aclarir els fets per evitar que torni a passar. El president ha tornat a defensar la consellera Niubó, enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
11: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha sortit a defensar la consellera Esther Niubó després de l'última crisi al seu departament. En públic, el president només blinda la consellera, però abans de res, el govern primer vol esbrinar on és l'origen del problema i saber què va fallar. Des del Vietnam, Illa també ha volgut calmar els ànims dels directors de centres, que s'han rebel·lat perquè ja es veuen les culpes a sobre.
12: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
11: Tot això ho ha dit en plena gira pel sud-est asiàtic, per això, de fet, no ha volgut anar més enllà. El president ha evitat valorar les conseqüències que tindrà aquest error i ha deixat que sigui la consellera qui doni totes les explicacions d'aquí una estona. A Hanoi, fa unes hores, Salvador Illa s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam amb la intenció de millorar les relacions comercials entre els dos països i aplanar el camí perquè puguin desembarcar aquí més empreses catalanes.
1: Doncs els partits de l'oposició demanen al govern que s'assumeixi responsabilitats polítiques per aquest error. El portaveu de Junts, Josep Rius, troba incomprensible que el president Illa no hagi cessat encara la consellera Niubó.
13: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada, és una consellera reprovada pel Parlament i que incomprensiblement el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern. Per tant, la llufa del cas PISA, la porta penjada al president de la Generalitat i és un govern que ha fet llufa.
1: Una pausa per la publicitat i quan tornem anem cap a Mallorca.
14: Catalunya migdia.
15: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
16: Catalunya migdia.
1: Passen 21 minuts de les dues. Polèmica a Mallorca per les càrregues policials al final de la massiva manifestació ahir a Palma contra la massificació turística. El delegat del govern espanyol critica l'ús excessiu de la força i anuncia una investigació. La presidenta Balear ha al·ludit pronunciar-se sobre la violència policial i s'ha remès al Partit Socialista perquè doni explicacions. Palma, Caterina Carmany.
17: Violència gratuïta de la policia és el que denuncia la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Sentim Dani Comas.
18: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
17: Demanen la dimissió del delegat del govern espanyol, que ha condemnat la càrrega policial i acusa qui ha dissenyat el dispositiu.
19: Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí en situ. No es este delegado de gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
17: I la presidenta balear, Marga Proens, troba que les imatges són impactants, però es gira cap a l'altre costat.
20: Qui ha de donar aquesta informació és el delegat del govern, que n'és el màxim responsable, no? Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
17: Els agents van barrar el pas als manifestants al recinte on es llegia el manifest i l'èxit de la convocatòria es va convertir en una càrrega policial amb una quinzena de ferits.
1: Un dels motius pels quals ahir a Mallorca es manifestava tota aquesta gent és per l'alt preu que té l'habitatge. Doncs bé, el govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge. Demà tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres, però finalment no ho farà per falta de suports parlamentaris, Jordi Corbalán.
21: És el decret, recordem-ho, que hauria de prorrogar 2 anys fins a l'estiu del 2028 els contractes de lloguer. Entre d'altres mesures, fonts del Ministeri d'Habitatge justifiquen l'ajornament per tenir més marge per tancar, diuen, un acord ampli i transversal que permeti aprovar-lo quan arribi al Congrés. Des de Sumar, el partit que ha impulsat el decret, Ernest Urtasun, exigeix celeritat.
22: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo, ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
21: Però des de Junts, el portaveu Josep Rius avisa.
23: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
21: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge l'abril passat perquè no recollia ajudes als llogaters.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També ha promès mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus, després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets de tots aquests compromisos. Anem cap a Montblanc, Manel Sastre.
24: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
25: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills, amb més vehicles, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim. La idea és acabar, doncs, les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les
0: poblacions.
24: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, manifesta gran urgell a Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
2: El fet de deixar fer ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
24: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Els pagesos decidiran en assemblea si tot plegat és suficient per desconvocar les mobilitzacions previstes.
1: A Raimat, al Segrià, la calor ha accelerat la maduració del raïm i la verema s'ha avançat més que mai. Asseguren que el canvi climàtic obliga a canviar la manera de treballar per poder mantenir la qualitat i la quantitat de la producció. El celler aposta cada vegada més pel vi blanc per adaptar-se a les demandes del mercat. Lleida, Estela Bussoms.
3: Des de sempre, Raimat ha estat al mapa per ser una de les zones d'Europa on la verema comença més aviat. Aquest any, però, marca el rècord en 109 anys d'història. Per mitigar els efectes de la calor, el celler reforça el rec i deixa més fulles als ceps per protegir el raïm. Carles Escolar és el cap d'enologia del celler.
4: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
3: Raimat constata que el vi negre és el principal afectat per la baixada global de consum d'alcohol i per això en l'última dècada n'han baixat la producció del 40 al 20%. En canvi, creixen varietats de vi blanc que tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director de Raimat, Joan Esteve.
5: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
3: Aquests vins també són els preferits als Estats Units i això permet fer front a les traves comercials que posa Donald Trump a la importació.
1: I a la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Segur que tindreu oportunitat de veure'n les imatges. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió de l'espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
16: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria el suposat posats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
26: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
16: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
1: Un minut i seran dos quarts. Ara ens mirem al món. L'Iran assegura que controla l'estret d'Hormuz i que no ha demanat reiniciar les converses de pau amb els Estats Units davant la pausa ordenada per Donald Trump des de divendres en els atacs. La suspensió de les hostilitats després de gairebé dues setmanes de bombardejos intensos ha fet desplomar el preu del petroli, avui per sota dels $90 el barril de Brent. Jordi Baró.
27: Avui és el tercer dia de calma a l'Orient Mitjà després de 13 nits consecutives de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran i d'atacs del règim de Teheran contra bases nord-americanes als països del Golf i Jordània. L'administració Trump assegura que els atacs s'han suspès per donar més espai a la diplomàcia, però el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, Ismail Baghaï, nega que a dia d'avui hi hagi converses.
28: No feu gaire cas de les especulacions dels mitjans. Com ja he dit, actualment no tenim cap negociació ara mateix amb els Estats Units.
27: Els mitjans dels Estats Units coincideixen que els atacs s'haurien aturat perquè l'exèrcit nord-americà s'estaria quedant sense objectius militars a bombardejar en la seva campanya per intentar mantenir obert l'estret d'Hormuz i pels riscos pels estocs de munició. Amb la pausa en les hostilitats, el preu del petroli s'ha desplomat un 9% fins a quedar per sota dels $90 al barril de Brent.
1: I polèmica alemanya arran de l'atac ahir a Berlín contra els assistents a la marxa del Dia de l'Orgull LGTBI que va causar un mort i una trentena de ferits. El suposat l'acusat autor, mort a trets per la policia, estava en llibertat tot i tenir un ampli historial delictiu, haver-se radicalitzat i formar part de l'entorn islamista. El canceller Merz ha demanat avui un enduriment de les lleis per a aquest tipus de casos. Anem fins a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
0: Bon dia. Aquest matí el jutjat de menors del barri de Tiergarten, que és qui havia permès que Abdul Balut es pogués moure en llibertat, ha hagut de sortir al pas amb un comunicat. A Alemanya, quan hi ha una condemna d'un jutjat de menors, aquesta sovint no s'executa immediatament. Cal especificar que a la República Federal aquests jutjats tenen competència en joves entre els 14 i els 20 anys. En el cas d'Abdul Balut, durant el procés hauria mostrat distanciament de l'Estat Islàmic i s'hauria penedit de les seves accions. En un registre a casa seva tampoc s'hauria trobat cap arma o element que aixequés sospites. Per aquest motiu se li va donar l'oportunitat de participar en cursos de desradicalització. Segons el portaveu del Ministeri de Justícia, Eike Hoseman, el que sí que s'està revisant és el dret penal juvenil en el seu conjunt. El marc actual es considera que conté llacunes que cal tancar.
6: Observem de forma general que en relació als delictes dels nens i dels joves hi ha una evolució preocupant, un augment de casos. I sobre això cal trobar una resposta basada en un coneixement científic, concretament per persones com l'autor de l'atac del cap de setmana.
0: En el cas d'Abdul Balut, aquest ja hauria estat condemnat i hauria complert condemna pel seu intent d'apropar-se a l'Estat Islàmic, un comportament que amb la reforma de la llei antiterrorista que va entrar en vigor aquest mes d'abril a Alemanya hauria comportat una condemna major. Pel que fa a l'estudi per reformar la justícia juvenil, el Ministeri ha confirmat que estarà enllestit l'any que ve.
1: I tornant a Catalunya, el govern està pendent de l'informe sobre les possibles causes de l'esvorang al barri de Vallbona de Barcelona. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies, tornen a circular per la zona afectada, Jordi Canal.
28: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Amb això hem centrat nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí i en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
28: Paneque ha negat que el país s'enfonsi malgrat la coincidència d'aquest esvorang, el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants. I ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes com es fa ara.
1: Ja fa setmanes que expliquem que pràcticament no hi ha allotjament en els llocs del país on es veurà millor l'eclipsi del 12 d'agost. I el que queda s'ha disparat de preu. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país. Des de Girona, Fèlix Martín.
8: Sí, exacte. El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar les reserves per aquella setmana d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
9: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
8: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan falta només 16 dies i exactament unes 6 hores per aquest fenomen.
1: 2:45, una pausa i la cultura.
14: Catalunya migdia.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: Catalunya migdia.
12: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell abans de...
1: Els Amics de les Arts, els Catarres, Marco Mezquida i la Pegatina són els grans reclams musicals de la Mercè d'aquest any. S'hi presentaran 5 produccions pròpies. Barcelona, Varelia Obadeda.
13: Una Mercè musical que vol reflectir la capacitat de Barcelona de ser oberta, plural i creativa. I ho demostrarà, en part, amb músics novells i consagrats, com explica la cap del Departament de Festes de l'Ajuntament, Anna Lleó.
15: Neixen d'aquests projectes que per nosaltres és molt important, que han estat teixits gràcies a la complicitat i al teixit musical de la ciutat.
13: Seran un total de 109 concerts en 16 escenaris diferents durant 5 dies i amb 5 produccions pròpies. Les destaca Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
17: La Barcelona Flamenca amb la direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces, que està a Nou Barris, amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, que ha preparat un concert d'havaneres, i per últim un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
13: I entre els plats forts d'aquest any també els Teràpia de Xoc, Maria Jaume, al·lèrgiques al polen o esbatlana, acompanyada per una banda per primera vegada. A més, en aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tradicional i també l'actual, tindran el seu espai.
1: I després de la música, ens mirem les sèries.
18: Tu primer caso como agente del FBI y crees que tienes un asesino en serie.
1: Así es. Disney Plus estrena avui Furious, la història d'un agent de l'FBI obsessionada a capturar una assassina metòdica i camaleònica. És una de les sèries destacades que s'afegeixen a les plataformes de streaming aquests últims dies de juliol. Montse Mas.
19: Es tracta d'un duel psicològic, una autèntica cacera personal protagonitzada per Emmy Rossum, en què la línia entre la justícia i la venjança queda totalment desdibuixada. La sèrie arriba avui amb 3 episodis de cop. Més novetats, la sèrie danesa de suspens El Uniforme, demà a Filmin, que aborda la crisi política i les escletxes policials arran d'un tiroteig mortal provocat per un cadet. I per als seguidors de l'humor gamberro, Presidente Curtis, avui HBO Max, el primer spin-off de l'univers de Rick i Morty, centrat en la gestió de crisis paranormals des de la Casa Blanca.
1: I entre les pel·lícules que s'incorporen aquesta setmana a les plataformes, ressalta un film d'autor, Mektub Mi Amor, Canto 1.
19: La cinta del director franco-tunisià Abdelatif Kechiche, guanyador de la Palma d'Or per la vida d'Adele, arriba divendres a Filmin i és un retrat ple de sensibilitat sobre la joventut i el desig, ambientat al sud de França l'estiu del 1994. La seva entrada coincideix amb la celebració de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, on es projectarà la segona part, envoltada de controvèrsia, per cert, per una escena de sexe explícit no simulat. I per als amants de l'atenció, Prime Video incorpora dimecres La Boca del Diablo, una pel·lícula de supervivència sota l'aigua sobre un grup d'amics atrapats en unes coves a Tailàndia on viu un depredador famolenc.
1: El Mordoku, el passatemps que combina la lògica del Sudoku amb la intriga del Cluedo, arrasa aquest estiu a les llibreries. Els més de 240.000 exemplars ja venuts de l'edició en castellà se li suma ara el llançament en català, que en poques setmanes també és el top vendes de no-ficció. Com es pot entendre aquest èxit, Adrià Clotet?
20: Doncs perquè és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus. Però sobretot perquè en temps i per connexió ajuda a desconnectar mentalment. Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
21: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
20: I està d'acord la Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordocos que es va fer a principis de mes a Barcelona. I destaca que el Mordoco requereix molta paciència.
22: D'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. 15 minuts, mitja hora, si és necessari.
20: L'autor és el canadenc Manuel Garan, creador de Passatemps i Enigmes publicats al Financial Times.
11: Catalunya migdia.
1: I ara obrim la pàgina esportiva perquè 8 dies després del Mundial avui s'activen les pretemporades dels equips amb els primers estatges de pretemporada. Ernest Macià.
23: Doncs sí, Natàlia, la pretemporada del Barça s'enlaira i se'n va a Anglaterra, l'Espanyol fan les maletes també i el Barça femení que arrenca de zero.

0: Avui, 27 de juliol, comença les tasses de pretemporada del Barça a l'estranger, a Anglaterra. Aquest any l'equip ha volat o està volant, està a punt d'aterrar a Anglaterra amb novetats, com per exemple la d'Adeyemi. També molts jugadors del filial, 13 jugadors al primer equip, i ens escolta ja des d'Anglaterra, acabat d'aterrar una mica abans que l'equip, el Ramon Salmurri. Com està, Ramon? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda. Efectivament, el Barça és a pocs minuts ja d'aterrar a Birmingham, Anglaterra, per fer aquest estatge de pretemporada. En la llista de convocats de Hansi Flick, sobretot dues novetats, a banda de Karim Adeyemi, com deies, l'únic fitxatge de moment del Barça que s'incorpora en aquesta gira. Dues novetats que passen. Primer, pel capità Marc-André Ter Stegen, que és a l'espera de resoldre els serrells de l'operació que el separa de l'Ajax d'Amsterdam, una operació en forma de cessió que està ja en la recta final i ha confiança en totes dues parts, que s'acabarà resolent en els propers dies. Això sí, de moment, mentrestant, Marc-André Ter Stegen amb la resta dels seus companys. I també Frenkie de Jong, futbolista lesionat amb aquesta lesió al genoll i aquestes discrepàncies entre de Jong i el club sobre la manera de procedir a l'hora de tractar aquesta lesió. El Barça apostava més pel quiròfan, el jugador ha preferit un tractament conservador en qualsevol cas. Mentre l'equip estigui aquí a Anglaterra, de Jong serà amb la resta dels seus companys i amb els recuperadors del club intentant recuperar-se d'aquesta lesió al genoll.
0: Ramon, explica'ns una miqueta, fes-nos una parada de com anirà aquest estatge i d'entrada respon a la pregunta que segurament ja n'heu parlat al tot costa alguns dies perquè ho he sentit de refiló, però per què aquest any Birmingham? Per què aquí al mig d'Anglaterra?
1: Bé, a veure, hi ha diguem-ne, molts elements per respondre't a aquesta pregunta. D'un costat, i en primer lloc, hem d'entendre que aquest any no hi ha gira d'estiu, perquè bàsicament és any de Mundial i tens poc cartell. Els teus futbolistes més importants doncs no poden ser a la gira i, per tant, l'ingrés es redueix i no interessa tant. Segon, per què Birmingham? Doncs perquè Hansi Flick volia una setmana de treball intensiu, dedicat i focalitzat només en el rendiment de l'equip. Hi havia diverses propostes, una d'elles que era la voluntat del tècnic era Alemanya, però el Barça va acabar apostant finalment per Birmingham, per Anglaterra, perquè aquí és on hi ha la seu de la Federació Anglesa de Futbol, unes instal·lacions magnífiques. De fet, el Barça coincidirà, per exemple, amb el València, que també s'està en aquestes instal·lacions, i és un escenari fantàstic perquè l'equip pugui dedicar-se al treball individual, al treball col·lectiu i sobretot també a fer dinàmiques de grup.
0: I com deies, hi haurà un partit que, a més, ho dic ja per la gent que ens està escoltant, que serà aquesta mateixa setmana i que el farem, ja podem dir que el farem per Antena Catalunya Ràdio, eh?
1: Divendres contra el Birmingham, sí senyor, 8:45 del vespre a l'antena de Catalunya Ràdio en el primer amistós oficial del Barça de Flick d'aquesta pretemporada, perquè és veritat que hi va haver un partit contra l'Europa, que el Barça va guanyar 4-1, però des del club diguem-ne que s'ha tractat aquest partit sempre com si fos una sessió més d'entrenament, va ser un partit a porta tancada i de fet aquí a Anglaterra jugaran també un altre partit a porta tancada, a partit amistós que el club tractarà com una sessió d'entrenament més que serà contra el Preston North End.
0: Molt bé, deixem que pregunti d'aquests 17 jugadors joves que s'emporta el Barça, clar, la majoria, i cada any passa doncs que a la que tornen els internacionals doncs evidentment la realitat s'acaba imposant, però de tant en tant sí que n'hi ha algun que fa el pas i es pot quedar al primer equip. Ahir sentia l'Àlex Delmas parlant de l'Àlex González, però vaja, entre aquests 17 jugadors segurament pot haver-hi, no?, alguna sorpresa de cara sobretot a allargar una miqueta més l'estada amb el primer equip.
1: Sí, n'hi ha molts, sobretot, per exemple, la línia defensiva Xavi Espart, que és un futbolista que agrada molt a Hansi Flick, que pot actuar tant de lateral dret com de mig centre, sobretot és migcampista, però ja li diuen el Kimmich de la Masia per aquesta polivalència, Jofre Torrents, que és un lateral esquerre assenyalat i que ha d'acompanyar Valdi i Cancelo quan aquest arribi i es concreti el seu fitxatge. Al mig del camp, Brian Fariñas és l'escollit, s'ha frenat la seva sortida al Girona per, diguem-ne, suplir l'absència de Frenkie de Jong, tot i que Tommy Marquès és un futbolista també en dinàmica del primer equip. I a dalt, doncs home, hi ha diversos noms. Ebrima Tunkara, que és un dels jugadors assenyalats en vermell a la llista del futbol del planter. També Hamza Abdelkarim, aquest davanter centre egipci en edat juvenil que va arribar a mitja temporada passada i que ha participat a la Copa del Món amb la selecció d'Egipte.
0: Molt bé, doncs Ramon, t'escoltarem aquesta tarda al Tot Costa, l'aterratge d'aquest Barça de futbol en terres angleses i, evidentment, amb l'última hora de l'equip. Moltíssimes gràcies. amb el Ramon Salmurri i ara, evidentment, l'Espanyol, que és l'altre equip català que, a més, se'n va a Anglaterra i que segurament no serà fins demà, però demà començarem a parlar d'aquest equip de Manolo González, que jugarà dos amistosos abans de tornar cap a Barcelona. El Barça en juga un a porta oberta, l'Espanyol en juga dos. Abans de marxar, ja hem pogut parlar, Oriol, amb alguna de les... Oriol Corral, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Les noves incorporacions, eh?
2: Sí, al tot costa. Ha parlat amb Gabriel Moscardo, migcentre brasiler de 20 anys, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain fins a final de temporada. És un dels tres fitxatges que ha tancat l'Espanyol fins ara, juntament amb Àlex Calatrava, del Castelló, i Hartman, cedit pel Burnley. Moscardo va jugar la temporada passada cedit a l'Sporting de Braga, i el jove futbolista veu l'equip cada vegada més llest.
3: Creo que no muy lejos, pero creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: Moscardo també ha parlat de les expectatives per la nova temporada i ha parlat d'Europa.
3: Objetivo de ser mejor que la última temporada. Manolo siempre habla de los resultados de la última temporada y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y...
2: L'entrevista sencera la podreu escoltar aquesta tarda al Tot Costa. I l'Espanyol, com deies, Ernest, marxarà demà matí cap a Anglaterra i ja demà mateix a la tarda s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley. Els de Manolo González ja han disputat 3 partits amistosos aquesta pretemporada, victòries contra l'Olot per 0-3 i el Pau per 4-0 i l'empat a 1 contra el Sabadell. Dimecres jugarà l'Espanyol contra el Burnley a Turf Moor i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough, dos equips de la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquest segon amistós, l'equip ja tornarà amb avió cap a Barcelona.
0: Avui el Barça Anglaterra, demà l'Espanyol, i en futbol femení avui el Barça 2026-2027, ja podem dir que està en marxa. Aquest matí ha començat la pretemporada i demà comencen els entrenaments. Josep Gaia.
4: Sí, des de 8:45 del matí les jugadores blaugrana han realitzat les proves físiques i mèdiques per donar el tret de sortida a la pretemporada. Demà a les 9, primer entrenament de l'equip a la ciutat esportiva Joan Gamper. Pere Romeu afrontarà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant del Barça amb moltes baixes importants, ja que després d'aconseguir-ho tot la temporada passada, Alexia Putellas, Mapi León, Salma Parayuelo i Ona Valle no continuen al club. El tècnic blaugrana ha citat totes les jugadores del primer equip i 5 jugadores del filial: Julia Torres, Charlotte Ullander, Noah Jiménez, Rosalía i Liv Pennock. A més, s'hi han sumat les 3 noves incorporacions, la portera Taylor McKemmie i les centrals Renee Van Asten i Martina Fernández, que torna al Barça un any i mig després, procedent de l'Everton. Després que el club blaugrana exercís l'opció de recompra de la jugadora de 21 anys i quedarà vinculada al club per les properes 3 temporades. Aitana Bonmatí començarà a entrenar-se al marge de l'equip a causa de les molèsties que arrossega de la seva fractura al peroné del passat mes de novembre i del qual va estar 5 mesos de baixa. Així ho explicava en una entrevista al seu campus a Sant Pere de Ribes.
5: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sabré sobreviure més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
4: A hores d'ara, les blaugranes ja tenen el primer amistós confirmat per aquesta pretemporada. Serà el 12 d'agost contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff.
0: El Madrid, mentrestant, està a prop de tancar un nou fitxatge galàctic. És Yann Diomandé, un extrem del Leipzig alemany que ha jugat al Mundial amb la Costa d'Ivori. El PSG, que també havia estat interessat, ha dit que descarta incorporar-lo per les exigències de preu de traspàs per part del Leipzig i també, doncs, les exigències de salari per part del jugador.
2: Ha estat molt contundent l'equip francès en aquest comunicat a Sky Sports, explicant que les quantitats que demanaven el club i el jugador eren per ells desproporcionades. A més, també han afirmat que es neguen a participar participar en jocs per inflar el preu dels jugadors i en maniobres dels representants. Obrint la carpeta del Real Madrid, Fabrizio Romano ja dona per fet aquest fitxatge de Diomandé pel conjunt blanc. La xifra que pagarien al Leipzig seria superior als 100 milions d'euros i el jugador signaria fins al 2031. Liburià s'assumaria a les incorporacions de Cucurella, Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
0: I si parlem de sortides, un nom que està sonant és el de Vinícius Júnior, el brasiler, entre el seu últim any de contracte i Anglaterra, atenció, el vinculen amb l'Arsenal.
2: Sky Sports informa que aquesta setmana el Madrid parlarà amb els representants de Vinícius sobre el seu futur, amb l'Arsenal molt pendent. Segons el Telegraph, el conjunt de Londres està preparat per oferir al brasiler el contracte més gros de la història del club. A Madrid informen que Vinícius demana al club blanc un sou net d'uns 30 milions d'euros anuals, que és un sou similar al d'Mbappé, i el club no està disposat a assumir-lo.
0: Queden 10 minuts per les 3, parlem del Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: dia.
1: I és que l'eslovè Tadej Pogačar va guanyar el Tour de França i no només això està fent època en el sentit més ample del terme. I Pogačar ja pot parlar de tu a tu. Eddy Merckx va guanyar el seu cinquè Tour. Iguala a Miguel Indurain, a Eddy Merckx, a Jacques Anquetil, a Bernard Hinault. Són cinc Tours que es diu ràpid, però hi ha una diferència respecte a aquests noms i és que ho ha aconseguit més jove que ells. Ha aconseguit, doncs, guanyar el seu cinquè Tour quan podem dir que amb prou feines té 27 anys i això ho ha viscut l'Isaac Vilalta amb tota l'excepcionalitat del terme, Isaac.
2: Tadej Pogačar ha guanyat el seu cinquè Tour amb una superioritat absoluta, 6 minuts i mig al segon classificat, Remco Evenepoel, i més de 9 al tercer, el seu company d'equip, Isaac Del Toro. I atenció, si mirem de cara al futur, Pogačar, evidentment que pot fer història. N'ha guanyat 5, té 27 anys. Miguel Indurain va guanyar el seu primer dels 5 Tours amb 27. És a dir, que la carrera de Tadej Pogačar encara és molt llarga i si pot, si vol, pot arribar a superar els 5 d'Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Indurain. Ahir a París, just després de guanyar, es manifestava així.
3: Every victory is really special and
4: Cada victòria és molt especial i bé, són 7 Tours ja i les 7 vegades al podi amb 5 victòries. Potser és una cosa que ni es podria escriure en un llibre de somni. Això per mi és increïble.
3: Unbelievable also for me.
2: Pogačar fins i tot ha esquivat una passa de gastroenteritis que ha afectat alguns dels seus companys aquesta última setmana del Tour. El director de l'equip, el director esportiu Josean Fernández Machín, ens reconeixia a Catalunya Ràdio l'emoció per haver aconseguit la primera i la tercera posició del podi final.
5: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu, sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
2: Si parlem de grans voltes, Pogačar ja té 5 Tours, un Giro, però encara li falta la Vuelta a Espanya.
1: Molt bé, Isaac. I en clau catalana, aquest ha sigut un Tour important per dos ciclistes d'aquí, dos directius esportius també d'aquí i un irlandès que viu al Pirineu, no?
2: Els dos ciclistes catalans que han participat en aquest Tour de França, Abel Balderston i Joel Nicolau, han completat una bona actuació patint a la segona setmana, però refent-se a la tercera i formant part, al llarg de tota la prova, de diferents fugues. Pel que fa als directors, Àlex Sanz, director del Q36.5, acaba el top 10 amb la novena posició de Tom Pidcock. I atenció, Xavi Florencio, director esportiu del Bahrain, acaba la cinquena posició amb el francès Lenny Martinez.
6: L'objectiu era entrar aquí al top 10, però bueno, entrar al top 5 jo penso que és un altre nivell. Ja et dic, personalment jo penso que estem contents l'equip. Esperàvem un top 10, sí que hi ha hagut algunes baixes, alguns corredors que s'han retirat, però bueno, hem vist el Lenny de les dues últimes etapes que ha estat amb els millors, així que contents d'aquest resultat i res, disfruteu.
2: Cal destacar també la presència d'Àlex Molenaar, neerlandès, d'Olot, de la Garrotxa, on ha viscut pràcticament tota la seva vida, que va arribar a lluir el mallot de líder de la muntanya, però que per culpa d'una caiguda va haver d'abandonar aquest Tour de França.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: I en bàsquet, el Barça continua fent feina. 9 arribades, 8 sortides. La renovació és total. Avui l'arribada d'un jugador desconegut per una majoria de gent, però que vaja, ja sona des de divendres. Ho vam dir al Tot Costa, un altre jugador que té experiència, encara que poca, a l'NBA. I sobretot, de cognom bastant impronunciable, no?
8: Tosan Ewamo.
1: Ewamo.
8: Un aler pivot que vindria a substituir Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai amb Xavi Pasqual. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. Els seus partits a l'NBA es distribueixen en 28 a Brooklyn, on ha conegut Jordi Fernández, 13 a Detroit, 5 a Nova York i 4 a Memphis. És un jugador que va començar el futbol, però que als 14 anys es va passar al bàsquet veient que el físic li marcava el camí.
1: I el que marca el camí al Manresa, el Quitzenàs Manresa, és el nom d'un jugador que aquest sí té una mica més de prestigi o és més conegut que els fitxatges anteriors que havia fet l'equip del Bages, com és Colby Jones.
8: Una escorta de 24 anys, 1,98 metres, amb experiència a l'NBA, que encara no ha jugat en cap equip europeu, això sí. Jones havia començat a seguir el Manresa a Instagram des de feia una setmana i era qüestió de dies que s'oficialitzés. els dies que el jugador amb el contracte a les mans ha esperat una oferta de l'NBA o l'Eurolliga sense sort. Manresa, per tant, serà la seva nova casa.
1: I acabem dient que Mario Zonja finalment troba equip a l'NBA i se'n va a Cleveland Cavaliers.
8: Sí, el jugador, per tant, ja té coartada per sortir del Madrid. Ha trobat un contracte a la millor lliga del món a raó de 2,5 milions d'euros bruts.
0: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar. Prepara't, perquè arriba l'últim capítol del nostre aniversari. Les millors ofertes de la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Queden 3 minuts per les 3. Atenció, Toni Bou ha guanyat les dues rondes del Mundial de Trial disputades aquest diumenge. El pilot de Piera continua invicte després de 4 proves.
8: Toni Bou va tornar a sumar els màxims punts possibles al Gran Premi de la Gran Bretanya. El pilot de Repsol Honda, per tant, amplia la distància amb el segon classificat a la general. Bou suma 320 punts, 90 més que Jaime Bustos. Bou es mostrava satisfet en fer balanç del cap de setmana.
11: Cap de setmana supercomplet, hem agafat tots els punts possibles. Molt content, avui ha sigut difícil, sabíem que si no plovia i estava sec seria molt difícil marcar diferències, així que hem lluitat la primera volta a l'última zona, la segona volta també, així que content amb la feina, hem sigut molt regulars, hem treballat molt per arribar a aquest nivell, així que molt content i agraït a l'equip.
8: Toni Bou és cada vegada més a prop del seu 40è títol mundial. La pròxima prova, el Gran Premi de França, es disputarà l'últim cap de setmana d'agost.
1: A la Fórmula 1, Lando Norris es va imposar el Gran Premi d'Hongria. L'actual campió del món suma la primera victòria aquesta temporada.
8: Sí, s'ha retrobat el pilot britànic amb la victòria aquest cap de setmana. Ara la Fórmula 1 marxa de vacances amb Antonelli com a líder. El segon és Lewis Hamilton i el campionat tornarà amb el Gran Premi dels Països Baixos el 21 d'agost.
1: Molt bé, es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic.
12: Els 46 anys, considerat com un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana va arbitrar l'Espanya-Argentina de la final del Mundial. Vincic, que exercia l'elit des del 2010, va arbitrar la final de la Champions League 2024 que va guanyar el Madrid. En futbol sala, Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
13: Agradecer a tots els companys de treball també que votaron, que me elegieron y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
1: En handbol, el Barça començarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost, és a dir, d'aquí a pocs dies els campions d'Europa hi seran fins al dia 13. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les 2 ens retrobem.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari. Totes les novetats del pop. I els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio. Deixa'm.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor...

0: Ràdio, que abans en retes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
3: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns, 27 de juliol.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà el programa dels 50 anys dels concerts de música a Segur de Calafell. En parlem d'aquí uns minuts, abans tenim altres notícies. Primer de tot, les resumim en titulars. Les biblioteques públiques municipals de Calafell, La Ventura Gasol i La Casa Nova ofereixen una programació de tallers durant tot l'estiu per als més menuts. La projecció de la pel·lícula Abigail dins del cicle Terror a la Fresca a Calafell tindrà lloc demà dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. ...84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendis forestals avui dilluns, entre ells del Baix Penedès. A més, 173 localitats més estan en perill molt alt, mentre que es manté restringit l'accés a 6 espais naturals. Està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessites. Els Mossos d'Esquadra incorporen 1.300 agents en pràctiques i es reforcen amb 82 efectius a municipis de costa i nous comandaments. El pla Helios permet que el cos policial arribi als 21.000 policies en total aquest estiu, 1.625 més que fa dos mesos. Convoquen una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques a Roda de Barà. Els veïns reclamen una solució definitiva al pas de trens de mercaderies. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: El casal d'estiu del centre de karate Dojo Arazola tindrà lloc fins al 4 de setembre. Els infants no només practiquen arts marcials, sinó que també fan manualitats, veuen pel·lícules temàtiques, fan sortides a la platja. Al magazín obert per vacances hem fet una connexió en directe des del centre esportiu per parlar amb els monitors i els participants.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El Festival de Música del Baix Penedès celebra enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció acollirà un any més aquest cicle de concerts, ja tradicional a Segur de Calafell. La soprano Ainhoa Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela. Serà el diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros per entrada anticipada i 28 a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit, amb Nightsail Gospel Quintet. Actuarà davant del públic unes cantants que s'han format en l'estil del gospel, cantant en el cor de veus molt populars. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques, presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyades per un pianista que també oferiran algunes cançons a capella, on les cantants tan sols amb les seves magnífiques veus aconseguiran commoure el públic. El preu de l'entrada és de 16 euros, de manera anticipada, 18 a taquilla. El darrer dels concerts serà el protagonista del festival, Chamber Orchestra of Europe, dirigits per Horst Somm, estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular. Serà el 16 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada, 14 euros anticipada, 16 a taquilla. Enguany, doncs, a Segur de Calafell, es commemoren aquests 50 anys. El Consell Comarcal del Baix Penedès col·labora amb una subvenció de 1.000 euros per fer front i pagar les despeses del festival. Però, de fet, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Calafell assegura que són 50 anys i que no es fan tots els dies.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Les biblioteques públiques municipals de Calafell, l'Aventura Gasol i la Casa Nova ofereixen una programació de tallers durant tot aquest estiu per als més menuts. Les activitats són amb inscripció prèvia per WhatsApp i comencen a les 11 del matí. Si voleu apuntar al WhatsApp, és el 687 27 13 73. Repetim, 687 27 13 73. Us comentem algunes de les activitats d'aquest mes de juliol. El dijous, dia 30, taller de ciència amb pèndulum. Líquids, més de 6 anys, a la Casa Nova de Segur, al Port. El mes d'agost també hi haurà activitats, el dia 6, el dijous, amb un taller de fer una gorra marbrejada, a l'Aventura Gasol, al nucli del poble. El dijous, dia 13 d'agost, contes per a nadons, sons de mar, de 0 a 4 anys, a la Casa Nova de Segur. També a la Casa Nova de Segur, el divendres, dia 14 d'agost, taller amb Cíntia Branco, fem sorra màgica, dirigit a nens i nenes de més de 6 anys. El dia 20 d'agost, taller per fer un ambientador amb cera d'abella, assegut a Calafell, a la biblioteca. A l'Aventura Gasol al Poble, el dimecres, dia 26 d'agost, taller amb Cíntia Branco, cavall o unicorn de pal. Taller en anglès amb Isabella DiCaprio, de 5 a 10 anys, a la Casanova de Segur, el dijous 27 d'agost. I continuaran les activitats així progressivament fins al setembre. Us anirem detallant les activitats als informatius d'aquesta casa.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La projecció de la pel·lícula Abigail dins del cicle Terror a la Fresca a Calafell tindrà lloc demà dimarts 28 de juliol a les 10 de la nit al Parc de la Sínia. De fet, doncs, es tracta d'entrada lliure i completament gratuïta. Edat recomanada a majors de 16 anys per poder veure aquesta pel·lícula. En cas de pluja o vent fort, la sessió es trasllada immediatament al Centre Cívic Cinema Iris del carrer Vilamar de la Platja. L'esdeveniment està organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Calafell. Si t'interessa el gènere, el cicle continuarà durant tot el mes d'agost al mateix lloc, al Parc de la Sínia de Calafell, amb diferents títols destacats de cinema de terror.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui dilluns amb el perill màxim d'incendi forestal, és a dir, amb el nivell 4 del Pla Alfa, segons preveuen els agents rurals. A més, 173 localitats més repartides en 20 comarques estan en perill molt alt, nivell 3. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals per l'activació del grau més alt del Pla Alfa. Entre ells hi trobem el Montmell Marmellà. De fet, a destacar que les restriccions en vigor des de ja, des d'ara mateix, des d'avui dilluns, és en un perill màxim de focs a municipis de diferents comarques, entre elles el Baix Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre. El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte per al veïnat i els serveis essencials. També pot suposar la restricció d'algunes activitats al medi natural recollides en una resolució signada per la consellera del Departament

0: Els Domenys, algunes parts de Llorenç del Penedès i també doncs, el Montmell, sobretot. Per tant, doncs, són municipis afectats. Pel que fa al municipi de Calafell i també al Vendrell, Cunit, Cubelles, Balvei, Santa Oliva, tots els municipis que no hem esmentat anteriorment, es troben en perill alt d'incendi amb el nivell 2 del Pla Alfa.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els volem recordar l'informatiu d'avui que està en funcionament la nova àrea única del taxi del Baix Penedès, un servei que connecta els municipis de la comarca perquè sempre tinguis un taxi quan el necessitis. El pots demanar com et sigui més còmode a través de la nova app Taxi Més per WhatsApp al 608 48 30 02. Repetim, 608 48 30 02 o escanejant els codis QRs. De fet, és un únic servei per tota la comarca Baix Penedesenca. Es prioritzarà sempre el taxi del teu municipi. Si no està disponible, un altre taxi de la comarca atendrà la teva petició perquè no et quedis sense servei. Pots reservar en pocs segons i pagar com vulguis, un servei disponible les 24 hores del dia. L'àrea única del taxi és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Baix Penedès per millorar la mobilitat, facilitar els desplaçaments i oferir un servei més eficient tant a veïns com a visitants de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. Els Mossos d'Esquadra incorporaran a partir de l'1 d'agost 1.300 agents en pràctiques provenents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. A més, el cos policial es reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total, 1.625 més que al maig, ara fa dos mesos. Escoltem les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Reivindica i parla de les bones dades de seguretat. Destaca que han estat possibles gràcies a la incorporació d'agents de la promoció de l'any passat.
2: Amb el calendari amb el que treballem, que és tenir 25.000 Mossos al 2030, vol dir que anualment tindrem promocions d'aproximadament 1.300 Mossos i Mosses que sortiran de l'escola i que podrem incorporar de manera estructural al conjunt de la plantilla. I això també ens permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció, no tant des de la vessant més reactiva, sinó de prevenció i de treball també amb la resta d'agències que generen percepció de seguretat, i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs, ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina ja de la incorporació de promocions de l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries, i per altra banda doncs, tota l'estratègia que hem desplegat a través del Pla Campai declinat en les diferents modalitats d'interès, és a dir, Pla Campai contra reforçant la retirada d'armes blanques amb uns resultats importants, també després el director els apuntarà.
0: De fet, també la consellera ha parlat del pla Helios de l'estiu.
2: Amb aquesta tendència per poder-la consolidar, doncs ens trobem que incorporarem un total de 1.300 efectius de la 33 promoció, que en el mes d'agost s'incorporaran a fer aquest reforç de seguretat ciutadana al conjunt de les àrees policials bàsiques.
0: El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica els objectius i els eixos principals del Pla Helios de l'estiu.
3: Els temes sobre els que el cos de Mossos posa l'accent, els ha comentat algun d'ells la consellera, la multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc per prevenir doncs, baralles, lesions i fets de tot tipus de violència sobre les persones, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i per últim l'àmbit de la seguretat a les carreteres. El pla s'estructura en quatre eixos. Un és aquest increment de la seguretat ciutadana, de tot el que és doncs, els efectius que té el territori, que són els que estan en primera, diguem-ne, a la primera atenció.

0: diguem-ne, davant dels incidents que tenim. Un segon eix, que és el reforç de les sales de comandament, augmenten els incidents, augmenta l'activitat, augmenta, diguem-ne, la població que requereix, doncs, efectius policials, i per tant hem de reforçar el que són les sales de comandament. En tercer lloc, l'augment dels efectius de trànsit, també hi ha molta mobilitat interna. I per últim, també feia esment la consellera, el que seria el reforç dels serveis penitenciaris, bàsicament de l'àmbit de trasllats, perquè si no, aquests serveis, que normalment tenen una dotació, doncs, molt justa, acaben, diguem-ne, impactant sobre el servei, sobre les unitats de seguretat ciutadana.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
2: Veïns de Roda de Barà han convocat una manifestació ciutadana per rebutjar les pantalles acústiques al traçat ferroviari proposades per Adif. La convocatòria és pel matí del pròxim divendres 31 de juliol a la plaça del Cantàbric a Roda de Barà. La protesta arriba després que s'hagin rebutjat les al·legacions al projecte i es plantegi instal·lar pantalles al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Els convocants denuncien que Adif han incomplert el compromís de revisar el projecte per reduir-ne l'impacte visual que comporten aquests elements d'entre 4 i 5 metres d'alçada. Alhora, reclamen una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies, els quals reclamen que circulin pel corredor ferroviari interior. Es tracta d'un posicionament compartit per la plataforma Mercaderies per l'Interior, que apunten que les pantalles tapen un problema en lloc de solucionar-lo. Segons els organitzadors de la manifestació, el projecte comporta un fort impacte passeigístic i urbanístic, a la vegada que consolida, diuen, un model ferroviari que consideren obsolet. La manifestació tindrà lloc el divendres 31 de juliol a les 11 del matí a la plaça del Cantàbric de Roda de Barà per mostrar el rebuig social a aquesta actuació.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
2: Un estudi de la URB, la Universitat Rovira i Virgili, ha avaluat el procés d'extracció d'oli dels residus del cafè, que permet recuperar prop del 90% de l'oli obtingut amb menys impureses i conservar la resta del material vegetal per a nous usos. Aquest resultat determina que els pòssits de cafè que habitualment acaben a les escombraries poden tenir una segona vida per produir biocombustibles i altres productes del valor afegit. Es tracta d'un residu molt abundant, ja que, segons indiquen els autors de la recerca, la producció mundial de grans de cafè se situa al voltant dels 10 milions de tones anuals i, després de preparar la beguda, només una petita part acaba incorporada al cafè consumit. La resta es converteix en un residu sòlid que conté un 15% de lípids, és a dir, greixos que poden servir com a base per obtenir biodièsel. A més de la quantitat d'oli recuperat, l'estudi posa l'accent a la qualitat de l'extracte. La recerca permet obrir noves vies per a la producció sostenible de biocombustibles. Amb aquests paràmetres, el procés permet recuperar aproximadament el 90% de l'oli que s'obté, una tècnica de laboratori molt utilitzada com a referència. La proposta s'inscriu en el marc de l'economia circular i de la necessitat de desenvolupar combustibles renovables per a sectors difícils, com d'electrificar el transport pesant.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Badajoz un home fugit d'una presó de Tarragona que acumulava més de 150 detencions. Es tracta d'un perillós delinqüent conegut per la policia que tenia 12 requisitòries judicials vigents per delictes d'agressió sexual, robatori amb força, robatori amb violència, robatori i furt d'ús de vehicle, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar a finals de febrer quan els agents del grup de recerca activa de fugitius dels Mossos van tenir constància que l'home intern des del 2018 no havia tornat a la presó. Les primeres gestions van fer aflorar la possibilitat que s'hagués amagat a Badajoz on hi tenia família. Davant d'aquesta sospita es va constituir un equip conjunt d'investigació amb la Policia Nacional. Gràcies a l'intercanvi constant d'informació entre dos cossos policials i les indagacions sobre el seu entorn familiar, els agents van acreditar que el germà i la mare del fugitiu residien allà on s'havia traslladat després d'adquirir un immoble. Després de nombroses gestions policials, els agents van confirmar que el nucli familiar i alguns amics de l'investigat es desplaçaven amb molta freqüència fins a una finca agrícola, propietat de la mare, on hi havia un habitatge. Poc després, fent uns de diversos mitjans, els agents van detectar la presència d'un home amb les característiques físiques que coincidien amb les del fugitiu. Finalment, els agents van observar que el reclamat abandonava la finca a l'interior d'un vehicle i el van interceptar en una benzinera propera. Durant la detenció, l'home va oposar forta resistència i va causar lesions lleus a alguns dels agents.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
2: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
3: El casal d'estiu del centre de karate Dojo Arazola tindrà lloc fins al 4 de setembre. Els infants no només practiquen arts marcials, sinó que també fan manualitats, veuen pel·lícules temàtiques, fan sortides a la platja. Al magazín obert per vacances hem fet una connexió en directe des del centre esportiu per parlar amb els monitors i els participants.
4: I precisament estic amb infants que estan gaudint d'aquí del casal d'estiu. Però primer de tot parlarem amb la Corinne Vázquez. Corinne, com estàs?
5: Hola, bon dia, molt bé.
4: Com va el casal fins ara?
5: Pues muy bien, la verdad. Es la primera, el primer año que lo hacemos y está siendo todo un éxito.
4: Quines activitats heu fet durant aquests dies?
5: Pues una vez a la semana vamos a la playa, hacemos karate, circuito y preparación física. También hemos hecho una excursión a Mont Labassa, al santuario de animals. Hemos hecho yoga, también baile. Y después pues tenemos manualidades, puzzles, tenemos talleres creativos, que viene un señor y alumno nuestro que se llama Martín, que es pintor y era profesor de primaria de pintura. Y también tenemos a Diego Struga, que es cinematógrafo y está haciendo cine, y viene y nos pone películas de karate o de artes marciales, relacionado un poco con esa temática.
4: ¿Quines películas heu vist fins ara?
5: Pues hemos visto Kung Fu Panda y ayer vimos Scooby-Doo y los ninjas, Lego Ninjago.
4: I de moment, què creus que els hi ha agradat més de totes les activitats que han fet fins ara?
5: Pues no lo sé, no sé, depende, cada niño es un mundo, entonces a algunos pues les habrá gustado más las manualidades, otros también hacen tiempo libre, porque les dejamos, porque ya que están en verano, pues que puedan disfrutar y hacer lo que les apetezca, otros me imagino que el karate o la playa, algunos me dijeron que les gustó mucho la excursión al Mont Labassa, depende del niño, la niña.
4: Molt bé, ara els hi preguntarem, aviam què opinen ells. En primer lloc, doncs, vol parlar l'Isaac. Isaac, pots venir cap aquí? I així tenim bastant cobertura per poder estar en directe aquí a Calafell Ràdio. Isaac és un dels participants d'aquest casal d'estiu del Dojo Arazola, aquí al nucli de Calafell Poble. Hem de dir també que aquest casal, com ha dit la Corinne, doncs, no només es queda aquí, en aquest emplaçament, sinó que va a diversos indrets. Isaac, primer de tot, com estàs?
6: Molt bé.
4: Quants anys tens?
6: 11.
4: Tu havies practicat karate abans o no?
6: Sí.
4: I ara mateix, com li deia la Corinne, heu fet diverses activitats. Suposo que en tens una de preferida fins ara?
6: Sí. Lloc lliure.
4: Explica'm què és això del lloc lliure.
6: Pues nos dejan libres por el tatami. Y pues podemos jugar a fútbol, a badminton y ya está, y a las casas de muñecas que hay ahí.
4: Em sembla que tu tens molta energia, eh?
6: Sí.
4: Aquesta energia la canalitzes a través de les arts marcials?
6: No sé, depende.
4: Jo crec que sí. Quan vas començar a practicar el karate?
6: Amb 3 anys.
4: Ostres, doncs ja portes... Què és el que t'agrada d'aquesta disciplina? Explica'm.
6: Pues el combate.
4: T'agrada el combat? Com el fas?
6: Pues... No sé com explicar-ho.
4: Fas kates, per exemple.
6: Sí, també.
4: Hem de dir que fa poc vam fer un vídeo amb la Corinne i amb la Merche, que vam fer com un videoclip, no?, que començava per anunciar aquest casal d'estiu i elles feien una cata, no?, aquí a la platja de Calafell. T'agraden les cates?
6: Sí, també.
4: Molt bé, doncs passarem a parlar amb un altre participant. Qui vol parlar? Que s'apropi aquí i m'expliqui aviam què és el que més li agrada. També voldrem saber de quin lloc, on ets, d'on ets?
7: Jo soc de Banyeres del Penedès.
4: I com et dius?
7: Eloi.
4: I això vol dir que vens de Banyeres del Penedès aquí a Calafell a passar l'estiu?
7: Sí.
4: I és la primera vegada que fas un casal d'estiu?
7: No.
4: I t'està agradant el de l'Arazola o no?
7: Sí, m'està agradant molt.
4: Què és el que més t'ha agradat fins ara?
7: Anar a la platja i fer cates, que avui ens aprenem una cata nova.
4: Molt bé. I com és aquesta cata que heu après avui?
7: No me'n recordo el nombre.
4: Però com de moviments com és? Més així amb els punys, amb patades... Explica'm.
7: Hi ha una mica de patades, punys, sí, animada.
4: Molt bé. Com deia la Corinne, també veu anar al món la bassa amb els animals. Et va agradar?
7: Sí, em va agradar la món la bassa.
4: Com gaudeixes l'estiu? A part de fer aquest casal d'estiu, què fas durant la setmana i el cap de setmana?
7: Anar a la platja i a la piscina.
4: T'agrada més la platja o la piscina?
7: Les dues coses.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. Faig un incís aquí amb la Corinne, que s'apropi. Per què els agrada tant això del combat?
8: Creo que es fun porque son niños que son muy movidos, les gusta mucho estar pues todo el día, no paran quietos. Entonces el combate, aparte de que es una lucha, por así decirlo, y a ellos les encanta eso, pues también aprenden a controlar, pero a la vez están moviendo, la coordinación la están mejorando, aunque ellos no se den cuenta. Todo también trabaja en el equilibrio, trabajan un montón de cosas en los combates. Y además hacemos muchos juegos, por así decirlo, haciendo combates. Entonces ellos están aprendiendo a la vez que eso están pasando muy bien, por eso me parece que les gusta tanto.
4: Aquí un monitor que també hi està. Com et dius?
9: Albert.
4: Quants anys tens?
9: 15.
4: Amb 15 anys ja portes també una trajectòria aquí al Dojo Arazola, Explica'ns la teva experiència aquí.
9: Bueno, amb 11 anys vaig començar a fer karate perquè vaig veure el dojo i em vaig interessar. I quan em vaig entrar més al karate vaig començar a practicar i bueno, he aconseguit coses que m'agraden molt.
4: I ara estàs fent de monitor al casal d'estiu, que és el primer cop que es fa. L'experiència, què tal? Què em pots explicar del que feu? Què és el que més t'agrada compartir aquest temps amb els infants i joves?
9: Bueno, m'agrada quan estem tots amb nens, fem jocs com l'escondite, que m'agrada molt, i posem música i fem coses.
2: El Dojo Arazola està actiu quasi tot l'any i ofereix classes de karate per a totes les edats.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: arribat al final de la sessió informativa del dia. Avui és dilluns, 27 de juliol. Qui els han acompanyat als esports, Roser Ribas, i la resta de l'informatiu, Mireia Romaguera. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions dels serveis informatius. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Deep, House, Latin House, Tecno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
1: 1967. In the Cleveland class of 1974, on stage Osaka 1973, in all these places the perennial nature of equality was plainly expressed, and we discovered that laws are only laws when they can be changed. I remember that Elizabeth, she said, laws against regret, not laws against exchange. 'Cause if the tide stopped coming in and coming out, we'd never know the ways. We'd never know the ways.

de... Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Les 11 en punt del matí. Bon dia i bona hora, família. Vinga, som-hi, dilluns. Avui costa més del que és habitual, eh? Però ja són les 11 del matí i aquí arrenquem un dia més. És l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. A més, l'última setmana d'aquest mes de juliol, també última setmana de l'Obert per Vacances d'aquesta temporada 2026 de Calafell Ràdio, calafell.tv. Salutacions, sóc el Ferran Boquer. En nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible el programa, us donem la benvinguda aquí a l'emissora municipal de Calafell. I quan comencem el nostre programa, aquesta última setmana també. Doncs vinga, tot a punt per acompanyar-vos un dia més. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia. També la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell i el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró. Avui invertirem l'ordre de posar en antena alguns dels continguts del nostre programa de cada dilluns. Cap a les 11:20 aproximadament parlarem de salut. En temps de salut avui, el protagonista serà el sol i la protecció solar. També parlarem de la vitamina D. Tindrem l'espai Influents, l'espai de creadors de continguts en català, les xarxes socials. I avui a l'entrevista del dia volem parlar del projecte Autèntiques, un impuls comarcal per la reducció de la bretxa digital amb dones amb discapacitat. Tindrem, com sempre, el nostre espai Emergents, recuperant aquestes entrevistes que el David Burillo els hi va fer a molts artistes i músics catalans que es van obrir pas pel món de la música. Avui la convidada serà la Mary Prata. Valorarem l'actualitat del dia. Tres notícies amb els tres colors del nostre semàfor. El vermell per la notícia dolenta, el groc per aquella que es troba entre el bé i el mal. I a veure què us expliquem avui a la notícia positiva del dia. I també donarem un cop d'ull a l'agenda per aquesta setmana, agenda cultural, al web municipal calafell.cat. Tot això amb bona música, amb publicitat, i així passarem dues horetes de programa fins a 1 en punt del migdia. És l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora i benvinguts.

0: les dades del dia.
1: Som a dilluns, dia 27 de juliol de 2026. I com sempre, comencem el programa amb les celebracions, les efemèrides musicals del dia. I atenció, perquè avui és el Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll. Una jornada impulsada per professionals sanitaris i entitats de pacients per conscienciar sobre aquesta malaltia que inclou tumors que afecten la boca, la llengua, la gola, la laringe, el nas o les glàndules salivals. Els especialistes recorden que el diagnòstic precoç és clau per augmentar les possibilitats de curació. Entre els principals factors de risc hi ha el consum de tabac, d'alcohol, tot i que en els darrers anys també ha augmentat la incidència d'alguns casos relacionats amb el virus del papiloma humà. La campanya d'avui també vol recordar la importància de no ignorar símptomes persistents, com una ronquera que no marxa, la dificultat d'empassar una ferida a la boca que mai cicatritza. Doncs avui hem de commemorar aquesta jornada, Dia Mundial del Càncer de Cap i Coll. Però també avui és el dia de caminar amb xancles. No, amb xancles no, amb xanques. Una commemoració curiosa del calendari. Les xanques s'utilitzen des de fa temps, des de fa segles, podríem dir, arreu del món, inicialment com una eina per desplaçar-se per terrenys inundats, pantanosos o amb vegetació alta. Amb el temps, però, ha esdevingut un element molt habitual en espectacles de circ, de cercaviles, també festes populars. De fet, aquí a casa nostra és molt fàcil veure artistes sobre xanques en festes majors, en rues, amb esdeveniments culturals, aportant color, humor i espectacularitat. El que en castellà diríem en zancos, doncs avui és el Dia Mundial de Caminar amb Xanques. I també avui celebrem el Dia Internacional del Gos de Carrer. Sí, sí, els gossos, els animals sense sostre. Una jornada dedicada a milions de gossos que viuen abandonats arreu del planeta. Segons diverses organitzacions de protecció animal, es calcula que hi ha centenars de milions de gossos sense llar al món. Aquesta jornada pretén conscienciar sobre la importància de l'adopció responsable, la identificació amb microxip, l'esterilització per evitar camades no desitjades i també el compromís que comporta tenir un animal de companyia. També aquest és un dia per reconèixer la feina imprescindible de protectores, de refugis, de voluntaris que cada dia rescaten, cuiden i busquen una nova família per a aquests gossos abandonats. Els gossos de carrer, avui és el seu dia per prendre consciència de la necessitat o d'aquesta problemàtica que tenim. I avui no tenim celebracions, aniversaris destacats del món de la cultura, el món de la música, amb aquests artistes que sempre us indiquem, que sempre celebrem doncs, els seus aniversaris. Avui tenim, això sí, una efemèrida musical, perquè un dia com avui, un 27 de juliol del 2026, es publicava Purple Rain, l'èxit, la cançó de Prince, un dels discos. És que una cançó, que li dona nom a l'àlbum, també va ser un àlbum, una col·lecció de cançons, és un dels discos més emblemàtics de la seva carrera i de la història del pop i del rock. També l'àlbum inclou cançons com Let's Go Crazy o aquesta mítica Purple Rain, cançons que encara avui continuen sonant i formant part de la banda sonora de moltes generacions. Doncs per començar el programa, avui una cançó una miqueta tristota, eh? Purple Rain amb Prince. Per començar aquest dilluns, l'Obert fa vacances. Bon dia, bona hora i gràcies per estar amb nosaltres. I never met

0: 8 minuts, 40 segons que dura aquesta cançó. Tampoc no estarem tot el matí escoltant la cançó, però ens encanta aquest Purple Rain de Prince, que avui està entre les nostres efemèrides musicals del dia. Hem arribat a les 11 i 11 minuts.
1: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: Vinga, anem cap a les platges de Calafell. Per parlar un dia més, fer aquesta connexió habitual ja cada dia en el programa amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Anem a saludar l'Agustín un dia més. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ferran, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, hoy más fresquitos aquí en la playa, ¿verdad?
2: Sí, hace un par de graditos menos que todos estos días. Bueno, ayer también estuvo medio ventoso y gracias a Dios estos dos días de que bajó un poco la temperatura nos

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:45 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: 11 i 21 minuts. Dilluns, dia 27 de juliol de 2026, última setmana d'aquest mes de juliol, última setmana també d'aquest magazín d'estiu 2026, és l'Obert per Vacances. I cada dilluns parlem de salut. Avui volem parlar dels riscos a l'exposició solar i també del sol i la vitamina D. En primer lloc, parlem de l'exposició solar. Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable cada setmana amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Avui volem parlar de l'exposició solar saludable, de la prevenció en salut comunitària. Ho volem fer xerrant amb la metgessa de família del CAP de Calafell. Ella és la Meritxell Paredes. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui volem parlar d'aquest tema molt interessant per la salut, per la població, és l'exposició solar. Moltes persones relacionen el sol amb la salut, amb l'energia, però també amb la vitamina D, però també sabem que això pot comportar riscos. Per començar, per què és important parlar, xerrar d'aquest tema sobre aquesta salut comunitària i sobre l'exposició al sol, metgessa?
1: Pues es importante porque la exposición solar afecta a toda la población, tanto a niños, adultos, a personas mayores y sobre todo a trabajadores del aire libre. El sol pues tiene muchos beneficios, pero también puede producir daños si no nos protegemos adecuadamente. Entonces, desde la salud comunitaria, nuestro objetivo es prevenir enfermedades y enseñar estos hábitos sencillos de las que las personas pueden aplicar en su vida diaria.
0: Anem a parlar d'aquests principals beneficis que ens aporta el sol, metgessa.
1: El sol ayuda a nuestro cuerpo a producir vitamina D, que es importante para, tanto para los huesos, los músculos y el sistema inmunitario. Pero aparte, la luz natural puede mejorar nuestro estado de ánimo y regular nuestro sueño. Por eso no se trata de evitar completamente el sol, sino de aprender a exponernos de una forma segura.
0: Parlem de beneficis, però també hi ha riscos. També pot comportar un risc, prendre molta estona al sol.
1: Una exposición excesiva pues nos puede provocar quemaduras solares, manchas en la piel, envejecimiento prematuro y lesiones oculares. Entonces esto a largo plazo también aumenta el riesgo de cáncer de piel. La gente muchas veces piensa que solo hay peligro cuando se quema, pero no es así, porque el daño solar puede acumularse con los años, incluso aunque no haya una quemadura evidente.
0: Clar, durant el dia hi ha diferents incidències del sol. Anem a parlar d'aquestes hores d'un major risc.
1: Las horas centrales del día son entre las 12 y las 16 horas aproximadamente. Estas son las más peligrosas porque la radiación solar es más intensa. Por lo tanto, en este horario es recomendable evitar la exposición directa, buscar sombra y usar medidas de protección.
0: Anem a parlar de mesures bàsiques que hauria de seguir la població, les persones que ens escoltin.
1: Pues hay varias medidas que son muy sencillas, ¿no? Como todo el mundo sabe, lo primero es protector solar y de factor de alto grado, preferiblemente de 30 o 50. Pero lo que no mucha gente aplica es que hay que aplicarlo 20-30 minutos antes de exponerse y luego repetir la aplicación cada 2 horas, especialmente si sudamos o nos bañamos. También es útil y necesario utilizar la gorra o sombrero, gafas de sol que sean homologadas y ropa ligera que cubra la piel. Y sobre todo, cuarto, mantenerse bien hidratado, sobre todo ahora que hace calor en verano.
0: Hi ha persones que són més sensibles i que han de tenir, doncs, això, més cura a l'hora d'exposar-se al sol, metgessa?
1: Sí, por supuesto, sobre todo los niños, ¿no? Los bebés, personas mayores y aquellas de piel clara que tienen muchos lunares o antecedentes familiares de cáncer y quienes trabajan al aire libre, sobre todo esas personas. Y en el caso de los bebés pequeños, lo ideal es evitar la exposición directa al sol y protegerlos en la sombra con ropa adecuada y gorrito.
0: A vegades es pensa que si estan nuvolats, si no és palpable aquest sol, doncs no fa falta aquesta protecció solar, és cert això?
1: No, aunque el día esté nublado, parte de la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y puede dañar la piel. Por eso, en verano o en zonas de mucha radiación solar, conviene protegerse, aunque no tengamos sensación de mucho calor.
0: A vegades hi ha persones, ens podem trobar el cas de persones que treballen a l'exterior, exposades doncs, a moltes hores de sol, perquè treballen, per exemple, al carrer. En aquests casos, què hem de fer?
1: Sí, son un grupo muy importante desde el punto de vista de la salud, ¿no? Porque tanto agricultores, obreros, socorristas, repartidores o personales de limpieza exterior pueden pasar muchas horas expuestas al sol. En estos casos es importante organizar descansos en sombra, usar ropa protectora, gorra, gafas, crema solar y beber agua con frecuencia.
0: En quins casos a la nostra pell hauríem de consultar al metge?
1: Pues es recomendable consultar si aparece una mancha o lunar que cambia de tamaño, forma o color. Si esta sangra, pica, duele o no cicatriza. También, si una persona tiene muchos lunares o antecedentes familiares de cáncer de piel, puede ser útil hacer revisiones periódicas.
0: Abans d'acabar aquest espai de vida saludable, un missatge que vulgui enviar als oients. Metgessa.
1: Pues el mensaje sería que el sol no es nuestro enemigo, pero debemos respetarlo. Una exposición moderada puede ser beneficiosa, pero una exposición excesiva puede causar problemas importantes. Protegerse del sol es una medida sencilla, económica y eficaz para cuidar la salud. La clave es recordar cuatro cosas: evitar las horas de más radiación, buscar sombra, usar protección solar y mantenerse hidratado.
0: Doncs avui hem parlat d'aquests riscos a l'exposició solar, el que hauríem de fer per una vida saludable, amb aquesta vinculació amb el sol. Ho hem fet amb la Meritxell Paredes, és metgessa de família del CAP de Calafell, de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Doncs ara parlàvem amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell, però el que volem també fer en aquest espai de salut avui dilluns és recuperar una entrevista. De fet, és un espai que li fèiem dintre de l'espai de salut de la Lourdes Alonso els dilluns en el Calafell Matí, el magazín de la temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv. També parlàvem del sol i de la vitamina D. I és per això que avui hem cregut important recuperar aquest espai amb la Lourdes Alonso. Vitamina D. Sempre relacionem això. Parlem del sol, de vitamina D, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Parla'ns una miqueta de la vitamina D. Per què és important parlar d'això?
3: La vitamina D fa moltes coses, però sobretot té a veure amb els ossos. Si ens en falta, tenim més osteoporosi. Bàsicament és això. Mm. Els nens es diferencien. Els nens, a més, ara es fa... se'ls dona als nadons, tots els primers mesos se'ls dona vitamina D, per evitar que hi hagi raquitisme, que és una altra història. Tot té a veure amb els ossos, amb que es facin forts, amb que estiguin bé. Això és el bàsic de la vitamina D. Té altres coses i tal, però bàsicament és això. Llavors, què passa? Nosaltres, amb l'alimentació, trobem, no exactament vitamina D, sinó un precursor de la vitamina D. I llavors, quan nosaltres hem ingerit aquest precursor, això es posa sota de la pell i quan dona el sol es converteix en vitamina D.
0: Ah, molt bé.
3: Clar, per
0: o sigui, també, evidentment, l'alimentació ens ajuda, sí. I quan prenem el sol o que ens toca, sí. Doncs allò, que un va passejant i li rep aquests rajos solars, doncs s'activa aquesta vitamina.
3: Sí, sí.
0: Doncs en quins aliments anem a, o trobem aquesta vitamina?
3: Mira, de vitamines, les vitamines són uns elements que nosaltres els necessitem i no els podem fabricar i els hem d'ingerir. Aquest és el tema de les vitamines. I aleshores hi ha vitamines que es desfan en aigua i que estan, per exemple, a la fruita, que estan, bàsicament diem, a la fruita, no? És a dir, amb aigua. I en canvi n'hi ha unes que estan en greix. I aquest és l'exemple de la vitamina D. La E, la A també ho són. Els metges diem, o els bioquímics, un palabro que és liposolubles, és igual, en aigua o en greix.
0: Molt bé, és més entenidor.
3: Exacte. Llavors, aquestes que estan en greix estan on, per exemple, el peix blau, que és on n'hi ha més. D'aquí ve allò de l'oli de fetge de bacallà. Els que sou més joves ja no l'heu conegut. Però quan
0: o els que són més joves, eh?
3: Sí.
0: Ja tinc una edat i això, home, això ressona molt.
3: Quan jo era petita encara ens en donaven, horrible, eh? Oli de fetge de bacallà. Però vaja, avui dia el pots amb el salmó, la tonyina, les sardines, el verat, eh? El verat també en té. I llavors, a banda del peix blau, també n'hi ha els ous, especialment el rovell. Després, la llet i tots els làctics, però clar, que no siguin desnatats. Si els hem tret el greix,
0: clar.
3: La vitamina D se'n va també. Llavors, i especialment làctics, o sigui, llet sencera, i si és enriquida amb vitamina D encara més. I després hi ha opcions vegetals, però ja això costa molt més, cereals fortificats, begudes de soja, de cibada, bueno, però això costa molt més. I llavors qualsevol aliment que avui dia ja ho fan enriquit amb vitamina D. Però vaja, bàsicament és allò, el peix blau, els ous, i els lactis sencers.
0: I el que dèiem, a part de l'alimentació, el sol.
3: Exacte. Mira, uns 10 minutets al dia, no tot el cos, amb els braços, per exemple, les cames, això ja n'hi ha prou, 10 minutets. Clar, aquí hi ha un tema. Nosaltres recomanem sempre no prendre el sol. Això, prendre el sol, no s'ha de fer. Una altra cosa, que a vegades estàs molt cansat i et ve de gust i t'hi adorms, jo què sé, etcètera, no? Però no s'ha de fer. Llavors, es recomana portar filtre solar sempre. Clar, filtre solar i vitamina D, no. Aquest és el tema. Aleshores, filtre solar se n'ha de posar, sí, però 10 minutets al dia que passegis, si pot ser, sense el filtre solar, sí.
0: Perquè amb el filtre, doncs, el que fem és posar una barrera, no?
3: Exacte. Sí,
0: aquesta vitamina D perquè entri a través del sol a la nostra pell. Què passaria si no tinguéssim aquesta vitamina D?
3: Doncs mira, més risc de fractura dels ossos. I bàsicament és això, que és que les vèrtebres s'aixafen, que llavors saps allò, les iaies a vegades que ens tornem més geperudetes, no? I és que les vèrtebres es van, diem, acunyant, que es van aixafant per la banda de davant i ens anem tornant. Això és perquè els ossos estan tovets, I aleshores, què fem? Doncs mesurem la vitamina D en una analítica de sang.
0: A través de l'analítica,
3: Sí. I llavors no sempre s'ha de fer aquest anàlisi, ni contínuament ni a tothom. Què va? Només cal fer-ho en aquelles persones que tenen algun factor, alguna situació que els fa que tinguin risc de que els falti vitamina D de forma greu.
0: Quins serien aquests casos?
3: Doncs mira, una insuficiència renal greu és un d'ells. Després la gent que té el fetge que no els funciona gens, com és el cas de la cirrosi hepàtica. La persona que ja se sap que té osteoporosis. I després hi ha malalties intestinals que afecten l'absorció, com el Crohn, la fibrosi, la celiaquia, després persones que han fet cirurgia dels budells per aprimar-se, saps que la cirurgia de reducció de l'estómac i tot això, també els pot faltar, es poden faltar diverses vitamines, i una d'elles és la D. I després, a vegades hi ha persones que fa molt de temps que prenen medicaments que poden afectar la vitamina D, per exemple, les persones que tenen HIV, portadors d'HIV, i prenen antirretrovirals, doncs s'ha de vigilar la vitamina D. Les persones que prenen corticoides fa temps, i alguns antiepilèptics. I després també, a vegades es fa l'anàlisi, no pel risc de que falti, sinó de que sobri, perquè aquesta és una vitamina que, si sobra, també fa mal. Aquest és un dels temes. El que passa que només amb persones que hagin pres dosis altíssimes de vitamina D durant 6 mesos almenys. Per tant, estem parlant de situacions molt concretes i molt difícils de veure.
0: Pot suposar un risc tenir massa vitamina D, al igual que si ens falta?
3: Sí. Només passa a vegades això per prendre dosis, suplements extremadament alts i durant temps, però, i a més és gairebé impossible, però també afecta el metabolisme dels ossos, també els fa estar malament els ossos. Per prendre el sol, per menjar aliments rics en vitamina D, per prendre una mica de suplements, no passa res. El cos es regula i no cal això, pensar que pot passar això. I llavors això que em deies, si té algun risc, doncs a veure, absorbim un excés de calci i què passa? Doncs que el nostre cos no l'utilitzarà i que tindrem pedres al ronyó, bàsicament sempre. Sempre que els ossos deixen anar calci, el calci ha de sortir per algun lloc i acaba anant al ronyó, pedres al ronyó. Després que ens trobem més febles, que ens falti, que no tinguem gana, nàusees, restrenyiment, nerviosisme, arrítmies també pot donar.
0: Quin seria el control recomanat sobre aquesta vitamina D, Lourdes?
3: A veure, mira, les persones que reben suplements de vitamina D amb dosis normals, que normalment és un cop al mes, a vegades dos cops al mes, es fa un únic anàlisi quan porten 4 mesos de tractament. Aquest anàlisi diu més o menys com anem i ja està, no cal tornar a fer més anàlisis. I en quins casos no haurem de fer? Doncs gairebé la resta. Les persones que no tenen situacions de risc, que hem dit, després, no, amb aquestes persones no cal fer un seguiment i no cal anar fent anàlisis de tant. És a dir, allò, escolti, doctora, que no m'ha mirat la vitamina D. no cal, d'acord? Només es mira una vegada quan portes 4 mesos de tractament i no cal tornar-la a mirar.
0: Amb una analítica normal, sí. Aquest valor ja surt o s'ha de demanar expressament o...
3: Dintre de l'anàlisi de sang es poden demanar diverses coses i una d'elles és la vitamina D, però ja et dic que no és una cosa que s'hagi d'anar demanant, encara que em prengui sempre, no s'ha d'anar demanant.
0: Doncs molt vinculada al sol, però també a través de l'alimentació, eh? Podem, sí. Hem de tenir aquesta vitamina D important, eh? Per la nostra salut.
3: Sí, sí, sí.
0: Tenim algun full de la Canfic que parli d'aquesta vitamina D?
3: Sí, sí, doncs mira, en tenim un que explica aquestes cosetes de quan es fan els anàlisis i dels aliments que l'aporten i tot això.

0: Tot just ara fa un any enrere, va ser l'estiu del 2025, els Figaflauas triomfaven amb aquesta, la que acabem d'escoltar, La Fresca, i cançó que també hem volgut recuperar en aquest dilluns perquè ens aporta energia, molt bon rotllo i ganes de compartir. Doncs això, al matí amb vosaltres. Hem estat durant tot el mes de juliol i ho estarem en aquesta última setmana entre les 11 i la 1 compartint molts continguts des de l'Obert per Vacances a Calafell Ràdio. I entre els continguts, pauses publicitàries, ara anem a fer la pausa. Tornem de seguida. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador. A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.
4: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.
5: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Moment d'entrar, com cada dilluns, a les xarxes socials. Això és Influents, perquè les xarxes socials també poden ser un altaveu per la música i per la nostra llengua. El nostre convidat d'avui n'és un bon exemple. És músic, és cantant, creador de continguts, i ha fet del català el seu segell d'identitat, tant a les seves cançons com als vídeos que comparteix cada dia a les seves xarxes socials.
2: Coses que potser no sabies de cançons.
3: Avui, la cançó per reviure.
2: La curiositat d'avui és molt senzilla i ràpida. Tu vols salvar la vida d'algú? Has de fer un RCP i no saps com? Si tens davant algú que necessita una reanimació cardiopulmonar, segurament pensis:
4: sisplau, mantinga't en vida.
2: Doncs aquest és el títol de la cançó que has de fer sonar en el teu moment de rescat, literalment. Aquesta cançó dels Bee Gees té exactament 104 BPM.
1: Doncs aquest que escoltem és un fragment de tants i tants vídeos que el Julen penja a les seves xarxes socials. Julen, molt bon dia.
5: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, encantat de parlar amb tu, d'escoltar-te. Doncs bé, volíem parlar sobretot primer, abans de tot i per trencar el gel, parla'ns una miqueta de qui és el Julen, per aquells que no et coneixen. Julen.
5: Doncs jo sóc músic i sóc creador de contingut. Porto fent cançons i música realment molts anys. Sí que és cert que m'hi estic dedicant de forma més professional des dels últims 4-5 anys. Vaig començar a fer cançons pròpies i a publicar-les en un primer disc. I a nivell de creació de contingut, doncs, també és això, el que faig és divulgació musical, experiments musicals, jocs creatius, versions, però també cançons pròpies, i molta, sobretot molta interacció amb el públic que em segueix tant a les xarxes com als concerts, i fer cançons de la mà del que m'explica la gent.
1: Clar, hi ha un moment en què dius, bé, això és un gran aparador, no?, per fer promoció, i a part de compartir continguts, també per presentar els teus projectes musicals.
5: Sí, exacte. De fet, les xarxes serveixen moltíssim per fer això, justament. És a dir, per connectar amb la gent abans d'arribar, que algú connecti a l'escenari a través d'un concert, i aquesta fase prèvia, de vegades que passa que la gent et coneix a partir de les xarxes. Llavors, és l'espai que em serveix per poder mostrar què m'agrada fer, poder fer les meves cançons de forma superlliure i superpropera i connectar amb les persones, sí.
1: A part de presentar això, de parlar dels teus projectes, quin és el tipus de creacions que comparteixes a les xarxes? El tipus de continguts?
5: Doncs a les xarxes vaig variant segons l'any i segons la temporada i una mica el que vaig fent. Vaig començar fent, de fet, els primers continguts que es van fer més virals, podríem dir, i la gent em va començar a seguir, va ser perquè feia una mena de paròdies musicals, agafava estils de grups de música catalans que la gent coneixia i feia una cançó que hagués passat si aquell grup en concret, doncs, si els Catarres, o si Charango, o si Oques Grasses, o si Manel estiguessin fent una cançó sobre una temàtica concreta. Temàtiques quotidianes que, de fet, la gent em proposava a través de les xarxes, a través dels stories i de missatges, em proposaven, doncs, fes una cançó sobre la pizza amb pinya, o fes una cançó sobre els lloguers a Barcelona, sobre independitzar-se, sobre, bé, lligar al supermercat, d'una mica de tot, i agafava aquests conceptes i els convertia en cançons imitant estils musicals. Vaig començar amb això, vaig seguir fent molt contingut també audiovisual de la mà de l'APM, d'Alguna Pregunta Més, també. Fèiem remix a partir dels típics talls i mems del programa, i llavors després jo he seguit fent molt contingut musical. Ara el que estic fent recentment, sobretot, és més en relació una miqueta de divulgació musical, parlant, com el que posava abans, curiositats musicals, coses de cançons que potser no sabíem, no? Doncs des de l'origen de la cançó de la sintonia de Plats Bruts fins a les melodies que sonen als nets i transports públics de Barcelona, passant per això, per una reanimació, no?, un RCP, doncs una mica de popurrí de cursos musicals, i després moltes d'aquestes coses també les acabo lligant amb justament les meves cançons, és a dir, fer cançons a partir d'experiències que agafo de la gent del carrer o de la que la gent em comenta, una mica de tot.
1: A mi el que més m'ha enganxat i més m'ha sorprès, no?, dels teus continguts és que fas cançons. Jo no sé si és tan senzill, tan fàcil fer una cançó, sobretot aquesta base musical, com aquell que fa, no sé, un pastís en el forn, no? Perquè ho fas amb un tres i no res, o això hi ha molta feina d'elaboració al darrere?
5: Realment hi ha molta feina d'elaboració. És cert que avui en dia tenim unes eines des de casa, no?, un estudi casolà, que això et permet, doncs, fer molta feina amb molt menys temps, que abans potser s'havia d'anar, doncs, a diversos estudis de gravació i s'havia de passar per uns processos molt més lents i molt més llargs, i més feixucs, i ara és cert que tot va molt més ràpid, tot i així, res és tan ràpid com el que sembla de xarxes. Clar, ja sí que ho plantejo més com un joc, i és cert que hi ha coses que vaig bastant ràpid, però la feinada que hi ha al darrere no és d'una tarda, sinó d'uns quants dies, sí.
1: Dèiem que aquest és un gran aparador, suposo que a través dels teus continguts a les xarxes socials, doncs molta gent t'ha anat coneixent, no? I que no ho havia fet abans a través dels teus altres projectes.
5: Doncs sí, totalment. De fet, em passa una cosa que també m'agrada molt, és que quan faig concerts hi ha molta gent que ve de públic que ve a conèixer per les, és a dir, que em coneix per les xarxes, no per les meves cançons, i llavors, clar, ve una mica com obert de dir, val, a veure què em trobaré, perquè m'ha vist fent vídeos de divulgació, m'ha vist fent versions, fent altres coses, i t'estorta. Ens trobem això a un teatre, a una sala o un festival, i la connexió és molt xula, perquè hi ha gent que, això, que ve del món de les xarxes, i de sobte, doncs, les meves cançons en un aspecte molt diferent que és dalt d'un escenari. I això a mi també m'agrada moltíssim.
1: Quin és el tipus de seguidor que tens? Quin és el perfil de les persones que segueixen a les xarxes socials?
5: Doncs és bastant variat, la veritat. És allò que pots anar mirant estadístiques de les xarxes realment, i hi ha com una mena de bueno, bé, et surten com uns anàlisis que fan, doncs, Instagram o TikTok o el que sigui, i vaig veient que és realment variat. Sí que predomina, sobretot, gent d'entre uns 30-40 anys, és la gent que més em segueix, potser, però hi ha bastant de tot, i els concerts també passa, perquè hi ha cops que venen adolescents, però també venen famílies, de sobte, o ve una parella de 40 llargs, vull dir que és bastant variat, cosa que també m'agrada, que no sigui només de joves o només de tal, o sigui, és una cosa que també m'agrada molt, poder arribar a tothom.
1: Ara estem escoltant una cançó que es titula Mario Kart, i deixa'm, permetem que la pugi una miqueta.
6: És impossible estar més enamorat.
1: Amor, o potser no, és un EP de 5 cançons. Aquesta es titula Mario Kart. És, doncs, tot això ho publicaves ara fa poques setmanes enrere. Quin és aquest projecte? Què ens vols explicar d'aquest projecte musical, Julen?
5: Doncs aquest EP, aquest petit disc, Amor o potser no, va néixer d'això, justament d'agafar 5 cançons, entre elles molt diferents, però que totes 5 parlen de l'amor i el desamor des de perspectives completament oposades. I m'ho vaig plantejar una miqueta com un joc, tant a nivell lletrístic com a nivell musical i de producció. Clar, dic amor o potser no, perquè de vegades tenim al cap, no?, els grans clichés de l'amor, les grans cançons d'amor, d'aquest romanticisme tan enganxifós, igual que les grans ruptures de vegades sembla que hagin de fer un drama. I amb el disc procuro que hi hagi una mica de tot. És a dir, sí, fem cas a aquests referents tan evidents, no?, musicals d'altres èpoques i altres estils, però també posem una miqueta del que és una relació, doncs, des de la rutina i les coses que et posen nerviós a la parella, o el que pot ser una ruptura feta una mica com de pel·lícula, amb dramatisme, com si fos Els Miserables, de sobte, com si fos un himne de la ruptura per tallar amb algú que està carregat de red flags, de línies i banderes vermelles. És com un joc de cançons. M'agrada explicar que són com 5 universos diferents i 5 parts com de 5 prismes diferents des d'on visualitzar les relacions, i sobretot començant per riure de mi mateix a l'hora de fer les pròpies cançons. Molts cops se m'ha dit que ensucrat a l'hora de fer cançons d'amor, doncs saps què? Posem-hi 3 tasses, si convé.
1: De fet, hi ha una col·laboració amb el Miqui Núñez en la tercera d'aquestes 5 cançons que es titula M'he enamorat. Com ha estat aquesta col·laboració amb el Miqui Núñez?
5: Doncs va ser una col·laboració que gairebé que ens la es va donar, diguéssim, fruit de les casualitats i d'haver-nos anat trobant en diferents contextos de concerts, de festivals, d'esdeveniments, i sempre diem, ostres, hem de fer alguna cosa junts. I ja fa un parell d'anys, jo aquesta cançó la tenia publicada abans del meu primer disc, la cançó ja existia, el M'he enamorat. I va haver-hi un dia que va venir a casa i vam dir, va, doncs fem algun vídeo per les xarxes, anem a fer una versió d'algun tema, o què farem? Li vaig ensenyar aquesta cançó meva, li va agradar molt, va dir, ostres, és que a mi és tal qual el que em diuen, això, que sóc molt ensucrat, que no sé què. I vam fer una paròdia, un vídeo paròdia de mig minut o un minut, en el que cantàvem aquesta cançó de M'he enamorat de tu, com si fóssim dos adolescents, i de fet parlàvem dels nostres amors adolescents, de les inseguretats, de les papallones de l'estómac. I aquest vídeo es va fer molt, molt viral, i de sobte tothom va dir, escolteu, deixeu-vos de tonteries i de bromes, feu-la de veritat, graveu-la en sèrio, que la volem sentir. I així va ser, vam dir, va, doncs ja trobarem l'oportunitat. I clar, en aquest disc que es titula Amor o potser no, I li vaig dir, Miqui, si no la fem per aquest disc, no sé com la farem, així que l'hem de gravar ja. I així va sortir.
1: De fet, hi ha una quarta cançó que es diu, es titula Red Flags, que de fet aquestes Red Flags les tens molt presents en els teus continguts a les xarxes socials, oi, amb aquests vídeos?
5: Doncs sí, de fet, aquesta cançó de Red Flags, a més, va ser molt divertit fer-la perquè partíem sobretot de... Clar, una cosa que em feia gràcia fer és una cançó de ruptura en la que el que hi explica la història, no? En aquest cas està com en primera persona, com ho faig gairebé tot, però no perquè sigui una història meva, sinó perquè m'imaginava com qui ho explica en primera persona, que de sobte, en la que fa un clic i veu en l'altre, amb qui està, veu un seguit de coses tan negatives que diu, és que t'he de fer fora de la meva vida, t'he d'expulsar, no? Com diu la lletra, diu, el teu contracte ja ha expirat, tot, la subscripció t'ha caducat, no? Com de, això s'ha acabat i has de fer fora algú. I clar, les xarxes socials que vaig fer és omplir el meu canal, els meus canals, de vídeos en els que jo em convertia en com l'anticupido, que m'agrada dir. És a dir, no? El cupido és la figura aquesta, no? Com que va amb les fletxes d'amor, no? Enamorant a persones. Doncs jo feia al revés. Jo apareixia en situacions de parella on algun dels dos havia de detectar aquestes red flags, aquestes línies vermelles, jo apareixia al darrere, com si fos un ésser màgic, tot de vermell, amb una bandera vermella ben grossa, com si fos també justament dels Miserables, i em dedicava a trencar relacions, a dir, mira, per aquí no es pot passar, aquí un dels dos ha de marxar.
1: I on t'ha de portar aquest projecte, Amor o potser no? Què és el que vols que passi amb aquest àlbum o en aquest EP?
5: Doncs el que més il·lusió em fa d'això és poder-ho presentar als escenaris. És una cosa que m'encanta, és a dir, poder fer cançons, publicar-les em fa molt feliç, però hi ha una cosa que va més enllà, que és poder fer els concerts. I, de fet, hem fet 3 concerts de presentació perquè ho hem convertit en un espectacle. És a dir, el disc són les 5 cançons i punt, però això a l'escenari deixa de ser un concert per convertir-ho en un espectacle que també està una mica teatralitzat. M'acompanya una banda de 3 músics més. Portem tot un show pensat que és bastant divertit, ens ho passem molt bé, fem participar al públic. Hi ha una cosa molt, molt particular, que és que faig una cançó en directe, compong una cançó en directe amb una història d'amor que m'expliqui algú del públic, la típica parella doncs, que vulgui explicar la seva història, ve allà, m'ho explica i els hi faig una cançó en directe i allò surt com surt i ens ho passem molt bé, és molt divertit. I això, hem fet 3 concerts de presentació, hem fet a Barcelona, a Cruïlles i a Térmens, i ara el que sempre faran és justament doncs, la gira de tardor-hivern del 26, i ja pensant en 2027. Mm-hmm. Així que tot just ara parlant això amb sales, teatres, ajuntaments, i de fet faig una crida, qui vulgui que vingui, doncs estaré encantat de venir a cantar aquest Amor, o potser no. Mm-hmm.
1: Parlant de concerts, recordo que el teu pas per Calafell, una primera vegada, recordo amb la Damaris Gelabert, aquí a la platja,
5: sí, tant.
1: I també i tant. Una nit, ara que justament comença aquesta setmana la festa major del poble de Calafell, doncs al peu del castell també et recordo una nit allà dalt de l'escenari, vull dir que has passat per Calafell diverses vegades ja.
5: Doncs sí, tant i tant. A més això, en 2 contextos tan diferents, amb la Damaris Gelabert, amb un concert, clar, familiar, i amb el meu primer disc, quan vaig venir amb tota la banda, sí, exacte, a format festa major, concert de nit, a saltar i a ballar. Sí, ara m'encantaria tornar amb aquest nou espectacle, que tampoc té res a veure, ni amb una cosa ni amb l'altra, que és això, per sales i teatres o per públic assegut, una cosa molt més propera.
1: Doncs els programadors d'aquests concerts, que es tinguin ben present el Julen i amb aquesta proposta, Amor o potser no. Tornant a les xarxes socials i per anar acabant aquesta entrevista, quina és la teva valoració que fas del moment actual d'aquestes xarxes socials, dels continguts, quan hi ha molta varietat amb moltes persones que es dediquen a això, a creadors de continguts? Com veus tu el futur de les xarxes?
5: Mira, sincerament, no en tinc ni idea. M'encantaria saber-ho perquè voldria dir que podria planificar la meva feina. Però és un enigma constant la forma en què sentim que ens hem de reinventar constantment per fer contingut a les xarxes. Perquè és un espai molt xulo, que permet molta creativitat, que és divertit, que cada cop fem més xarxa entre els mateixos creadors i creadors de contingut. Però també és cert que és un espai ple de continguts tan diferents i on hi ha tanta, diguéssim, entre comentes, competència a l'hora de cridar l'atenció i de voler que la gent vegi els continguts, que és complicat realment, perquè ja no és un tema nostre entre nosaltres, com a creadors de contingut catalans, no és que ens sembla competència, ni molt menys, perquè al final doncs, també no hi ha tants que fan del seu sector. Però sí que és cert que l'algoritme és una cosa complicada de gestionar, que a més no et beneficia si fas contingut en català, que tens tantes altres coses i altra gent que fa coses tan treballades, perquè, pues, no sé, hi ha molta creació de contingut que ve de fora de Catalunya, que també doncs, compta amb uns recursos i amb una audiència i amb unes subvencions que també els ajuden, no? Per tant, nosaltres ho tenim difícil, però alhora, la bona part és que a nivell de creació de contingut a Catalunya, crec que ens hem bastant gustat uns i altres, i això sí que ajuda.
1: I a més t'obliga a reinventar-te, no?, per anar variant i fer continguts diferents i que no sempre sigui el mateix, no? També a darrere hi ha molta feina abans d'elaborar cada contingut.
5: Totalment, totalment. Sí, és un constant d'anar pensant com reinventar-te. Hi ha una cosa que és, sí, per arribar a més gent, no?, o per aconseguir que al final, doncs, com deies, és un aparador i doncs, em pot donar concerts o em pot donar feina a un lloc o altre. Però també hi ha un punt de repte personal, de dir, ostres, mira, si hi ha algú que m'ha volgut seguir i li ha agradat el que faig a nivell musical, a nivell creatiu, no vull que qui m'està seguint ja, no vull que s'assebi o que es cansi, no? De dir, ostres, no, jo vull seguir oferint la millor versió de mi, el contingut més interessant que pugui, el que jo voldria aconseguir. És a dir, jo molts cops ho penso, quan faig contingut penso què li agradaria a mi o què li agradarien als meus amics o què li agradaria a la meva família, no? Què voldrien veure de mi? Intento mostrar això.
1: Julen, per últim, com t'han de buscar les xarxes socials aquells que encara no et segueixin?
5: Doncs a les xarxes socials soc Julen_music, perquè, clar, Julen, tot i que no és un nom gaire comú a Catalunya, com que al País Basc també en són molts, estava agafat, per tant, Julen_music, i a Spotify també poden buscar com a Julen. Sí, sí.
1: Doncs, Julen, gràcies per aquest temps, per aquesta entrevista, i tant de bo aquest projecte mor, o potser no, o d'altres, et portin ben aviat aquí a Calafell. Una abraçada i gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies. Serà un plaer venir. Gràcies.
1: Gràcies, Julen. Fins aviat. Això és...

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara...
2: Calafell Ràdio.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
1: 12 del migdia amb 6 minuts. I a l'Obert per vacances d'aquest dilluns, última setmana del magazín d'aquest mes de juliol, volem parlar del projecte Autèntiques, un impuls comarcal per la reducció de la bretxa digital de dones amb discapacitat. És per aquest motiu que ens acompanya aquí en els estudis de Calafell Ràdio el Ricardo Bonacci, responsable acadèmic d'aquest projecte. Ricardo, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: I tenim a l'altre costat del fil telefònic, la Dolors García, és directora d'Incert Empleo de la Fundació 11 a Catalunya, que per una incidència a Rodalies Renfe, doncs, malauradament no ens pot acompanyar avui amb nosaltres. Dolors, molt bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Bueno, esperem que no tinguem problema en la comunicació.
1: De moment, ho sentim perfectament. Esperem que es mantingui aquesta connexió telefònica. Doncs anem a començar. Expliqueu de la vostra veu què és el projecte Autèntiques. Com ho explicaríeu, això? Dolors, comencem per tu.
3: Mira, si vols, bueno, sobretot ubicar la nostra entitat, Incert Empleo, que com bé has comentat, som l'entitat de la Fundació 11, que desenvolupem programes d'acompanyament, d'orientació laboral, de millorar l'ocupabilitat, justament per millorar competències transversals, a través també de formació professionalitzadora i una part molt important, no?, que és el tema de les competències digitals i tecnològiques perquè les persones amb discapacitat doncs, no es quedin enrere, no?, d'aquesta nova necessitat que tenim al mercat laboral. I sobretot la finalitat última és la connexió, no?, entre persones amb discapacitat, qualsevol tipus de discapacitat, i, òbviament, les oportunitats del mercat laboral. Sí que vull destacar que justament aquest programa es fa possible al cofinançament de la mateixa Fundació 11 i del Fons Social Europeu. I dins dels diferents programes que executem des de la Fundació 11, doncs sí que estem fent posant l'objectiu, sobretot, amb les dones amb discapacitat. Volem que almenys el 45% de les persones participant en els nostres programes siguin dones i, sobretot, un dels pilars d'aquest programa és augmentar la seva ocupabilitat a través de les accions que s'ofereixen, no?, a través del campus d'Incerta, fent especial èmfasi en la formació tecnològica i l'adquisició de competències digitals, en la qual NEM va adreçat a dones sobretot que es troben ubicades font d'un entorn, per dir-ho d'una manera, més metropolità, més urbà, que potser els costa més accedir, no?, a altres oportunitats laborals, altres sectors empresarials, i sobretot perquè ja les dones amb discapacitat històricament ja han tingut més dificultat, no?, per accedir a diferents oportunitats d'educació, per accedir al mercat laboral, i no volem que justament aquesta bretxa digital encara les allunyi més, no?, d'aquest objectiu laboral. I pensem que això, no?, que la desigualtat digital de vegades no suma dificultats, les multiplica, i per moltes dones amb discapacitat, sobrevinguda també, la digitalització no ha de ser una nova barrera, no?, sinó que ha de ser una nova oportunitat. I per què no? Per què no posar el focus en les dones amb discapacitat i dotar-les d'aquestes eines, dotar-les d'aquestes competències perquè es puguin apropar novament a la formació, potser a la formació, com a pas previ per accedir a una oportunitat laboral.
1: Ricardo, suposo que l'explicació que ens donava la Dolors és força completa, però alguna cosa que vulguis afegir?
2: No, res. Com bé deia la Dolors, bàsicament l'objectiu del programa és trencar aquestes barreres, en aquest cas una barrera digital, però també una barrera social, perquè una de les coses que trobem al curs, en les edicions que ja portem realitzades, és que, a més d'ajudar-les a la seva inclusió digital, també els ajuda a la inclusió social, perquè troben dones en una situació similar a la que es troben elles i en les que poden compartir vivències, poden compartir també anècdotes i poden trobar també persones que estan en una situació similar, i també que trenquem aquesta barrera social, a més de la digital, que evidentment és l'objectiu del programa i en el que aquelles dones poden aprendre a comprendre millor el món digital que ens envolta, a utilitzar millor l'ordinador amb aquest objectiu d'empleabilitat, no aquest objectiu ocupacional.
1: Aquest és un projecte que es du a terme arreu de Catalunya. Com detecteu aquestes persones que estan patint aquesta bretxa digital?
2: Bé, estem fent una acció de difusió del programa a través dels ens locals. En aquest cas, a Calafell, per exemple, col·laborem amb Calafell Ocupació, amb Macià Vilarenc i amb el departament, amb la regidoria d'ocupació de l'Ajuntament, justament per això, per poder detectar quines dones poden ser partícips d'aquest programa. També treballem amb inclusió social, amb els CIATs, amb els centres d'atenció a les dones de tots els municipis on anem participant, en aquest cas el de Calafell, però en tots els municipis de Catalunya on treballem, sempre treballem en col·laboració amb aquestes entitats locals. Per exemple, agrair avui també a Valtros, a la ràdio, per poder fer difusió del projecte, perquè el nostre objectiu és arribar al màxim de dones usuàries possible, al màxim de dones amb discapacitat que estiguin buscant aquest tipus de curs de formació, a les que animo totalment, perquè també ens trobem que a vegades les usuàries tenen por de estaré preparada jo per aquest curs. Sí, segur que estaràs preparada, deixa'm ja d'avançat que t'ho digui, perquè està obert a tothom. El nostre objectiu és que totes les dones que participin es sentin incloses, i per tant la nostra feina serà adaptar el curs a les seves necessitats i que el grup funcioni i que es puguin trobar còmodes. No us preocupeu, perquè això ho farem segur, i esteu totes més que benvingudes. El curs és per Valtros, si tu estàs pensant és per tu, perquè no necessites cap nivell, cap qualificació prèvia ni cap coneixement previ per poder fer-ho, sinó que al contrari, endavant, si tens aquest interès per poder pues això, treballar amb altres dones que tinguin aquest mateix interès per poder aprendre noves tecnologies i per poder desenvolupar-se.
1: L'objectiu d'aquesta entrevista és, a part d'explicar en què consisteix aquest projecte Autèntiques, és també doncs captar la inscripció d'aquestes persones. Dolors, ens deies discapacitat, que vinculem molt les discapacitats amb 11 amb discapacitat visual, però també

0: particular doncs, també puguin tenir doncs, aquestes dificultats per accedir. Nosaltres, de certa Fundació 11, posem a disposició de totes les persones amb discapacitat arran de Catalunya que vulguin activar la seva recerca de feina, que vulguin millorar les seves competències, la seva formació de cara al mercat laboral, o bé que vulguin autoocupar-se, vull dir, perquè també tenim una línia d'emprenedoria, doncs posem a la seva disponibilitat la nostra plataforma d'ocupació, que és Portalento, portalento.es. Allà podran accedir a moltes ofertes laborals, també a molta oferta formativa, però justament aquesta iniciativa, de vegades hem de concretar accions, no? Hem d'anar cap a grups de població que potser s'ha de fer una incidència més específica, i van trobar que a través d'Autèntiques donaven aquesta resposta. I bueno, aquesta és la nostra aposta, i de moment ja portem 3 edicions, portem una a Cambrils, una altra a Tortosa i una altra a Vilanova i la Geltrú, i la veritat és que des de l'inici de la formació fins la finalització hem vist un canvi en les dones, vull dir, s'ha obert una miqueta sí. aquesta perspectiva de guanyar més autonomia, de pensar que realment encara es poden formar, poden encara aportar, no?, a l'àmbit laboral. I de moment els resultats estan sent molt positius, així que esperem que aquí a Calafell, a la comarca del Baix Penedès, doncs també sigui tot un èxit, i que puguin continuar fent més actuacions i sobretot identificant oportunitats laborals perquè després es puguin incorporar al mercat laboral.
1: Quines serien les causes de l'existència d'aquestes barreres, les dificultats d'aquestes persones? I si també tenim quantificades la incidència d'aquesta bretxa digital aquí a la comarca del Baix Penedès? Si vols contestar tu...
0: Doncs mira, jo sí. tenia identificat per estadística, ja al Baix Penedès, ja gairebé el 50% de la població identificada amb discapacitat ja és dona. Vull dir, són dones, amb la qual cosa ja aquí tenim un grup molt important on hem de fer una intervenció. Per què s'identifiquen tots? Perquè també per tenir discapacitat, per ser dones amb discapacitat, potser han tingut accés a menys formació, com deia jo abans, potser no han accedit a tantes oportunitats laborals, i ha fet que moltes dones pensessin que potser no valia la pena, no?, tirar endavant un projecte laboral, potser no se les ha animat, no?, en el seu moment, potser s'ha vist que la discapacitat podia ser una barrera, quan en definitiva potser és mirar, no?, l'oportunitat d'incorporar-te al mercat laboral amb una altra perspectiva, que també tots tenim un talent i on podem aportar, i només ens ha de tenir en compte doncs, les nostres capacitats i, sobretot, donar-nos oportunitats. I és veritat que les dones, en relació a les dones o les persones amb discapacitat, tradicionalment doncs, no han tingut tantes oportunitats, i com que pensaven que no tenien aquesta oportunitat, tampoc han tingut una actitud potser tan activa. I accions com aquesta serveixen doncs, això, no?, per fer una altra mirada i descomplir sobretot tot el potencial que tenen les dones. I nosaltres encantats d'acompanyar-les i de poder fer més actuacions aquí a la comarca.
1: Ricardo, quina seria la formació que s'imparteix doncs, per donar aquestes possibilitats a aquestes dones que pateixen aquesta bretxa digital? Estem parlant d'aquest tipus de formació, no?, en el món digital.
2: Sí. Sí, sí, la formació de 60, de 30 o 60 hores, depenent del nivell mitjà de les usuàries, el qual valorem a l'inici del curs. Parlem amb cadascuna de les usuàries, fem una entrevista individual amb el que valorem el seu nivell mitjà. Ja us dic que ningú li faci por, que també és un dels punts, perquè simplement és per veure el punt de partida del que sortim, per tal d'adaptar la formació a cadascuna d'elles i a les seves necessitats i a les seves preguntes. És un curs obert perquè elles ens preguntin el que vulguin, perquè participin i perquè interactuïn. Hem d'adaptar i adaptarem el curs a les seves necessitats. Llavors, què tractem de forma general? Tractem alfabetització digital, tractem comunicació, presència a xarxes online, per un perfil a LinkedIn, per exemple, un perfil que et permeti augmentar la visibilitat, col·laboració en línia, eines per tractar Núvol, com pujar dades al Núvol, com poder col·laborar en un document al mateix temps, també tractem tota la part d'ofimàtica i del paquet Office, Excel, Word, un paquet d'ofimàtica per poder després fer tasques administratives, creació de continguts també, com pujar vídeos a YouTube, per exemple, com crear això, marca personal o continguts per si alguna de les usuàries vol després emprendre, vol després obrir el seu propi negoci, les quals convidem a totes perquè tenen molt bones idees i de fet ens hem trobat, eh? Dones emprenedores en les edicions que comentava la Dolors fins ara, ens hem trobat i gràcies al curs han pogut millorar aquesta presència a xarxes online per poder impulsar una miqueta el seu negoci, per poder tenir la idea i a partir del curs han sentit la força per poder impulsar-lo

0: Ús creatiu de tecnologia, també seguretat digital, molt important en el dia d'avui, com a quitar estafes, el phishing, bueno, seguretat en línia, que està molt de moda, i també la part de resolució de problemes, de què fem si ens trobem alguna incidència, algun problema. En general, ja us dic, l'objectiu del curs és reduir aquesta bretxa digital. Penseu, mira, aquesta setmana passada sentia que per poder entrar a una piscina d'un municipi s'havia de demanar un QR online, i que els QRs s'executaven en 5 minuts i que després si anaves a la piscina presencialment no hi havia QRs i anava la gent a les 7 del matí per entrar a les 10 per fer cua perquè donaven 15 o 20 tíquets presencials en una piscina d'un municipi de Madrid, si no recordo malament, va sortir la notícia la setmana passada. Penseu que cada vegada la digitalització ens fa o apropar-nos més a una vida més senzilla, més fàcil, o complicar-nos-la més, si ho entomem per l'altra banda, d'escolta, és que jo no sé com arribar-hi. Llavors l'objectiu del curs és justament reduir aquesta barrera i facilitar que la gent la digitalització li faciliti la vida, li resolgui problemes del seu dia a dia i no tant li generi mal de caps.
1: De quantes places estem parlant? Quantes persones poden accedir a aquesta formació?
0: Mireu, el curs de formació és per 15 usuàries, encara tenim moltes places disponibles, la inscripció ja està oberta, es farà del 14 de setembre al 13 d'octubre a Masia Vilarenc també, a l'edifici de Masia Vilarenc, al passeig de la Unió, just davant del CAP, si coneixeu Calafell. I farem inscripció fins a aproximadament el dia 7 de setembre, es podeu inscriure. Llavors, per poder inscriure-us, tenim una jornada de presentació del curs el dia 2 de setembre, a partir de les 10, el dia 2 de setembre a les 10, o també al mateix espai, a Masia Vilarenc, on qualsevol dona que vulgui saber una miqueta del curs, conèixer la formadora o el formador que pugui fer el curs i preguntar qualsevol dels dubtes que tingui, és més que benvingut, no cal fer res, només anar a Masia Vilarenc el dia 2 de setembre, presentar-se i preguntar-nos, nosaltres li explicarem el curs i allí mateix podem fer la inscripció, i si no, els oferim un telèfon de contacte al 810-101-403. Repeteixo, 810-101-403. El telèfon on ens poden inscriure i també preguntar-nos qualsevol dubte. Ja us dic, la inscripció està oberta, o sigui que ens poden trucar ja si els interessés de cara a setembre i la deixaríem preinscrita per després poder realitzar la formació.
1: Dolors, un cop es fa aquesta formació, quines oportunitats, quines portes es obren?
2: Mira, sobretot poder accedir a més formació que nosaltres tenim, també de caire online. Vull dir, tenim una línia que li diem teleformació, que ja quan tens unes competències bàsiques et permet, tens el teu territori, no?, fora d'aquests àmbits més urbans on potser es fa més formació presencial, doncs continuar formant-te. Són petits mòduls formatius que elles poden anar a continuar realitzant segons els objectius. Després, un cop que finalitzi la seva formativa, doncs tornarem a valorar quin és el seu objectiu, si volen continuar formant-se, si realment es plantegen, no?, una incorporació al mercat laboral i què hem de fer, no?, per arribar a aquest objectiu laboral, si, quins sectors, no?, d'activitat són del seu interès, què tenim a la comarca, molt important, perquè tot això ha d'anar lligat a oportunitats reals d'ocupació, és a dir, hem de veure les oportunitats, les empreses, que tenim a la comarca i també per part nostra fer una aproximació més directa, no?, al teixit empresarial i sobretot això, acompanyament i la possibilitat de que, bueno, puguin tirar endavant projectes que potser sense aquesta acció doncs no s'haguessin plantejat. Nosaltres el missatge que volem donar és que sobretot la transformació digital, això també en general, no?, que ha de ser inclusiva, que avança, però òbviament no avança per tothom al mateix ritme. I el que no podem és deixar fora les dones amb discapacitat, a les persones amb discapacitat. Volem que la tecnologia obri portes cap a la inclusió i que no generi novament més desigualtats. Així que aquest seria una miqueta el nostre objectiu.
1: Mm-hmm. Potser se m'ha escapat, no sé si ho heu comentat anteriorment, el cost d'aquesta formació, si és totalment gratuïta...
0: Sí. Sí, sí, la formació és totalment gratuïta per a aquelles usuàries que s'apuntin i, de fet, indicar-vos que té una beca d'assistència, és a dir, cadascuna de les usuàries que vingui rebrà 11 euros al dia per poder assistir-hi, justament pensats per poder reduir aquesta barrera d'escolta, he d'agafar l'autobús, he d'agafar un vehicle adaptat per poder arribar fins al curs de formació, fins a Masia Vilarenc. No patir, perquè tenim aquesta beca d'11 euros al dia només per assistir, no cal justificar-ho d'alguna manera, o sigui, si vas caminant també la rebràs, no hi ha cap problema, però que està pensada amb aquest objectiu de reduir la barrera, perquè un dels elements que ens trobàvem és que desplaçar-se fins al lloc on es fa el curs pot tenir aquest tipus de condicionants. Llavors, també ajudem aquelles usuàries a que participin, llavors formació completament gratuïta i podran rebre una beca, rebran de fet una beca d'11 euros al dia per assistència cada dia.
1: Hem parlat de les persones que poden accedir a aquesta formació amb aquesta discapacitat. Cal estar registrat en algun lloc per fer-ho possible, perquè puguin accedir a aquesta formació, Dolors, o quins serien els requisits a part d'aquesta discapacitat?
2: Sí que han de tenir una discapacitat reconeguda d'un mínim del 33% o bé una incapacitat permanent de la Seguretat Social. I en aquest cas, el programa Autèntiques l'estem contextualitzant a les comarques, a nivell comarcal. L'epicentre de la formació seria aquí a Calafell, però sí que és veritat que només podrien accedir, en aquest cas, dones que resideixin al Baix Penedès. Després tenim altres iniciatives, altres comarques, on realment continuarem donant resposta a les dones. Però aquest seria un dels requeriments i que, òbviament, que es trobin en situació d'atur, encara que no siguin persones actives, que estiguessin actives o donades d'alta anteriorment al servei d'ocupació, no passa res. Vull dir que aquesta és l'oportunitat d'activar-les i poder reenganxar-se una miqueta doncs, a buscar noves oportunitats.
1: Mm. Hem d'anar acabant. Alguna cosa que vulgueu afegir? El missatge queda clar, l'objectiu d'aquesta formació, sobretot que recalcar potser no? la forma de poder inscriure's correcte en aquesta formació, si seria important doncs, en tot cas tornar-ho a repetir, Ricardo.
0: Sí, tot just amb aquesta última pregunta que feia de quins requisits, si qualsevol dona té dubtes que ens truqui, perquè nosaltres la facilitem també, si ha de fer algun tràmit o hem de realitzar alguna cosa, l'ajudem i l'acompanyem. És a dir, ja us dic, no estan soles en cap moment des de que comencem aquest interès pel curs fins que finalitza el curs, rebran un acompanyament continu per part de tot el nostre equip. Llavors repeteixo el telèfon per qualsevol d'aquelles dones que interessades que ens estigui escoltant i que digui, escolta, no ho sé, tinc dubtes de si m'apunto o no m'apunto, truqueu-nos, pregunteu-nos i nosaltres resolem aquests dubtes. Telèfon és el 810-101403. Repeteixo, 810-101403. En aquí tot el nostre equip està tenint les vostres trucades. Podeu preguntar qualsevol dels dubtes que tingueu en aquest moment, podeu trucar-nos tantes vegades com vulgueu, ja us dic, us acompanyem tant en la preinscripció com en qualsevol tràmit que requerim perquè pugueu participar al curs i convidar-vos també a la jornada de preinscripció el dia 2 de setembre a Masia Vilarenc per a aquelles dones que tinguin més dificultat per trucar-nos o vulguin presentar-se i ens poden trucar i poden venir el dia 2. No? Estan convidades en dues casos, coneixereu el formador o formadora i ens podeu preguntar, jo us dic, no tingueu por perquè el curs s'adaptarà a altres i al contrari, us convidem a totes a que pugueu participar-hi, a que pugueu trobar dones en una situació similar a la que esteu altres, en la que pugueu pues, parlar i poder descobrir situacions d'altres persones que potser us poden ajudar i a més on podeu descobrir com utilitzar l'ordinador, com la seguretat en línia i com treballar millor amb les noves tecnologies que ens envolten, que a vegades ja us dic, fan una mica de mal de cap, però una vegada els hi trobem al punt i trobem aquesta resolució de problemes ens poden ajudar molt perquè ens permeten fer tràmits molt més ràpid o poder emprendre d'una forma molt més senzilla. Llavors, totes convidades aquí al curs d'Autèntiques a Masia Vilarenc.
1: Dolors, alguna cosa per afegir?
2: Torre, que com diu el Ricardo, que s'animin les dones, que hi ha moltes dones que ja han donat aquest pas i jo crec que és una bona pràctica, una bona experiència. I sobretot donar-vos les gràcies a vosaltres, no?, per contribuir a donar veu a projectes com aquest. I jo crec que entre tots i totes doncs, podem fer una societat més inclusiva.
1: Avui hem volgut parlar d'aquest projecte autèntic, és un impuls comarcal per la reducció de la bretxa digital amb dones que tenen aquesta discapacitat. Ho hem parlat amb la Dolors García, directora d'Incerta Empleo de la Fundació 11 a Catalunya. Gràcies, Dolors, encara que sigui en la distància i per telèfon, gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
1: I el Ricardo Bonacci, responsable acadèmic del projecte. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'espai.
3: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va

0: Ara mateix en punt, 1:15 d'aquest dilluns, avui 27 de juliol de 2026. I aquesta temporada 2026, a l'Obert per Vacances, cada dia estem recordant l'espai Emergents. Aquests artistes, aquests músics que mica en mica es van obrint pas en el panorama musical català. Aquest espai Emergents, que hem deixat enrere en la temporada regular, els dissabtes a partir de 8:45, ens ha acompanyat el David Murillo presentant-nos, entrevistant aquests artistes que estem recordant aquesta temporada aquí a l'Obert per Vacances. Avui la protagonista és la Mary Prata.
1: Vinga, va, que això va de conèixer artistes emergents i ja sabeu que res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui parlarem amb Mary Prata, una jove emergent agarenca que ens ve a presentar la seva feina. Abans de parlar amb ella, però, sentirem la seva cançó Erasmus.

0: Molt bon dia, Mary.
1: Bon dia, què tal?
0: Ara repassarem el teu projecte. Ja venim de sentir Erasmus, una cançó que forma part del teu darrer EP, Miratges, que vas publicar fa gairebé un any. Per totes aquelles persones que t'estiguin sentint avui per primera vegada, explica'ns qui és Mary Prata.
1: Vale, doncs jo soc Mary Prata, soc de Terrassa i soc cantant i artista emergent. Bàsicament porto tota la vida cantant, bueno, vaig començar com d'una manera bastant autodidacta, imitant a les més cantants preferides. Uh-huh. I jo crec que vocalment m'he anat formant així, jo sola. Llavors a batxillerat així vaig començar a fer classes de cant i ja va ser quan em vaig decidir com dedicar-me doncs, a la música de en qualsevol dels àmbits i qualsevol manera. Llavors
0: Digues, perdona.
1: No, vaig estudiar producció de música a un centre escrit de la Universitat de Barcelona i ara estic acabant d'estudiar un màster en management i producció de música. Mentre treballo amb el meu projecte personal.
0: Uh-huh. Mira, doncs t'anava a preguntar també això, doncs com vas descobrir aquest món i quin eren els teus inicis, però ja ens ho has deixat clar. Per tant, et volia preguntar també quin so et defineix per les persones que acabem de sentir Erasmus. Per tant, ja veiem una mica de quin peu calça la teva música, però explica'ns una mica quin so et defineix.
1: Doncs jo la veritat és que sóc una noia molt popera. Uh-huh. M'encanta el pop, tot el que és fàcil d'escoltar, o sigui, a mi és que em flipa. I també m'agrada molt l'R&B i el disco pop, i ja veureu que, bueno, ara, sobretot a l'EP Miratges, potser no tant, però a poc a poc penso que estic començant a definir el meu so a dins d'aquests gèneres. Uh-huh. I ja pues, una mica d'influències de cada un d'ells.
0: Repassant la teva discografia, veig que tens dos àlbums i un EP. Aquest any ja has publicat dos senzills, Mentider i Love Bomber. En què estàs treballant ara?
1: Doncs Love Bomber i Mentider són dos singles que formen part del meu pròxim àlbum. Uh-huh. Que suposo que veurà la llum si tot va bé després de l'estiu. Uh-huh. Més o menys. I això, o sigui, són els dos primers avançaments del meu primer àlbum.
0: Molt bé. Doncs estarem pendents aquí des de Calafell Ràdio a veure si quan surtin doncs podem tornar a parlar o podem com a mínim reproduir totes aquestes cançons. Et volia preguntar també, Mary, ara arriba l'estiu i per tant arriba el bon temps. Com portes el tema del directe? Tens algun concert, alguna actuació a la vista perquè se't pugui venir a veure?
1: Sí, mira, el 4 de juliol toco a la Festa Major de Terrassa, cosa que em fa especial il·lusió perquè és la meva ciutat i estaré allà cantant el dissabte a la Festa Major. A més, és el dia del meu aniversari, o sigui, faig com un triplete ja. I després, de moment no hi ha més concerts confirmats. Però bueno, qualsevol cosa, o sigui, jo ho anuncio totes les meves xarxes socials.
0: Molt bé, per tant, per qui no et segueixi, les teves xarxes socials per estar pendents dels concerts són?
1: Sí, són Mary Prata / Instagram i Mary Prata normal a TikTok.
0: Molt bé. Doncs estarem molt pendents. Ara sí, abans de marxar, necessitem que ens parlis de la cançó que sentirem ara, que és la de Mentider. Fes-nos un petit avançament. Què vols explicar amb aquesta cançó?
1: Doncs aquesta cançó parla d'una infidelitat, ¿vale? Parla d'una persona que enganya a una altra amb el mateix nom de la seva actual parella.
0: ¿Vale?
1: I res, una cançó que, o sigui, en teoria parla del que és un tema de dolor emocional, no? I s'aborda doncs d'una manera com molt més festiva, ja ho escoltareu en la música i en la ironia de la lletra. I és aquest contrast, bueno, és com aquest contrast entre pues, el dolor emocional i com l'abordes a nivell musical.
0: Mm-hmm. Doncs Mary, ha estat un plaer poder parlar amb tu i conèixer el teu projecte. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres a Calafell Ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.

0: aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

0: per vacances.
1: 10 segons, arribem al punt de 3 quarts d'una del migdia. Tram final de l'Obert per Vacances d'aquest dilluns, 27 de juliol de 2026, i sempre en el tram final ens ocupem de l'actualitat. Tres notícies de les últimes hores, les valorem segons els colors del nostre semàfor de l'estiu. I sempre el color vermell no es porta gens bo. Res de bo, com per exemple parlem d'incendis, o l'incendi més gran que s'ha registrat mai a Espanya. Incendis que afecten a Ávila, Madrid i Toledo, que ja han cremat prop de 77.000 hectàrees. El focus d'Ávila, actiu des de dimecres, supera per si sol les 50.000 hectàrees i ja és l'incendi més extens de la història de l'estat espanyol des que hi ha registres. En total, el perímetre dels tres focus arriba als 280 quilòmetres i gairebé 100.000 persones han hagut de ser evacuades o confinades en una quarantena de municipis. Els equips d'extinció han aconseguit petits avenços, però els experts adverteixen que la situació continua sent molt complicada perquè encara hi ha flames actives i el vent i les altes temperatures dificulten les tasques d'extinció. A aquesta situació s'hi afegeixen altres incendis que continuen ben vius, com el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i diversos focus al departament francès de la Gironda, un dels territoris més castigats pels focs en els últims estius. Un escenari que demostra que el risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del sud d'Europa. Una notícia que els serveis d'emergència i els experts segueixen amb molta preocupació. Notícia que hem situat, evidentment, en el nostre color vermell del semàfor de l'estiu. Tenim més colors, tenim més notícies. Parlem en el color groc dels 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendis forestals aquest dilluns. 173 localitats estaran en perill molt alt, mentre que es manté restringit l'accés a 6 espais naturals. I és que un total de 84 municipis d'11 comarques a Catalunya afrontaran aquest dilluns amb el perill màxim d'incendi forestal, és a dir, amb el nivell 4 del Pla Alfa, segons preveuen agents rurals. A més, 173 localitats més, repartides en 20 comarques, estaran en perill molt alt, és a dir, un nivell 3. I d'altra banda, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per l'activació del grau més alt del Pla Alfa, el Montmell Marmellà, el Montsant, els ports Cardó, Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. Restriccions que estan en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge, que inclouen un perill màxim de focs a municipis com l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Doncs que, de moment, aquest perill, aquest risc d'incendi, hem col·locat aquesta notícia en el color groc del nostre semàfor. I avui a la notícia de color verd parlem de Cambrils,

Doncs hi va vent de Cambrils, que tindrà dos dispositius per acostar l'eclipsi total de sol a les persones cegues. Aquest municipi, Cambrils, disposarà de dos aparells Light Sound, cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, per acostar l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual, i serà el pròxim 12 d'agost. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva que permet gaudir del moment de manera autònoma i immersiva. Una tecnologia aquesta desenvolupada per la Universitat Harvard, que permet escoltar com la lluna es va movent o cobrint també el disc solar, transformant la intensitat de la llum en sons. I Cambrils tindrà dos dels centenar d'aparells que s'hauran repartit arreu de tota Espanya. Doncs aquesta és l'actualitat del dia, els tres colors, el nostre semàfor de l'estiu.

I si hi ha una cançó que ho ha patat en els últims mesos, i ens alegrem moltíssim que hagi estat d'aquesta manera, és la del Sutherland, això que es diu Tut Tut Turó. Continua sonant també en aquest estiu del 2026, eh? 12.52, vinga, anem tancant edició, però abans, sempre, moment de donar-li un cop d'ull a l'agenda cultural, a l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell, moment d'entrar en el web municipal calafell.cat a la seva agenda. I a l'agenda, el més pròxim que podem fer al municipi i que queda reflectit aquí és l'activitat del Terror a la Fresca, aquesta projecció d'aquest dimarts, demà dimarts dia 28, a partir de les 10 de la nit, amb la projecció de la pel·lícula Abigail. Activitat gratuïta en el Parc de la Sínia, edat recomanada per majors de 16 anys. Un grup de criminals segresta una nena, aparentment innocent, per demanar el rescat. Aviat descobreixen que no és una víctima qualsevol. Doncs recordeu, demà dimarts, 10 de la nit, activitat gratuïta Terror a la Fresca amb la projecció de la pel·lícula Abigail. Anem al dijous, dia 30, perquè a partir de les 11 del matí a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell, taller de ciència líquids no newtonians. Activitat gratuïta per infants a partir de 6 anys. Cal fer inscripció prèvia al 687-271-373. 687-271-373. I aquest dijous també a les 7 de la tarda hi haurà la presentació del Festival Terra Ibèrica. A les 7 de la tarda, activitat gratuïta, que a més de la inauguració de l'exposició temporal La Ruta dels Ibers, 25 edicions del cap de setmana ibèric, també hi haurà la projecció de la pel·lícula Indiana Jones i El Dial del Destí, pel·lícula del 2023. Tot plegat amb entrada gratuïta a la Ciutadella Ibèrica aquest pròxim dijous dia 30 a les 7 de la tarda. I ja divendres, dia 31, a partir de les 6 i fins les 8, hi haurà l'activitat Iberotarda. Activitat familiar on els assistents podran realitzar algunes activitats que ja feien els ibers, com escriptura ibèrica, on escriuran amb el seu alfabet i pigments, aprendre a tirar amb fona, joieria, realitzant una pulsera o un penjoll amb diverses denes, o realitzar un exbot amb fang. Tot plegat amb aquesta jornada, aquesta Iberotarda, aquest divendres 31 a partir de les 6 de la tarda a la Ciutadella Ibèrica. El preu general és de 4 euros i l'entrada reduïda de 2 euros i mig. Més info a visit.calafell.cat. Visit.calafell.cat és el portal web de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Calafell. I tota la info, totes aquestes activitats a l'agenda, a calafell.cat, a la seva agenda, al web municipal. Doncs aquí us expliquem, abans d'acabar el programa, totes les activitats programades de la setmana, però sempre ho podeu anar consultant dia a dia a l'agenda del web municipal. I ara mateix, en 4 minuts i mig, arribem al punt horari de la 1 del migdia. Ara sí, anem tancant edició, anem recollint trastets. Sempre els dilluns costa una miqueta més, eh? Engegar la setmana, última setmana de la temporada de l'Obert per Vacances, que sí que marxem de vacances, que ja en tenim moltes ganes. Salutacions del Ferran Moquer, en nom dels companys, els col·laboradors que fem possible aquest programa. Demà més, a partir de les 11 i fins la 1, aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online.

I per arribar a la una, marxem amb música, amb cançons, amb èxits de l'actualitat, com és el retorn musical de la Madonna, Verónica Luizzicone, Madonna, que ha tornat molt ben acompanyada. En aquest cas, amb Sabrina Carpenter i aquesta cançó que es diu Bring Your Love. Vinga, va, fins demà a les 11. Acabeu de passar un molt bon dilluns. Adéu.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matí.